més temps. Llàstima. Per tant, la peça que queda penjada, o sigui, Sun, serà la peça amb la qual començarem el nostre còctel musical la setmana vinent. Per tant, bye bye i moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana vinent, aquí, a Còctel Musical.

Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.

0: Un dels convidats d'avui deia fa una estona What a time to be alive, no? I crec que seria el bon títol del programa. What a time to be alive.
1: No, avui el títol del programa és Highway to Hell, que estem al 666.
0: Sí.
1: No. Tu,
2: O The Number of the Beast de Maiden,
1: clar que sí.
0: No sóc especial entusiasta del heavy i porto tota la setmana fent homenatge, escoltant cançons heavies. Programa 666, com no, tenim aquí el dimoni. El dimoni en un... Com era la cançó aquesta? El dimoni en, del Tomeu Penya.
3: Però... Vist des
1: de... Tinc el dimoni dins jo.
3: Però vist del món occidental, perquè el món oriental o la resta del món, el 666, li digues igual com el 578.
0: Ja, sí, tens tota la raó. Dani, i fas molt bé... Sí, està molt bé perquè el Dani no només ens porta el contrapunt europeu a les nostres vicissituds des de la visió sueca, sinó que a més li afegeix la visió...
3: tailandesa
0: de la història. Bueno, a part dels habituals, avui tenim en Josep Ruano. Hola, Josep.
4: Bones, què tal?
0: Molt content de tenir-te. Deixa'm
4: igualment,
0: que saludi... Sí, molt. Ja feia dies que necessitàvem la teva presència perquè el Dani sol no és incapaç de contenir-ho tot. Bones a tots els que ens esteu seguint en directe. Crec que estem en directe, no ho he verificat, diria que sí, a YouTube. Com sempre, ja,
1: si
0: gràcies.
1: Diuen, saluden, sí, i...
3: Que diguin coses. Alguna cosa al chat.
0: Exacte, dieu alguna cosa al chat, saludeu, etc, etc, etc. Vale, dos temes damunt la taula molt ràpids.
1: Que... Primer de tot, jo tinc una cosa...
0: Anem a fer el psicòleg.
1: No, és el psicòleg. Simplement perquè just abans de començar estava mirant el correu i he rebut un correu de la mailing list, de la newsletter del nostre amic Jordi Martínez, vale, que té el seu wellness financer, i ha fet una entrada, diguéssim, parlant doncs, de conceptes de finances personals a partir de la pel·lícula Pulp Fiction. I m'ha agradat molt, utilitzar la idea de la maleta misteriosa dient doncs, que no hem d'invertir en el que no entenem, que hem de tenir un fons d'emergència com el senyor Llop, i pensar, doncs, està molt bé recordar els mosseguis, doncs, que tenim uns quants mosseguis que tenen unes newsletters molt interessants, com la d'en Rubén o la del mateix Josep, que darrerament no escrius, no hi ha aquestes entrades.
4: No, amiga, en els últims dos anys he fet una entrada només. Va morir el meu pare, vaig fer una entrada just al cap d'un any, que és l'última que hi ha, i no n'he fet cap més, però... Espero que en aquest mes de juny em vindrà una o més d'una, perquè és un tema que porto treballant que és bastant llarg, i no sé si ho farem una sola i agarra-me, o si seran diverses. Ja vindran.
1: Bueno, és comentar això, és que aquí sí que en l'òrbita m'ho seguien unes quantes newsletters xules. Aquesta d'en Jordi m'ha agradat molt, li acostumo a llegir, diguéssim, en silenci, però tant en tant s'ha de reconèixer que hi ha coses xules.
0: Abans de tractar els dos temes, que ja els anuncio, però abans d'entrar, anem a parlar del Papa de Roma, com és el... Sí, no, l'encíclica i la IA, que és un tema que n'hem tractat en el grup, i un altre que ha passat... No m'he entrat en detall, crec que avui en Rup publicava alguna cosa sobre la necessitat de començar... Bueno, que les empreses punteres i destacades sobre la IA s'estan veient pressionades darrerament per començar ja a tenir... retorn de la inversió o beneficis, i que
4: no,
0: això està
4: retorn,
0: condicionat...
4: Retorn de la inversió, els hi falta...
0: Molt.
1: El retorn de la inversió, sí. No hi ha... Sí, de fet, ja no és el retorn de la inversió, ells el que diuen és que tenen que agafar i que invertir 100 vegades més en infraestructura.
0: Sempre deixem el Dani per l'últim moment, i avui no m'agradaria que això passés, perquè ja no està ni al mar... No,
1: estan aquí fent-li mac un Enrico.
0: En Enrico, clar. I m'agradaria, a veure, això que explico no és res per... Sí, no és res secret, perquè el Dani ho publica a Mastodon.
3: Sí, sí, sí, sí. Dispara.
0: No, estàvem seguint aquest capítol per entregues perquè, clar, a Suècia t'acomiaden avui, però no plegues fins d'aquí 6 mesos. Cosa
3: set.
0: Que és...
3: Bueno,
0: o 7. Sí.
3: M'haguessin pogut obligar a treballar 7 mesos a l'empresa, sí. Però en seran 3.
0: Que és una història que ja m'ha explicat sovint, que és com allò que la parella trenca, però que has d'estar convivint a casa amb l'altre durant tot aquest temps, que no és...
3: Sí.
0: No sé si és el més... adequat. I això genera, per una banda, que també tu hem llegit, situacions curioses, perquè, clar, òbviament, emocionalment, tu ja no hi estàs implicat, vale?
3: Exacte.
0: I, per altra banda, estàs, et passen coses, com és que clients que eren de la teva encara actual empresa, de la qual ja estàs acomiadat, et truquen per fer entrevistes de treball, no?
3: Sí, exacte.
0: Explica'm una mica, per posar context, però més que res per entendre, perquè sempre aquest contrapunt de la societat sueca ens va bé per entendre lo malament que estem, vale? O lo bé, en alguns capítols. Ah, això i la burocràcia, que és un tema que el Ludo li rebenta i que tu n'has sigut testimoni aquests dies.
3: Sí, sí. Sí, la veritat és que sí. Doncs mira, aquí a Suècia, quan t'acomiada no existeix el finiquit? No. Però
0: es diu... Es diu... bestreta.
4: Liquidació.
3: Bestreta, liquidació.
4: No, liquidació.
0: Sí, va. Liquidació.
4: Sí, bestreta seguida.
3: Doncs la liquidació.
1: Sí, una bestreta doncs... quan et donen diners abans, per exemple, per fer un viatge per l'empresa i et donen diners per...
0: Correcte.
1: De caixa petita.
3: Va, doncs ja et donen uns diners d'indemnització de tants anys, no, tants dies per any treballat.
1: Aquí és el mateix que tenim aquí. A Suècia no existeix.
3: No, això a Espanya. Però aquí a Suècia no existeix això. Aquí el que existeix és, si depenent del número d'anys que treballis, et donen uns mesos d'anticipació al teu acomiadament.
4: Seria com un garden leave.
3: Exacte. Sí, no, jo no ho hagués dit millor. Doncs, per exemple, en el meu cas, que porto més de 10 anys treballant, t'han de donar un mínim de 6 mesos. Després, a partir d'aquí, és negociable. A mi m'han donat 7 mesos. I d'aquests 7 mesos, 3 els he de treballar, que acaba el 31 de juny, i a partir d'aquell moment que entraran 4 mesos que a mi em pagarà l'empresa, però no hauré d'anar a treballar. A més, en els papers que hem firmat, puc començar a facturar si jo volgués, o puc treballar en una altra empresa.
0: I ells et continuarien pagant si tu treballes amb... Aquest pacte no es trenca encara que tu trobis feina i continuïs treballant amb una altra persona.
1: Jo el que veig aquí és que hi ha com una opció molt eficient. Hi ha una sèrie d'eficiències en les intencions que hi ha. Primer de tot, si jo sóc un empresari i decideixo acomiadar-te, si jo tinc que agafar i donar-te una mortalada, per exemple, aquests 6 mesos que et donen, si te'ls tinc que donar de cop, per mi pot suposar un problema de caixa. Perquè... tinc 4 treballadors, em vull fer fora un i tinc que pagar-li 6 mesos de cop, potser no els tinc. I aquests 6 mesos a mi em donen una flexibilitat financera com a empresari. L'altra és que no tens que anar corrent cap al CEPO a demanar que et comencis a cobrar, perquè com tinguis un problema i no treguis un paper que toca i t'hagis d'esperar 3 mesos a cobrar, potser no pagues el lloguer. I això et pot representar un problema, amb el qual tu tens una seguretat. I d'alguna manera aquest temps abans et dona tu com un temps per reinventar-te laboralment. És a dir, tu ja saps segur que has de marxar, pots començar a buscar la feina... I, és a dir, tot està pensat perquè hi hagi menys tensions tant en l'empresari com en el treballador, com fins i tot en el sistema públic. Perquè el sistema públic, si tot va bé, tu ja t'has trobat... És a dir, tu ja saps segur que has de marxar, pots començar a buscar la feina... I, és a dir, tot està pensat perquè hi hagi menys tensions tant en l'empresari com en el treballador, com fins i tot en el...

0: en 6 mesos. Però, o sigui, ojo, que ja... aquí ja truco. Perquè l'empresa on estic jo ara està, podríem dir, dins del sistema, podríem dir. Té un altre nom, però està dins del sistema. Si no estàs dins del sistema, poden fer els que els hi donin la gana. No, per això aquí a Suècia no tenim un salari mínim interprofessional, no existeix, sinó que cada sector doncs, té el seu sindicat, podríem dir. I si
1: un conveni col·lectiu.
0: Sí, un conveni col·lectiu. Ells, l'empresa, no té l'obligació d'entrar en aquest conveni, però podríem dir que és un al·licient si estàs buscant una empresa doncs, que estigui dins d'aquest sistema col·lectiu. Abans, farà uns quants anys, abans de que es fusionessin amb l'empresa que es va fusionar fa 3-4 anys, no estaven dins del conveni col·lectiu. Jo no em pujaven el sou, estava congelat, i te l'han de pujar per llei si està en el sistema col·lectiu. Vaig trucar al meu sindicat i em van dir que no podien fer res, perquè com que l'empresa no estava dins d'aquest sistema col·lectiu, doncs no podien fer cap pressió, no podien fer absolutament res. I clar, jo els hi vaig comentar, però i què faig? I em van dir, la propera vegada que vagis a buscar feina, busca una empresa que sí que estigui en aquest sistema col·lectiu.
1: Que passa que això està molt bé, perquè això està molt bé, però això només funciona quan estàs en un sistema on l'atur és estructural. Si tu estàs en un sistema on l'atur tens un atur endèmic, com per exemple a Espanya, doncs, que hi ha un atur endèmic, tant per gent doncs, que viu, diguéssim, doncs, de les subvencions o per gent doncs, que està en l'economia submergida o que estan a tot arreu, o simplement gent que no pot trobar feina o perquè viu a llocs on no hi ha feina. És a dir, clar, per això la gent acaba patant tothom a prop de les ciutats, les 4 o 5 ciutats grans, i la resta d'Espanya es buida, amb el qual hi ha un par...
2: I perquè Rodalies va com va, el temps públic és...
1: Hi ha tota una sèrie... Hi ha vegades, escolta, si tu estàs vivint a segons on i tens que anar a treballar, potser et surt més a compte cobrar del paro o la subvenció
3: Suècia
1: que toca
3: també
1: que
3: també hi ha economia submergida i no, pas, sí, sí, sí. I no poca, per el no, que has dit
1: de,
3: alguna vegada.
1: Van demanar que sí. Tornés al caix.
0: El que he de matitzar, per exemple, l'atur aquí no és obligatori. Has de pagar a part l'atur. És a dir, jo pago...
3: Tu com a treballador, si vols cobrar atur quan no estiguis treballant, ho has de pagar voluntàriament a banda.
0: Exacte.
2: Que ja, però sí. Perquè donar amb el model de la motxilla austríaca, no? O sigui, suposo que sí, el que tu cobraràs d'atur són els diners que tu has posat.
0: No.
2: O sigui,
0: no.
2: Tu pagues per pagar atur en els altres o pagues per sí. Tu quan estiguis...
0: Jo pago per quan estigui. No és com el que la motxilla aquesta...
2: La motxilla austríaca és amb les pensions, que és que els que estan pagant no estan pagant en els pensionistes d'ara, sinó que va amb una bossa per quan ella jubili. Mentre que a Espanya i a França i en altres llocs...
1: Perquè és un restat.
2: Sí. Com funciona és que tu pagues per pagar en els que ara cobren.
1: I esperes que quan tu cobris hi hagi algú que pagui.
2: Quan toqui tu, hi hagi algú que paguis, perquè és això, sí, exacte.
3: I a Suïssa, el sistema aquest de pensions està repartit en 3 canals diferents. Un, que és el de l'Estat, és a dir, que una part d'això sí que t'ho cobren de la nòmina i és com una part petita o no és la part més important, ¿vale? Una segona, que és com si fos un pla de pensions que està sotmès a possibles inversions però que tu, en principi, no pots tocar, però no és el servei públic, sinó que tu el pots col·locar a diferents llocs, ¿vale? Tens opcions assumint més risc, no més risc. I un tercer, que aquest és lliure i tu pots fer amb ell el que vulguis. O sigui, aquests diners del tercer, de la tercera via, i això al final és bastant positiu, perquè la gent comença a espavilar-se aviat de què
0: aquí
3: ha de fer.
0: Tenim sí, el mateix,
3: pren la consciència que són els seus diners, no? els que rebrà el dia demà com
1: aquí
3: a pensió.
1: Una cosa, ara que estem parlant del sistema de pensions, m'agradaria recordar una cosa que he escrit avui en el grup de Telegram, i em sembla important. Jo fa més de 10 anys, i podeu tirar de maroteques, però bastant més, potser 12-13, que jo estic fotent la torre dient, tenim un problema de natalitat, hi haurà un problema de col·lapse de població. I fa més de 12-13 anys, ara se n'en donen compte a l'avantguàrdia, que estan dient, oh, és que no hi ha prou criatures, que hi ha països com Corea del Nord que estan a Corea del Sud que estan amb natalitat de sota 0,7 criatures per dona, o

0: on la cultura aquesta de prohibit entrar criatures i prohibit entrar animals ha passat a dir ara no hi ha criatures, ara què feu? Dropus. I és un problema, i és un problema multidimensional, no hi ha solucions fàcils, però realment és dir, o sigui, per exemple, una de les coses que avui he llegit és la idea aquesta de que s'ha tornat tan complicat criar una criatura, segurament perquè les empreses que fan negoci del sector de bebès has de tenir donar una educació equilibrada, estabilitat emocional, biberons esterilitzats i una baby jorn i baby Einstein i no sé quantes coses, que al final ens han fotut tanta pressió als pares que la gent diu, mi saps que és tan difícil que em compreu un gos. Ens sí. Han complicat tant la vida que em compreu un gos. Clar, jo quan vaig tenir el primer fill i esterilitzava els biberons.
1: A Europa hi ha més mascotes que persones,
0: eh? Sí, sí,
1: és un negoci de puta.
2: I a Catalunya hi ha més porcs que persones.
1: Això abans que criessin porcs.
2: Sí,
0: home, sí.
2: A veure, un moment. Ahir vaig veure una dada...
0: I el palco del Bernabéu també n'hi ha.
1: Jo que anava dint Marc, que he tallat, és ben cert. Jo també, amb el primer, si cau el pipo terra, si no segueix...
0: L'esterilitzadora viurons...
1: Amb el tercer... Bé, jo esterilitzadora no vaig tenir mai, però si vull dir-ho i tal. Amb el tercer, que no maten greixa, escolta'm.
0: Però no maten greixa, escolta. Allò d'escalfar el viurons, tindre l'aigua que l'entona pel viurons amb vura, amb prepar... no, aquí, urxateta i...
2: El món no és homogeni. Ahir mirava les dades de finals del 2024 a principis del 2025 sobre l'edat mitjana per diferents espais i continents, ¿vale? El que és l'Europa occidental estem gairebé tocant els 45 anys. En canvi, a Àfrica no arriben als 18, estan als 17,5. És abismal la diferència.
3: Sí, sí, sí.
2: Per cert,
3: total.
2: Xina ha reduït, o sigui, la natalitat a Xina ha caigut d'una manera espectacular de fa temps, més enllà de les prohibicions
0: però,
2: que hi havia.
0: A Xina, a més a més, no és que hagi caigut, és que la van agafar abans de que la piràmide poblacional parés, a Xina van agafar i van dir, ui, és que tenim massa gent, i van fer lo del One Child, One Policy, amb aquella mesura absolutament feixista, terrible...
1: One Child Policy,
0: que allò és el que feia, és que les famílies tenien una criatura, però la tenien... Si els hi sortia una nena d'ell que havien avortat, i la nena acabava doncs, a llocs com Catalunya, o com Estats Units, o com a Canadà, moltíssimes nenes que avui en dia tindran sobre entre els 20 i els 30 anys doncs, van acabar venint cap aquí d'aquesta manera, i ara, de cop i volta, el que va passar és que el One Child Policy es va tornant One Child Culture. Després de tants anys, quan va dir no, ara podeu tindre més fills, la idea aquesta de família nombrosa, tindrem molts fills i no passa res i el segon fill és molt més fàcil que el primer i el tercer tal, i el quart, i escolta, hi ha cheaper by the dozen, doncs no va arribar i s'han quedat amb una cultura d'un crio amb una família.
2: I a més a més, això és... amb el sentit que tu deies, en el sentit que tu deies, quan la població no es renova, amb una o dues generacions hi ha un hecatombe. Ludo, per això...
0: El tema és que passa amb el mercat laboral. Per exemple, quants diners, quants estalvis hi ha posat avui en dia en el totxo? Vale? Per molt que tenim ara, per exemple, que hi ha una generació que està entre els 20 i els 30 anys que no aconsegueixen comprar una propietat perquè està tot agafat, val? És a dir, compte, algú té que viure-hi. I a la que els baby boomers es comencin a morir, que recordem que eren boomers, per tant, que quan cauen molts, cada 10 anys n'han de caure molts, és a dir, de cop i volta, en un moment determinat, començarà a aparèixer molt de totxo disponible.
2: No, Marc. No, perquè el totxo està en unes mans que no l'alliberaran de cop.
0: No l'alliberaran de cop.
2: Mira, perdoneu, per anar fent participar la gent que ha anat saludant, Sergi Bones diu, diu en Sergi Casamiquela, diu, sí, ja fa molts anys que la piràmide poblacional està invertida, però torno a posar el seu d'això, però és normal, amb el cost de la vida actual i els salaris que hi ha, jo dubto que arribi a tenir jubilació.
0: No crec que tinguis cap problema. O sigui, si tinguéssim problemes de jubilació, llavors hi haurem problemes realment xungos i el no cobrar jubilació serà el menor dels nostres problemes. La jubilació, al final, és una decisió política. Fixeu-vos una cosa. Quants anys fa que no estan tocant els trams d'Hisenda? Això vol dir que ens estan pujant els impostos a través de la inflació. Jo sóc el govern, aprovo
1: totalment.
0: Com?
1: Que totalment.
0: Totalment. Totalment, jo...
2: Està per aquí en David Acacio, que també li donem una abraçada molt forta.
1: Hola, David.
2: Per les implicacions emocionals que té amb nosaltres.
0: Però tu agafes, si ets el govern, i aproves durant anys consecutius, no, tenemos que recuperar el poder adquisitivo, vamos a aumentar el IPC i que se paguen sueldos i no sé què, i no toques, no toques els trams, i tu tens, per exemple, a nivell de patrimoni, tens que els preus de les vivendes es multipliquen, però tu no toques els trams de patrimoni, amb la qual gent que ha pagat tota la vida un piset i se n'ha comprat un altre i de cop i volta tenen que pagar impostos de patrimoni. Toca't els collons! O sigui, això, amb la qual és dir, vale, estarem d'acord o no estem d'acord, però evidentment hi ha una decisió política de que han d'entrar més impostos perquè s'han de pagar coses. Vale? Llavors dic, bueno, és una decisió política, no és una qüestió de quants diners hi ha a la caixa. I s'imprimiran els diners necessaris.
1: I tinguem present una cosa. Fa 10 anys, com a mínim, que no hi ha... Perdó, que no hi ha construcció a Catalunya. No hi ha construcció.
2: I s'allibera contra gotes. Perdona, avui, Josep, no hi ha construcció, però hi ha... Hi ha un grup de tenidors de terrenys de sòl
0: que el tenen.
1: Escolta, fa 10 anys que hi ha poquíssima construcció i estem en una Catalunya de 8 milions, que ja es dona per descomptat que anem a una Catalunya de 10 milions. Per tant, cal més habitatge. Perquè si anem a 10 milions, hi haurà més gent que necessita habitatge.
2: I més en termes nets, hospitals,
0: Però si anem a 10, a 10 milions d'habitatge, si venim a 10 milions d'habitants,
1: és perquè
0: ve gent, no perquè naixi gent.
1: No, totalment d'acord, està clar.
0: I quan ve gent, el problema és sempre es genera algun tipus de tensió.
1: Sempre. Vale?
0: Perquè, a veure una cosa, o sigui, el terme xarnego és perquè en un moment determinat hi havia una tensió determinada. Sí, i a Mallorca en diem forasters. O sigui, ara avui en dia en diràs d'una altra manera, vale? I estarà vinculat al color de la pell. Abans estava vinculat a l'accent i del poble que venies.
1: Totalment. Vale? Llavors, fa 10 anys que es construeix molt per sota del que faria falta, de la necessitat que hi ha cada any d'habitatge. Construir una vivenda i vendre-la suposa, sobre el terreny, pagar d'un 30 o un 40% en impostos sobre el preu que es cobra el terreny. I de la construcció de la vivenda te'n vas un altre 30%. Però és que, a més, si estàs en segons quines zones, i a Catalunya la immensa part del territori està considerada territori tensionat, val? Però si anem a segons quines parts, i particularment en Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona reserva el dret davant d'una construcció nova o una rehabilitació integral reclamar un 30% de l'espai de vivenda per ús social. Jo estic d'acord que s'ha de fer vivenda social, zero dubtes. Ara bé, si es carrega tot en el sector privat d'aquesta manera, qui s'atreveix a construir? Ningú.
0: I també llavors, un tema de coherència.
1: Llavors anem a discutir. Volem habitatge per tothom? Evidentment sí. Molt bé. On podem construir? Barcelona, dintre no es pot. Toquem el Prat? No, que ara ho diguem, Prat de conya, algú se'n fa de cara. Que hi ha els ànecs.
0: Les carxofes.
1: Depèn de quina part del Prat. Sí, que Ricarda, els ànecs. Toquem tot el corredor... com es diu això? Tot el corredor que va cap a Manresa i demés, no ho podem tocar.
2: El del Llobregat.
1: En els Vallesos, què fem? Clar, si volem tot el territori protegit, no construir és caríssim i ho carreguem tot el sector privat. I a sobre el sector públic diu que fa el sector privat, a més dels impostos, me'n quedo un tros per fer vivenda social. I ara diré una cosa que potser no agrada sentir, però és que trista realitat, m'ho explicava una persona no fa massa també, que deia, hem construït un edifici, i són pisos d'alt standing, xulos, vistes al mar, o perquè no, no sé què. Diu, 30% ens el reclama l'Ajuntament i de reclama els que tenen vistes al mar per portar-hi gent que no pot pagar-se una vivenda, que està en situació d'exclusió. Automàticament el preu de la resta dels pisos baixa. I per tant...
0: I de tot el barri.
1: I per tant hi perdo diners.
0: I de tot el barri.
1: Per tant no puc construir, perquè hi perdré diners i no ho vull subvencionar d'aquesta manera. I en aquí afegim-hi, a sobre tot això... que 10 milions d'habitatges necessiten molta més energia que tenim ara. No volem moguins de vent.
2: I sanitat. No volem escoles.
1: Però no volem moguins de vent. No volem nuclears. No podem fer més pantans. No volem cicle combinat.
0: Són molt sostenibles.
1: No volem línies d'alta tensió per comprar corrent a fora. I a més hem de ser, diguéssim, sobirans amb alguna cosa, no? Llavors,
2: sí, com ho fotem? Sí, no, que li comprem tot a l'Aragó.
1: Clar, com ho fem?
0: No, Josep, quan vas en cotxe...
2: Una cosa addicional que ha dit en Josep. Hi ha un tema addicional que acabes de dir tu. I és que avui en dia edificar, construir, és caríssim. Caríssim, vale?
1: Sí, és que no surt a compte.
2: Si
1: això no és una construcció.
2: Si, només surt a compte si són grans tenidors o si grans empreses que fan construcció.
1: Parlo de terreny.
2: Grans empreses que, a més, només aquestes se'ls obre l'aixeta del crèdit, vale? I el crèdit li otorguen als grans bancs, a tot arreu, no només aquí, arreu. O sigui, hi ha un problema greu de... Sí. A veure, ens hem anat de mare, perdoneu, que us hagi tallat, ens hem anat de mare, que estàvem escoltant el Dani, que no ha acabat en absolut d'explicar-nos la seva situació, i no hem encantat amb els temes d'avui.
0: Només comentar que si aneu amb cotxe, si feu, per exemple, el viatge, per exemple, des de Narbona fins a Múrcia, de Narbona a Múrcia, veureu, només quan tu
2: això
0: baixes
2: per... Això es diu corredor mediterrani.
0: Fas l'autopista, l'autoruta del Soleil, que vas per França, i tu veus de cop i volta que veus hi ha una densitat de població molt baixa a tot el que és la Catalunya Nord, tot això. Hi ha una miqueta aquí, una miqueta allà, hi ha certs nuclis, hi ha molta energia renovable, vale? I llavors tu entres a Catalunya, comences a trobar gent a Girona, i a partir de que arribes a Sant Celoni, són polígons industrials pràcticament fins que arribes a Granollers, fins que arribes a Martorell, vale? On ja deixa d'haver-hi res. Vale? I llavors vas trobant-te pobles,
2: vinyes,
0: i vas trobant-te coses.
2: I
0: llavors, quan surts, quan atreveses aquella zona on no hi ha autopistes i l'autopista sembla que l'hagi arrossegat un Klingon i un kaiju, l'hagi arrossegat amb només dos carrils, amb aquella autopista feta una merda, amb 80 quilòmetres, que sembla que no hi ha cap autopista, cap gasolinera, perquè sembla que no s'hagi de travessar des de Tarragona fins a Castelló. Quan arribes a Castelló, es comences a trobar ja autopista millor, una miqueta de coses de platja i renovables a pinyó. A la que vas per Alacant, a la que arribes a Alacant,
2: molins, plaques,
0: aterres a Sevilla, vale? I has de tancar la cortineta de la porta, de la finestra de l'avió, dels reflexos de les plaques fotovoltaiques de tot arreu. Conduint de Sevilla fins a Càceres, plaques fotovoltaiques a punta pala, molins a tomar pel cul. I una densitat poblacional tremenda. Llavors, el problema és que tothom vol venir a Barcelona, però és que no hi cabem. No hi cabem, i això és tot el que està dient en Josep. No volem construir, no volem ficar energia, no volem línies d'alta tensió. Hòstia, és que volem estar missa i repicant campanes.
2: En Jordi està deixant molts comentaris que no tindrem temps de dir. Jordi, gràcies, però no te'ls puc traslladar, ¿vale? Perquè necessito que acabi el Dani i que entrem amb els temes que havíem pactat que anàvem a parlar.
0: Podem parlar la setmana que ve. Estem fent un programa satànic.
2: El Josep porta dues setmanes dient-me, i de què parlarem avui? Jo dic... No sé.
1: No, avui ja he dit que és el programa Cunyau barra de bar. Sí,
2: bueno, sí, Cunyau barra de bar.
0: Sí, tu.
2: Dani, tanca la teva situació. Vinga,
3: no,
2: va.
3: Precisament el que esteu parlant, he fet un vídeo al meu canal de YouTube sobre la descentralització que hi ha a Suècia, per exemple, en aquest aspecte, perquè també és un gran problema que tenim aquí, que tothom vol venir a Estocolm, i el que ha fet el govern, o el que fa el govern, és portar doncs les oficines governamentals a ciutats de entre 50.000 i 100.000 habitants. Hi ha oficines, doncs, que l'oficina de... No sé, l'oficina d'aquesta, de la feina que jo avui he tingut l'entrevista, la seva oficina central està a 3 hores en cotxe d'Estocolm, per exemple. Hi ha un altre que està, els que donen les subvencions als estudiants, està a 6 hores de cotxe, per exemple.
2: Aquí, Dani, no passarà això. Tot estarà a Madrid forever.
3: Sí, clar.
0: Mm. Bueno, o a Barcelona... O tu te'n vas a Barcelona, per exemple, o sigui, una de les experiències més divertides...
2: En relació a Catalunya, sí. Mm.
0: O sigui, per exemple, o sigui, la gent està parlant ara de les vagues i les manifestacions, la pobra gent que té que anar al Departament d'Ensenyament a reunir-se amb la consellera, el problema és com hi arribaràs, perquè no hi ha metros a prop i no hi ha aparcament. és impossible en allà, el Departament d'Ensenyament allà, i Augusto és un... I el caos del trànsit que tens allà és horripilant, o sigui, és dir, tot a Barcelona.
3: Aquí no fa falta que l'oficina central estigui a la capital, perquè tot es fa telemàticament. És a dir, pot estar a la Conxinxina, que tu no has d'anar a l'oficina aquesta, a tràfic, per exemple. Tu no has d'anar a tràfic.
0: Per cert, també hi ha hagut uns incentius, perquè vosaltres el mes de desembre, amb un metro de neu, tampoc estàs demanant a la gent que vagi amunt i avall.
3: Clar, també.
2: Sí. Això era abans, ara ja no tenen neu.
1: No, ara i també que aquí, quan es fa alguna cosa per fer-ho online, 8 de cada 10 vegades, per ser generós, és com una merda punxada en un pal.
0: O ho ha fet Indra.
1: Perquè el servei... Bueno, és redundant, bueno, això, Marc. Ja.
2: Bueno, va, tanquem aquesta prèvia, sí, que ha durat mitja
0: hora. Això era la prèvia, és una prèvia satànica. Ara, sí. Ara anem per una part luciferica, va.
2: Si voleu, abans d'entrar, que per mi és un tema que crida molt l'atenció, que és la part, diguéssim, dels beneficis, de les punteres d'ahir, de intel·ligència artificial. Parlem un moment de l'encíclica.
0: Sí, bueno, a veure, d'entrada van anar... A veure, hi ha una cosa que ja fa un temps que ens havíem estat queixant i que estàvem dient, és dir, a veure, el tema dels baptistes i els bootleggers, la gent de la intel·ligència artificial estan buscant regulació, estan buscant perquè la regulació el que farà serà que desaparegui qualsevol possible innovació. Ells saben que estan en un sector que, a mesura que el sector augmenta i que les coses es descobreixen, que molta cosa és open source, ràpidament poden aparèixer nous competidors. Vale? I els hi ha anat molt bé, doncs, que aquí a Europa fiquem tot tipus de barreres, perquè vol dir que les empreses europees no podem fotre res, no es pot fotre res aquí a Europa, doncs perquè vam fer una llei, que així com la GDPR vam estar 25 anys per fer, doncs en 9 mesos vam fer una llei de la IA, i és una llei de tocar el violí, i com que no està clar el que diu la llei, ningú la pot complir i per tant ningú s'arrisca a fotre res. Vale? És exactament el que està passant. I llavors una de les coses que juguen és a dir que és a introduir amb tota la mala bava el pensament apocalíptic i el pensament màgic. I el que t'estan dient són els científics de data science. Vale? Perquè bàsicament, a veure, tot el que tenim avui en dia amb els models de llenguatge grans és simplement, doncs, perquè hi ha uns càlculs matemàtics que són sumes i multiplicacions de determinants i prou, i no res més, amb alguns connectors i mecanismes de tensió i coses d'aquest estil, i cremar molta i fer moltes supressions, però el que passa és que hi ha un moment determinat és que apareixen unes propietats emergents. I comencem amb el pensament màgic. Això no ho ha programat ningú i apareixen unes coses. I apareixen aquestes propietats emergents, i com més tokens cremis, i com més GPUs hi connectis, i com més centrals nuclears fiquis en els centres de dades, i com més fiquis Pornhub i llibres que has cremat, literalment, els fiquis aquí dintre...
1: Més tonyines tindràs bullides ja directament.
0: Exacte, més tonyines tindràs bullides i de cop i tot tindràs aquestes propietats emergents. I això ho pot fer tothom, perquè aquesta àlgebra la pot fer tothom, i per tant, quina és la idea? Que ho regulin, perquè nosaltres que ja tenim el peix bullit, ningú més podrà bullir peix. I això està aquí dintre. I llavors començarem a parlar dels perills de la IA i del futur del treball i de la mare que els va parir i que es convertiran conscients, i a Skynet, i el HAL 9000, i l'avinguda de l'anticristo, i su puta madre. A veure...
1: No, doncs, aquest anticristo va venir, aquest Zuckerberg.
0: I en Bill Gates, sí, en Bill Gates, Bill Gates terceros, Massissuma, sí, amb el qual ja ho tenim claríssim, però almenys en Bill Gates ho fa bé, perquè se'n va a llocs així on hi ha canibalisme i es violen a criatures, com Déu mana, un satànic de dos collons, home, res de fer jiu-jitsu, allà, jo vaig a fer jiu-jitsu. Zuckerberg com a satanista no està donant la talla, tio, no està donant la talla, o sigui... En Bill Gates en sap, home, anem a agafar impossible pandèmies i a dir que salvarem a tothom i fem... En Bill Gates en sap, home, no fotem. Si hem d'estar satànics, ens posem en Bill Gates. Llavors, hi ha una... Doncs, i això ens ho estan trobant cada dia, i els sopars de duro, i el Nick Bostrom, i que todos nos vamos a morir por culpa de la IA, i los peligros existenciales, i su puta madre.
2: Oh,
0: hòstia, oh. Ja hi som
2: Rafael
0: tots.
2: Rafael Jesús, com avui és divendres.
4: Bona tarda a tots. A tots.
2: Hola, Rafael. Què tal, maco? Trobava molt apartada en molts dies.
0: Llavors, una de les
2: estem
0: coses...
2: Estem aquí al mig del fregau, eh?
0: Ja, al mig del fregau. Sí, ja hem deixat de parlar, de la vivenda a Catalunya. Doncs una de les coses que jo vaig dir en un congrés, com un keynote, i ho tinc publicat en articles d'aquests així acadèmics i tot això, vaig dir, un dels problemes que hi ha amb la IA és que la gent ho veu com una bola de vidre. Es presenta com una vidre. Jo vaig dir, ho veien com un palantir, eh? Un palantir d'en Tolkien, una bola de cristall que té que donar...
1: Sí, sí.
0: Doncs dir, i no...
1: Sí, ara sí que ha sortit d'Anticrist, en Peter Thiel.
0: Hombre! Hombre, a veure, en Benjamí està demanant-me que em llegeixi From Zero to One i me l'hauré d'acabar llegint ja que estem satànics,
1: no cal.
0: Són quatre horetes d'audiollibre, encara
1: no
0: caurà. Bueno, doncs a veure, doncs jo ja estava parlant d'aquest tipus de coses. Llavors ara, precisament, resulta doncs que ja d'entrada el gairebé verbàtim, el Sant Pare utilitza la meva metàfora del palantir sense dir el palantir, però dir, escolta, no, aquí no hi ha cap element màgic. Coses que diu el Sant Pare...
1: Perdona context, Marc. El Papa de Roma és matemàtic. És un senyor que és llicenciat en exactes.
0: Que tota aquesta gent que està... No són tontos.
1: No,
0: ni molt menys.
1: Els papes de Roma segurament són els caps d'estat més preparats que hi ha, o dels que més.
0: Aquest
1: particularment és matemàtic, a més.
0: Imagina't. Tontos no ho són. Llavors, primera cosa que diu el Papa de Roma en la seva encíclica, dius, la IA no és màgica ni és immaterial. Sí, pràcticament el mateix que jo estava dient, jo i el Papa estem d'acord. Molt bé, vale, però el que diu és que pot ser utilitzat, es pot permetre amplificar la desinformació i barrejar tests fets amb opinions. Gràcies. Estem d'acord. I després diu, sense respecte pels fets, vale, la democràcia es debilita. És a dir, està agafant pràcticament citant en Enric Gervais. Enric Gervais tenint debats contra ser persones religioses, els hi deia Enric Gervais, tu pots tenir la teva opinió, però tu no pots tenir els fets que tu triïs. I això ho deia en un debat sobre l'ateisme. Doncs el mateix argument dels ateus i gent com el còmic Ricky Gervais que els hi deia, no pots tenir les teves opinions, però no els teus fets, no te'ls pots inventar. Doncs resulta que el Sant Pare està dient això. Continuem, vale? Sense respecte pels fets, la democràcia es debilita. No podem construir una realitat a conveniència, eh? Jo crec que estem d'acord, o sigui, estem molt papistes avui, o sigui, per ser satànics estem molt bé, no? Després, la IA imita relacions humanes, però no les pot substituir, evidentment, és com el porno amb el sexe, no? I de vegades la IA la pot fer servir per fer porno, amb la qual estem d'acord, i suposo que el Sant Pare en deu saber molt d'això, vale? Amb la qual no hi ha cap problema, vale? Evidentment, hem de tindre una educació crítica i alfabetització n'hi ha. El problema és que l'alfabetització no hi ha. Qui te la voldrà donar són els que estàvem dient abans, que parlaran de la bola de cristall, vale? I dels perills de la IA, i començaran a parlar d'ètica n'hi ha, i se'ls posaran els pèls de punta de les tonteries que diuen quan parlen d'ètica de la IA. Vale? Llavors, no, de cop i volta, no rebutja la ciència i la tecnologia. Gràcies, no rebutja la ciència i la tecnologia, gràcies, però sí el pensament de que la ciència o de que la tecnologia resoldrà tots els problemes de l'univers. Que, evidentment, la idea de que tots els problemes seran resolts a través de mecanismes és un pensament satànic. Amb la qual cosa, és dir, bé, estem d'acord. I bàsicament, i no podem tenir IA militar, vale? I per tant, i a més està dient que el problema, tot el que està vinculat a la IA no és un problema únicament tecnològic, com per exemple el tema del futur del treball no és un tema tecnològic, sinó que té un tema que veure humà, que hi ha humans al darrere. És a dir, quan estan dient els tontos del cul de Microsoft, que estava dient un dels tios de Microsoft avui que deia, sortia en un dels grups d'IA que deia, és que primer deien que en 6 mesos tots els treballadors del coneixement estaríem substituïts, ara estan dient que un any i mig, s'ho han repensat. És a dir, no, tios, no, hi ha una sèrie d'inèrcies i de coses que la IA no podrà resoldre. O sigui,
2: no, ara diuen que no poden pagar, no poden, que, no poden, que els hi sortia més a compte els treballadors que tenien que pagar els tokens, que no poden pagar-los.
0: Lo curiós és, d'entrada, escolta, aquest papa, escolta, fantàstic, tot el que ha dit aquest senyor, subscric. El problema és tant que arriba aquest moment de la...
2: Qui ho diu? Qui ho diu?
0: Exacte, qui ho està dient? M'està donant aquesta dissonància cognitiva, dir, el pensament màgic, no, però i allò del...
2: és el que deia en Josep.
0: Del cos del hippie...
2: To be alive, no? Que tens un president d'Estats Units que diu el que diu i tens un papa que diu el que diu, no? Vull dir que el món està canviant molt ràpidament.
1: Sí, respecte a el que has dit Tomàs de Microsoft, no és del tot correcte, eh?
2: No, Ludo, jo no he dit...
1: Sí, el que tu has dit ara del tema de que els hi surt més a compte, pagar treballadors... Que,
2: no, clar, no, això no ho ha dit Microsoft, això
1: Microsoft
2: ho diuen... Hi ha empreses que,
1: sí,
2: que
1: estan dient... Uber, després en parlarem, si ho veieu, però Microsoft està cancel·lant llicències de Cloud Code, però sembla que és per fer que els seus enginyers treballin amb Copilot CLI en lloc de Cloud Code, no?
0: Sí, el Codex, sense que és Codex.
1: No, el Copilot CLI. Copilot CLI.
0: Ah, el Copilot CLI és el de Microsoft.
1: Sí, en lloc que per darrere pots fer servir diverses coses. I va ser un reporter del The Verge qui va dir que, bueno, que alguna font m'ha dit que també hi ha elements financers a la decisió, però bueno, això és
2: cronologia. És totalment lògic que hi hagin elements financers per altra banda, Josep, no?
1: Sí, evidentment, però que a mi em pesa més el dir feu servir les meves eines, com també feia Amazon i tal, vull dir, això ho veig més lògic, no? I jurar un dog food.
2: Si no voleu comentar res sobre aquesta reflexió, que Ludo se l'ha mirada i, bueno, és així...
0: A mi el que m'ha sorprès això és dir, el gran sentit comú, dius, que he fotut una de cop i volta, o sigui, una institució doncs, que tendeixen a ser reaccionaris fins que no ho són.
2: També, bueno, l'Església té això, que està, diguéssim, és una balança molt...
0: Et foten un concili i de cop volta canviamos de timó.
2: És una balança molt desequilibrada, Estan, diguéssim, cremant gent a la foguera i de cop i volta accepten que la Terra dona voltes al Sol.
0: Sí.
1: Són molt bons sabent en quin moment han de pujar, diguéssim, a una onada, no?
2: Sí.
1: És una empresa que porta dos mil anys funcionant molt bé.
2: A part de que el papa és matemàtic, i això no s'ha de perdre de vista, és americà, és nord-americà.
1: Sí.
2: Que això també té una perspectiva interessant.
0: Una cosa, hi ha una cosa que no s'explica, però que busques, i dius, a veure, l'etimologia de la paraula església, vale, no és d'origen semita. Vale, com era el rabí Jesus Christ, vale? El rabí Jesús no era semita, l'església era l'estructura de comandament d'una religió a Solus Invictus, també conegut com a Júpiter, i el Pontifices Maximus no era un càrrec semita ni cristià, sinó era un càrrec de l'Imperi Romà i que en el final de la República Romana el càrrec de Pontifices Maximus estava a la casa juliana, específicament d'un tal Julius Caesar, amb la qual cosa, a veure si entenem que l'Església Romana no té res a veure amb els deixebles de Jesucrist. Punt! Punt!
2: No,
0: o sigui, i
2: romana...
0: Sant Pau és un romà que agafa, és un semita que està a l'Imperi Romà i que agafa i diu, anem a agafar aquesta secta de torracollons i els anem a agafar i reformar i els posarem a dintre de l'Imperi Romà com un recurs per estructurar l'Imperi Romà. Amb la qual cosa,
2: és una història llarga, per això van haver-hi...
0: És catòlica, apostòlica i romana,
2: sí,
0: no
2: sí.
0: Cristiana!
2: No, perquè per si hi ha una altra església, que és l'ortodoxa, que està a l'altra
0: banda...
2: No,
0: tampoc l'ortodoxa, és que l'ortodoxa és més papista encara, collons!
2: Sí, però no entrem aquí, Marc. No entrem amb l'història de l'església. Sí, però no entrem amb l'història de l'església.
0: No, però sí, però entenguem què hi ha. O sigui, si parlem de cristianisme, podríem parlar de maniqueisme, o podríem parlar de l'església armènia, o de les esglésies coptes. Una cosa completament diferent. Els que han continuat és la continuació de l'Imperi Romà. L'estructura de l'Imperi Romà que genera una narrativa i ara aquesta i de cop i volta, i per això tenim en un moment determinat, tenim tenim a Sant Agustí, que diu com hem de pensar durant uns quants centres d'anys, després ve Tomàs d'Aquino, que canvia les coses perquè puguem tindre el Renaixement, i després agafem i fotem els concilis de Trento, i després fotem els concilis Vaticans segons, i anem canviant i anem pivotant.
2: On s'impartia la justícia en l'Imperi Romà, Marc?
0: La justícia,
2: a la Basílica.
0: A la basílica, que tenia forma de creu.
2: Sí, sí, llavors, correcte.
0: Amb la qual sapiguem quines institucions tenim aquí. Vale? Una altra cosa que a mi m'agradaria explicar-vos, és dir, quan jo vaig anar a Egipte, quan s'hi podia anar per aquella zona, vaig anar a Egipte i vaig estar al Museu del Cairo, vale? I de cop i volta veig una estàtua i dic, hòstia puta, és la Verge de Montserrat. O sigui, Verge, la corona, negra, la criatura, la bola del món, sí. Isis amb Osiris. Isis amb Osiris. Quin és l'únic lloc on hi ha un museu egipci a Catalunya?
2: Perdó.
0: Amb mòmies incloses?
2: La Verge de Montserrat.
0: Us he de fer un dibuix?
2: La Verge de Montserrat no és negra, és fumada.
0: La d'Isis tampoc era negra.
2: És bruta i fumada.
0: És bruta i fumada. No, amb tot el respecte, però fixeu-vos una cosa. L'Església Catòlica té que incorporar les verges per poder agafar i incorporar cultes pagans que no és capaç de controlar. I, per tant, el fiquen a dintre la figura de la Verge Maria.
2: I això ha passat també en molts altres llocs del món. Amb figures que no tenen res a veure... Stop, perquè si no, si ens entrem aquí amb l'història de l'Església, farem un programa a banda.
0: I si no, comencem a parlar de les diferències entre els impulsos satànics i els luciferics.
2: Anem per la part econòmica, això que parlàvem de resultats. Aquí crec que, Josep, tu has... tenies una cosa a comentar,
1: bueno,
2: no?
1: No, sí.
2: Resultats de les empreses punteres d'intel·ligència artificial, vale. D'aquesta exigència.
1: Excluent el Vaticà, no?
2: Excluent el Vaticà.
1: Vale.
2: Aquest sempre té beneficis, vull dir, i molts.
1: Sí, com Hisenda. Sí. En Marc ho ha dit abans, no? Anthropic sembla, ho veurem quan publiquin números, no? Però sembla que aquest trimestre entraria en benefici. És curiós quan passa això, no? Per una banda, va ser a novembre, més o menys, que ja, no sé com dir-ne, no? La utilitat, en podríem dir, o el rendiment, o... En fi, que van començar a funcionar molt millor tant els models Anthropic primer com els d'OpenAI, i sobretot amb tasques agèntiques, va ser el mes de novembre que van començar a treure molt millor funcionament, no?
0: Que llavors, aquest matí ens ha sortit a l'Opus 4.8, eh?
1: Sí.
2: En paral·lel a l'anunci de molts beneficis d'Anthropic, no?
1: No. Aquest dematí sí.
0: Entrada,
1: sí,
0: en
1: beneficis. A novembre, entrada, suposadament entrada, veurem quan presentin l'informe trimestral de SEC. Llavors, a novembre comencen a tenir un funcionament bastant més bo. I passa una altra cosa, que és que es dispara l'ús en càrregues agèntiques. És a dir... tinc agents, ja no és un prompt i una resposta, tinc agents que fan coses, que pensa i diu, no, espera't, que tornaré, que executo això de fora, que torno, que m'ho miro, que no sé què, és quan es dispara aquest ús. Que això que fa és disparar el consum de tokens, una barbaritat, però una barbaritat, no?, que és exponencialment. Al mateix novembre, si no em falla la memòria, estava buscant l'anunci, ja no el trobava, però ja el trobaré, al mateix novembre, aquest que va ser, dic de memòria, Anthropic va canviar el seu model de preus. Vale? Diria, eh? Estava buscant un si ens ho trobava. Va canviar el model de preus per començar a cobrar a tothom a preus d'API. Això és el que va provocar és que molts usuaris anessin veient en el cas d'Anthropic o dir, se t'ha acabat el consum,
0: a
1: lliure...
0: Perdona, Josep, això no és exactament així. El que va fer Anthropic va ser dir, si tu vols utilitzar el nostre servei de subscripció, d'allò...
1: Sí, el 20 euros al mes, sí.
0: El de 20 euros al mes, o jo pago el de $100 al mes.
1: Sí,
0: si tu vols utilitzar aquest servei i tindre tota aquesta quota, ho fas des de les nostres aplicacions. Fa servir el Cloud Code com a agent, sí. Fa servir el Cloud Desktop com a aplicació de desktop i fa servir la nostra web. I tens exactament això. De fet, en Simon Willison,
1: sí.
0: Avui publicava un article...
1: Sí, el tinc davant, l'article
0: en Simon Willison. L'article aquest d'en Simon Willison, si tu utilitzes la subscripció d'Anthropic i fa servir el Cloud Code, és els $100 et donen com per $1,300 de tokens.
1: Sí, el que passa és que quan passa això... coincideix amb aquest canvi del patró d'ús, que això també ho pensem avui. Són de manera que aquests 20 dòlars que en principi deien al mes d'agost, ho deia Anthropic, deia CloudSeeds, els de 20 dòlars al mes, include enough usage for a typical workday. Això es va acabar de cop. És a dir, quan comences a tenir càrregues agèntiques ja no te ja, amb 20 dòlars, amb el de 20 dòlars no arribes.
0: No, amb 20 dòlars necessites el de 100. Necessites el de 100.
1: Necessites el max, el de 100. Llavors, què passa? Que quan arribes a tope en el de 20 dòlars, que et diu, passa a preu per API. Passa a consumir, per consum, i te carrego preu per API.
0: I et maten aquí.
1: Ja. Llavors, tant una com l'altra, aquest canvi va fer novembre, va fer novembre els Anthropic, i estava buscant, avui se n'ho deien, penso que a abril va ser quan OpenAI ho va fer, a abril d'aquest any. I això ha disparat els seus beneficis. Però ha disparat els seus beneficis amb empresa, en sector enterprise. I alguna cosa no deixa de ser divertida, no? El sector que requereix més força, més humans per operar, perquè no van tres contractes enterprise per la web, resulta que és on van ells, no? I estan contactant. Segons Wilson deia, 700 llocs de treball a OpenAI i 390 a Anthropic, buscant gent de go-to-market i de delivery per enterprise. O sigui, buscant equips de ventes i d'implementació.
0: Sí, no? Sí, sí, sí.
1: Que estan atacant directament en el sector enterprise. Què ha passat aquí? Uber diu, és que ens hem gastat en pocs mesos el pressupost de tot l'any, ja, som normal, perquè ho vas calcular, el pressupost d'aquest any el vas calcular a l'octubre. I quan al novembre vas començar a desplegar càrregues agèntiques, aquells càlculs que havia fet no varien per res, no els vas actualitzar. Però és que tot menjat, no? Llavors, jo penso que estan fent això per donar beneficis o acostar-se a beneficis per demostrar que poden guanyar pasta en algun punt aviat, perquè tenim, segurament sobre setembre, que sortir de borsa tant d'Anthropic com d'OpenAI
0: i de SpaceX.
1: I de SpaceX AI, que no sé si vindrà una mica abans aquesta.
0: Em sembla que no, allà l'estiu.
1: Sí, perquè ja ha fet el feeling de ser, que en principi ho podria fer abans. I perquè hi hagi, perquè funcioni bé les sortides de borsa tan massives, valoracions que no s'han vist mai, que són absurdes.
0: SpaceX em sembla que volen entrar a 2 trilions.
1: Sí, doncs, què passa? Necessites dues coses. Un, que la gent pensi que aquelles empreses algun dia guanyaran diners. I dues, necessites que hi hagi un clima més o menys optimista, de bonança, de dir, hòstia, va tirant, la tecnologia va tirant, llavors se va bé, anem a posar diners. Perquè si no, ningú comprarà. I la meva hipòtesi és que acabarem aquestes IPOs entre setembre i octubre, molt proper a aquest midterm. Quan s'acosten els midterm, els nord-americans sempre els agafa fred de peus, i en aquestes amb entrar amb tal, encara més, em penso. I, per tant, i la meva hipòtesi, no tinc por de vidre, perquè estem satànics, vaig a
0: estem veure satànics, avui estem satànics.
1: I la meva hipòtesi és, aniran les coses optimistes a nivell de borsa, es faran aquestes sortides de borsa salvatges, hi haurà molta gent que voldrà comprar, tant aquestes i per extensió altres tecnològiques, per exemple, que es compra a través de, molta gent compra a través de fondos o diverses accions, no un sol títol i tal. Això generarà que molts, diguéssim, grans inversors venguin molt per vendre si que algú compri, no? Per tant, hi haurà un moment dolç per vendre amb unes valoracions altes, i quan això passi caurà i s'acostarà amb el midterm i vindrà que molts analistes porten anunciant de fa temps que és una crisi de deute privat important. I aquí veurem què passa, perquè això té seriosos problemes de consum i afecta tota la cadena. Per tant, sí. veurem com aniran. Dit això, per retorn d'inversió que deies tu abans, Tomàs, estem molt lluny. O sigui, les inversions que porten fetes són una puta bogeria. I sí. Encara, com deia en Marc, en volen fer moltes més. No? Per tant, no recordo, Pampé.
2: Google no ha pujat preus.
1: Per companyia.
2: Google no ha pujat preus també de les cotitzacions bàsiques i s'ha tirat enrere. Crec que sortia la notícia també. Però aquests
0: dies. El cas de Google en l'IA és curiós perquè si us fixeu ara, just fa un any, que havia sortit el Gemini 2.5 Pro, que era el millor model de programació en aquell moment. En aquell moment era el millor model de programació, i totes les webs d'apostes deien que seria el model standard of the art a finals de 2025. I quan va sortir CloudTopus 4.5, de cop i volta es va acabar això, perquè el CloudTopus 4.5 era el que permetia els fluxos agèntics continuats. És a dir, no que no fallés, però dir que no fallava en la utilització d'eines. I a més s'han après una sèrie de coses. Llavors, el que sí que és important tenir en compte són les coses que no estem... La primera cosa és, si observem tota la tecnologia de la web, llevat d'estandarditzar l'HTML en l'HTML5 i de la crida de JavaScript asíncron de 2004 de Microsoft amb l'Ajax, pràcticament tota la tecnologia de la web es va inventar durant la bombolla del... del 2000, que va punxar. Vale? Però aquella bombolla va deixar una gran quantitat de tecnologia, de documentació, de gent formada, de nous models de negoci, que ens ha permès després tindre això. Llavors, és a dir, aquí segurament estem a dintre la bombolla, i ho deia el Ben Thompson en l'estratègia fa mig any potser, és a dir, escolta, segurament hi ha una bombolla, però s'estan creant moltes coses molt interessants. Llavors, això, hi ha una altra cosa...
1: Això, Marc, perdó que et talli, ho explica molt bé una investigadora en teoria econòmica que es diu Carlota Pérez. Té un llibre boníssim, que és Technological Revolution and Financial Capital, The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. I ella explica que hi ha dos grans períodes en qualsevol revolució tecnològica, que són el període d'instal·lació i el període de deployment. No? I el període d'installation period té una part d'irrupció, hi ha capital abundant, tecnologia que promet que ens farà el sopar i serem guapos i alts i forts i tal, no? Que promet alguna cosa molt xulo, i això fa que hi hagi una entrada de capital salvatge que financia que surtin empreses aquestes. Això fa que surtin moltes companyies competint, vale? Que és la segona etapa, que és el frenzy. No? Surten moltes companyies competint a fer allò. I la competència què fa? Avança l'estat de les coses. Com que fa avançar... Fa
0: molta avançar, innovació, moltes idees, es proven moltes coses, s'equivoquen molt, es troba el que funciona...
1: Hi ha moltes morts, no? I tal. Però es va provant i tenen moltíssim, per tant, el que tens és que els retorns econòmics estan per sota del cost de capital, perquè moltes moren, perquè moltes no avancen, perquè he fet una cosa que més us m'ha superat una altra, no? Llavors passem en un moment, diguéssim, això crea un cert pessimisme inversor, perquè els retorns són més baixos que el cost de capital, i passem a una etapa de consolidació, que ja estem a la fase de deployment period, no?
0: Que gairebé ens estàs explicant el cicle del hype de Gartner.
1: No, perquè el cicle del hype de Gartner no es basa en tant en economia com en modes.
0: No, però que encaixa. En el cicle que ens has explicat hi pots superposar el cicle de hype.
1: Sí, més o menys, tot i que de forma és diferent, no? Però bueno, perquè de forma és diferent.
0: Bueno, però seria com la segona derivada del que tu estàs dient.
1: Seria com una sinusoidal i el de Gartner que un plató, però bueno. Llavors, què passa? Que hi ha consolidació de companyies, doncs pues moltes han mort, vaig a comprar-ne d'altres, no sé què, s'ajunten companyies i el focus està en eficiència. Han dit, bueno, hem juntat aquí 20 companyies, doncs pues anem a fer que això sigui eficient. I a més això fa que les empreses ja han començat a utilitzar aquestes tecnologies, i per molt que no sigui potser encara massa adoption, ja comença a haver-hi una certa productivitat, ja comença a haver-hi casos d'ús, ja hi ha casos d'ús bons. I això condueix a que les empreses són eficients, a que comença a tenir un retorns, produeix una situació en què les empreses donen un retorn de capital per sobre el cost de les accions, perquè les accions havien caigut, no? per sobre el cost de capital, i tornem a l'optimisme. I la primera fase, la irrupció i el frenziness, no? d'aquest installation period, és capital especulatiu, purament financer, que són els que escalfen els mercats dràsticament. Quan anem a la zona més avorrida, si vulgueu, de deployment period, que és la zona de sinergia, d'ajuntar companyies i eficientàries, i de maduresa, que seguia el plató productiu, no sé què, que en diu el cicle de Gartner, aquí és capital industrial, és capital productiu. Perquè això és capital industrial que no ho fa especulativament. No? I el tema és on està el punt d'inflexió entre el període d'instal·lació i el període de deployment. El que a mi em sembla és que estem en aquest punt, arribant a aquest punt. Per què? Perquè hi ha problemes per tenir prou energia, perquè hi ha problemes per tenir prou centres de dades disponibles i perquè estan fent molta pressió per començar a voler donar beneficis. No? El capital privat de grans fortunes, que és el que mou les inversions, està molt aturat, molt frenat, esperant a una caiguda per entrar baratos a la borsa, i per tant comença a acabar-se aquest capital per finançar aquestes operacions. Amb el que el tema és quan hi ha aquest punt d'inflexió, i jo crec que ens hi acostem i que ens hi acostem a final d'any.
2: Josep, deixa'm afegir un altre tema. La IA i tot el que li envolta, està movent tant capital que la resta de sectors estan pràcticament plans. A nivell de... a nivell de borsa, l'altre dia mirava les dades i què passa? Que perquè tothom es puja al carro, tothom vol comprar chips o vol comprar... està tots els diners van aquí i la resta estan com plans. Estan...
1: Al final, i el que deia en Marc, vull dir, això genera que s'ha creat una infraestructura salvatge.
2: Sí, sí, sí.
1: I aquesta infraestructura salvatge...
0: Però fixeu-vos una cosa...
1: Haguem construït sobre la crisi del 2000.
0: Però fixeu-vos una cosa, la idea al final és de la narrativa del final dels agents. Ja no parlem d'ahir, ja parlem de la idea d'aquests a dintre, aquests agents. És que et donen una productivitat que s'apliquen a qualsevol cosa. Jo, per exemple, mentre estàvem fent ara aquest programa, he tingut en un dels meus agents, que es diu Grumpy, que estava agafant una tesi doctoral d'un estudiant meu i estava revisant les 150 referències que hi ha a la seva tesi doctoral, ha dedicat a mirar-les totes, verificar que totes estiguin, que els ICCNs, els ICBNs, els DOIs estigui tot bé, que tot estigui fet, que els autors estiguin ben fets, i que la cosa que la tesi diu, que diu aquest article, existeixi i que sigui, i que coincideixi. De fet, m'han trobat dos que estan malament, que haurem de revisar. I ho està fent fins ara. La diferència entre un ChatGPT i un agent, és que quan va sortir ChatGPT, ChatGPT va funcionar perquè d'alguna manera competia amb Google. És a dir, quan la gent entrava a ChatGPT i li demanava el mateix que li podia demanar Google, i el que passava és que ChatGPT et donava de manera molt ràpida i molt immediata una resposta que, si no era vera, era ben trobada, vale? I com que estava ben trobada i era molt ràpid, i per tant la velocitat de resposta de l'LLM, del chatbot, era molt important. En canvi, quan jo estic utilitzant agents, la meva necessitat de com funciona no és una resposta immediata. Jo el que vull és que estiri mitja hora treballant sense tocar-me els collons. Jo li encarrego una tasca complexa en què jo he fet una feina de preparar unes eines, preparar uns recursos, preparar uns documents, preparar unes instruccions, preparar unes memòries, uns skills, uns hooks, una sèrie de coses, que és tot ben complicat, però quan jo el poso a treballar sí que fa una feina útil i que s'hi pot tirar mitja hora, i a mi m'és igual. Clar, el fet que això pugui trigar mitja hora, de cop i volta està canviant l'arquitectura dels centres dels CPTs i fins i tot de com es retornen les coses, perquè ja no busquem velocitat. Llavors tindrem CPTs que tindran que agafar i fer inferència d'alta velocitat, doncs, per chatbots tipus ChatGPT o Gemini i coses d'aquestes, i en canvi, quan Anthropic sap que t'està servint el Claude Code i per tant és agèntic, sap que pot anar a un ritme diferent, perquè tu no et posaràs nerviós, perquè el que tu vols és que funcioni bé, que funcioni bé, que et doni una bona resposta, i en pots tindre molts en paral·lel. Et deixa tenir molts en paral·lel. Jo tinc 4, 5, 6 finestres. Parlen dels vampirs, estem parlant de satànics. També ja tenim el Marc Andreessen l'altre dia, ara que estem parlant de temes satànics, en el podcast d'en Joe Rogan, Marc Andreessen, Joe Rogan, en un sol podcast, tots dos allà fotuts 3 hores allà fotent-li, doncs unes coses que explica l'Andreessen és que a Silicon Valley està apareixent la figura del vampir de la IA. Perquè doncs són gent que de cop i volta, des que va sortir el Clotopus 4.5, estan tancats a casa seva i tenen 20 agents en paral·lel treballant i ni dormen, ni mengen, ni caguen, ni pixen, perquè tenen que estar mantenint els agents funcionant per no malgastar. Ells que tenen 5, 6... El mateix tio que va crear l'OpenClaw, ell deia que ell tenia
2: ja
0: 8
2: passava,
0: subscripcions de Cloud Code al
2: això
0: màxim.
2: Això ja passava jugant a Call of Duty.
0: El Call of Duty, exacte, doncs però no estava 6 mesos o 8 mesos sense fer aquest tipus de coses.
2: Però
0: no,
2: però hi havia gent que...
1: Hi
2: havia gent que cagaven i pixaven i menjaven i res jugant.
0: I el Quake i aquestes coses, tot això ho havíem passat. Però la idea és dir...
2: Que boomers que sou de...
0: Però fixeu-vos un momentet. En el moment en què... En el moment, és a dir, fixeu-vos una cosa, quan abans que sortís el cloud computing va sortir perquè van passar dues coses abans. La primera va ser perquè uns senyors van inventar la màquina virtual, els senyors de VMware van inventar la màquina virtual, i l'altra va ser perquè els senyors de Google van decidir que no volien construir els CPDs com s'estan construint fins ara. que era muntar unes màquines superpotents en clúster i tot replicat i utilitzar hardware, sinó que ho fotrien tot, farien servir hardware barato i que el fet de que un servidor caigués no era una excepció, sinó era la norma, i havíem de tenir un sistema que recollís això. I a partir d'aquí apareix tota la idea del cloud.
2: El paral·lelisme amb el cloud és molt interessant. Abans en Josep, a Porta Tancada, em deia que aquesta mena de... Oi, oi, oi, la factura. Això a la gent de cloud ja li havia passat i es va canviar molt com s'interpretava.
1: En el sentit de núvol, eh? No, sí,
2: sí,
1: de, sí, no
2: sí.
1: De cloud.
2: De cloud. De núvol.
0: Clar, llavors, per exemple, avui en dia, des de finals de l'any passat, els mateixos d'Antropic i després OpenAI i la resta dels models...
2: Perdoneu que no m'hi puc estar. Una cosa que diu el Jordi. A veure si surt, perdoneu.
0: És el Cloud of Duty. Però la idea és, de cop i volta, la gent que està fotent desplegaments de models estan començant a agafar, estan començant a posar caix, estan començant a separar, a executar diferents parts en diferents màquines. I si tu necessites servir inferència ràpida, molt ràpida, molts tokens per segon, doncs necessitaràs unes màquines molt integrades, amb una RAM supercara que val una fortuna i unes coses determinades. Però si, en canvi, vols qualitat, models molt grans, i vols anar, diguéssim, en comptes amb cotxe de carreres, amb MotoGP, servint tokens en plan MotoGP, vols anar en plan camión, pots tindre arquitectures diferents. I aquestes arquitectures s'estan construint. Lo fotut, que és el que t'explota el cap, és que qui està preparat per aquestes arquitectures? Primer de tot, qui té el CPD més gros del món per entrenament? El senyor Musk. I quina és l'arquitectura que pot sortir per moure agents? CPDs a l'espai. Imagina't satèl·lits tipus Starlink, però amb una GPU, cadascun amb la seva placa fotovoltaica, amb el seu radiador de dissipació, connectats per làser. Com ara que la velocitat...
2: Ara sí que m'ha esmentat el diable, eh?
0: Ara hem esmentat el diable, però bé, però almenys aquest no es menja criatures. Vale?
1: Bueno, el seu pare em penso que sí.
0: El seu pare és possible, sí. El seu pare és possible, però ell encara no. Ell només els condemna i els expulsa de casa. Però són... Ei, poca broma, la idea de satèl·lits amb GPUs connectats per làser, vale? Que no necessiten aquesta latència tan ràpida que té el ChatGPT, però que en fluxos agèntics, doncs, que triguen 10, 15, 20 minuts en agafar i completar tasques o compleccions de taxes molt més complexes durant el temps i et pots esperar, aquest tipus de computació pots acabar movent molts més tokens, aportant molt més valor de maneres diferents. És a dir, que tindrem diferents tipus de maneres de lliurar i que encara s'estan inventant moltes coses.
2: Però això és caríssim, Marc.
0: Desplegar això és molt car. No, però el que t'estic dient és que depèn. O sigui, si tu has d'agafar i has de moure 10.000 persones d'un costat a un altre amb motos, amb motos de MotoGP i portant-los de paquet, et tiraràs molt de temps i necessitaràs moltíssimes motos. Sí, però si tu de cop i volta pots dir, desplegar... no, escolta, un AVE amb quatre combois 2000, has esmigut a tots.
2: 2026, tot i que tenim moltes coses avançades, desplegar data centers a l'espai és caríssim. Ara per ara.
0: Primer de tot, el que hem de tenir en compte, segons el que hem vist, no és si és car, és si és viable. Perquè, per exemple, avui en dia el que estem fent és apuntar a construir GPUs i CPUs o màquines unificades com les d'Apple a cada vegada a uns nivells de nanòmetres més petits que ens estem arribant als límits on es generen uns problemes geopolítics tremendos. Quan precisament a l'espai necessitaries GPUs més grosses, vale? Amb menys ràtio d'integració. I com que necessites altres tipus de velocitats, no necessitaries RAMs tan cares. Podries agafar les RAMs més barates que ja existeixen i ja tens. És a dir, pot haver-hi una forma de reciclar GPUs. Les GPUs existents les envies a l'espai. I després haurem de fer aquella sèrie de l'Espacio 1990 que anaven amb aquella nau espacial recollint escombraries per recollir tots els satèl·lits que tenim en òrbita, amb els Starlinks i totes aquestes coses.
2: Només li falta l'òrbita baixa, això.
0: Però de moment que... només ho pot fer l'Elon Musk, perquè en el Jeff Bezos li exploten els coets.
2: Sí, sí, sí.
0: Foten uns pets com una gla.
2: Que encara no sabem... Bueno, aquesta matina l'he explotat.
0: Com en diuen a Madrid, és un pedo com una bellota.
1: Sí. No, l'últim hi va tornar bé, no? En Bezos? Va aterrar bé, no? L'últim que va enviar o no?
0: No, l'últim li he fotut un pet aquesta matinada.
2: No, a veure, era un assaig... No anava a volar, era un assaig de combustible. El que han fet avui era un assaig de combustible. Però ha combustionat perquè s'ha mogut...
0: Ha tingut una combustió...
2: Florida s'ha desplaçat 15 centímetres cap a Europa, vale? O sigui que tenen un problema.
0: Els de Cuba s'han acollonit, ja lleguen, ja vienen, joder, que ja vienen.
2: Sí, sí. Sí, sí, ha sigut un pet com una gla, però era només una prova de combustible que afecta el programa Artemisa, que és el de la Lluna.
0: Ha sigut un èxit, ha combustionat totalment.
2: Bueno, recordem que en el Mas també li petaven, els coets i les proves de combustible.
0: Ells en diuen desmantelaments no planificats.
2: El llenguatge, que és tan dúctil. Vale, ha aparegut el Jordi, que ja us he dit del Call of Duty, també ha aparegut en Rafa Rodríguez, saludant-nos. Gràcies a tots els que esteu saludant i en directe a YouTube. Alguna cosa més en relació a aquest tema dels beneficis i retorns? No?
0: No, però a veure, l'anàlisi d'en Josep aquest de dir, escolta, ara estan aquí fent un pump per poder sortir a borsa i tot serà de color de rosa per nosaltres poder fer les IPOs, perquè clar, és que si està sortint aquestes tres empreses, és que no hi ha diners per comprar-ho.
2: Ha dit en Josep una cosa, així com de passada, però que pot tenir impacte, bastant rellevant, veient cap a on està la massificació de la inversió en aquest moment. Tu dius que en el moment que s'arriba... a la fase, diguéssim, inicial, no a la de desplegament, no? Impacte, bastant rellevant, veient cap a on està la massificació de la inversió en aquest moment. Tu dius que en el moment que s'arriba a la fase

0: si estàs en una situació inversor pessimista,
1: sí.
0: I això passes a la consolidació, que moltes no poden seguir, s'han de vendre o mal vendre, i per tant, és on es, és, diguéssim que és on crea, és una de les parts on crees els monopolis.
1: Axios aquesta setmana estava comentant que tan fort ha sigut l'eufòria que hem d'estar una mica precabuts en, justament en això que acabes d'explicar, Josep, que també sigui molt fort el pessimisme, saps el que vull dir-te? I aleshores les caigudes siguin molt espectaculars.
2: Bueno, si et mantens, si et mantens, si tu mires des de lluny també d'això, però si també no penseu estàs... una cosa, eh? O sigui, si ens, ens mira, seguim l'analogia...
1: No, però hi ha un problema de la crisi de, crisi de capital privat, que deia en Josep, eh? Que això, això pot ser rellevant, eh? A nivell global, eh? De...
0: Però
2: mira una cosa de com han anat les coses. Si tu agafes, per exemple, l'empresa Intel, l'empresa Intel fa 4 dies... Fa 4 dies, després de que en Trump fiqués diners directament a Intel, han recuperat el valor que van, que tenien abans de la dona, punxada de l'any 2000.
1: I que Trump va fer això, i després va pressionar en Tim Cook perquè el Tim Cook digués que Apple compraria...
0: I perquè Apple també hi fotés pasta, sí, sí.
1: Exacte. Vull
2: perquè dir Apple hi fotés pasta, però Apple prefereix ficar-hi pasta va... que no comprar-li les GPUs o el que sigui a Intel. Però Intel ha recuperat ara el valor que tenia abans de la caiguda de l'any 2000, però en canvi empreses com Amazon o la mateixa Apple veja'ls del darrere. Vale? Amb la qual cosa no se sap mai
1: però Apple quin,
2: en quina
1: i Amazon,
2: posició t'estàs posant.
1: Apple i Amazon estan en una fase diferent, és la fase que deia en Josep, de que estan recollint inversions industrials, no especulatives. Fins fa poc, perquè Apple era, ha estat una de tantes, de les top 7.
2: Picks and shovels.
1: Sí, eren les 7 que estava... Que tothom anava a posar diners de forma especulativa. I això, com ara l'especulació no està aquí, sinó que està en la IA, doncs ara la gent que inverteix i que fa una inversió pensant més en un model de... inversió de capital, no? Una inversió industrial, com deia en Josep. Eh?
2: Però en aquest sentit, qui estan fent la inversió potent a nivell de pics i pales? Serien Apple amb el que està fotent, els d'Intel, que volen, si els aconsegueixen que els hi funcioni el Foundry, però el boig d'en Musk... El boig d'en Musk perquè amb el, ara com ara té el Colossus, està muntant el Colossus 2 i té els coets, o sigui que dius ells vol jugar tot, vol jugar tot a el que es mou, i si li funciona, doncs segurament li funcionarà, mentre que Anthropic i OpenAI tenen sempre l'aposta de... perquè al final si els desenvolupadors estem fent servir actualment Anthropic i el ChatGPT, el GPT 5.5, és perquè són els millors models, però no tenim cap connexió emocional. Jo tinc el meu sistema d'agents, el tinc provat per canviar-lo d'OpenAI a Anthropic canviant una variable d'entorn. Amb la qual és dir, el que funcioni més bé, el que funcioni més bé aquell dia serà el que jo correré. I si hi ha un altre...
0: I cap on anirem, jo crec, claríssim, perquè ja comença a haver models quantitzats que funcionen amb hardware relativament modest molt bé per fer codi. Jo crec que anirem a sistemes que utilitzaran models de pagament quan t'interessin certes tasques o resposta immediata o tasques més complexes, però per tasques més senzilles podràs tirar amb un Qwen o amb un DeepSeek o amb
2: el DeepSeek V4Flash. El que explicàvem la setmana passada, que això és una mica també del canvi de model de computació que hi ha quan anem a fluxos agèntics, és el DeepSeek V4Flash, doncs, per a Mac Studio, el que ve és amb la possibilitat de treballar amb KV Caché.
1: Per
2: i de
1: feines...
2: Volta, quan treballes amb agents, funciona més bé, perquè un agent està enviant sempre el mateix context una vegada i una altra, i no l'has de recomputar.
0: Altament. I això que deies...
1: I
0: això que deies abans del Colossus, Marc, que també ho deia avui en Simon Wigginson, no? I l'acord que ha fet Anthropic és de comprar de pagar, 1,25 bilions, 1.250 milions de dòlars al mes.
2: Al mes? Posa'm-los aquí, que no tinc butxaques.
0: Al mes, no? I deia que això els hi permetria, en un cert anthropic deia que it could increase our usage limits for cloud code and the cloud API. Què vol dir? Que faran servir Colossus no només per entrenar, sinó també per inferència.
2: Per inferència. Tenen la part d'inferència, tenen la part...
0: Cuidado.
2: Però, a més, la gent de Cursor, que Cursor, jo li tinc molt de carinyo, va ser el... potser el primer agent de programació com a tal, que va sortir a finals de 2024, i van treure el seu primer model, i ara van per al seu model propi, que es diu Composer 2.5, que sembla ser que és un groc

0: 4, customitzat amb totes les dades de tots els programadors que portem 2 anys i pico utilitzant sí, Cursor.
1: Funciona bastant bé,
0: I el tenen corrent també a Can Groc. O sigui, en Màscara ha ficat la puteta dintre Anthropic, ha ficat la puteta dintre de Cursor i, a més, està agafant totes les dades. No crec que continuï fent Grocs, perquè l'equip de Groc va marxar, i jo crec que, en aquest cas, el cas del Groc, és un, jo crec que va ser... van fer trampes al solitari. O sigui, el Musk va agafar un equip i li va dir: necessito que em traieu un model que surti molt bé als benchmarks per tindre eyeballs i que la gent em provi. I ja està. I bàsicament és el que es va veure, que tenia molt, anava molt bé en els benchmarks, però després, quan li donaves un ús dia a dia, doncs el Grok no tirava com un... com un Claude o com un Gemini i un d'allò. Però ho van fer per posicionar-se, i en aquest moment, però ells tenen la computació, tenen els colossos aquests, estan fotent l'altre. No sé què collons fot en Musk, però és capaç de fer projectes d'enginyeria que ningú diu que es poden fer. Perquè muntar un CPD com el Colossus 1, tothom deia que això es tarda en 5 anys en fotre-ho, i ho va fotre en mig any, i el va engegar. Evidentment, es va saltar totes les normes, va fer trampes al solitari, va cremar calçotets, tot, però és capaç de fotre aquestes coses que dius: juga amb una altra lliga. I a més,
2: va baixem, cap... baixem de lo macro a lo micro, si us, no us se sap greu, vale? Començaré per una cosa, parlant de Quen.
0: Quen.
2: En Dani Quen és un gran usuari de Te das Quen, no?
0: Te das Quen.
2: Com va el teu projecte? N'estàs traient?
3: Bé, és, sí? Mira, ara és una passada. El que us explicaré és increïble i jo crec que únic en el món. Estava buscant
2: un moment, perdona, Recordem que en Dani està fent córrer moltes d'aquestes tecnologies en local, en un Apple Studio. Sí.
0: Amb un estudi i un estudi més aviat petitó. No és un...
3: No, és 64 gigas, és un M2 Max. Bé, doncs, buscant B-roll pel documental de BIH que estic fent, vaig contactar amb diverses organitzacions que tenen material dels anys 80 i dels anys 90 de gent que ha donat gratuïtament en aquestes fundacions. Una fundació em va dir: escolta, tens aquesta gent, hi ha una persona que ha fet tots aquests documentals, contacta amb ell i que et digui si et dona permís o no. Vaig contactar amb ell i al cap de 3-4 dies em respon que diu: carta blanca, fes amb el meu material el que vulguis. Això sí, posa'm amb els crèdits i no deixis quedar malament. Així que el que vaig fer va ser, ho té tot en archive.org, i vaig baixar-me tot el seu contingut, com uns 300 gigas de material.
2: Material de quin tipus? Vídeos, àudios, text? Vídeos. Vídeos.
3: Vídeos gravats d'entre els anys 80 i 90. Ell és de Nova York i va estar filmant conferències, manifestacions, simpòsiums sobre VIH i SIDA a Nova York i va a altres països. I hi ha un contingut increïble. El tinc ja i ja he començat a entrenar a la meva pròpia wiki. És material que no sortirà, segurament no sortirà, sortirà molt poca cosa, però quan acabi el documental parlaré amb ell i li diré: escolta, tu tens un material increïble que ningú té i jo tinc l'eina que gràcies a
0: per explotar-ho.
3: Podem explotar-ho i per fer-ho conjuntament. I quan acabi el documental segurament hi haurà una segona part d'aquest documental només centrat en el seu material i traurem segurament algun material, però que ja dic, és tot el material que ell té és increïble i tot el contingut que hi ha, bueno, es pot fer una història, es pot fer un material
0: impressionant. Clar, però fixa't una cosa, Dani. Estem parlant de quantes hores de vídeo estem parlant?
3: No sé. Setmanes.
0: 1.000 hores de vídeo? 2.000 hores de vídeo?
3: Tranquil·lament.
0: És a dir, el projecte de poder agafar i pentinar aquesta informació, vale, és bestial. Intenta, no sé si ho has fet, però quan montis el wiki també li pots dir que, a part que suposo que et donarà les indexacions d'aquesta cada vídeo, vale, que et capturi pantalles. És a dir, quan facis el... Digues, si tu saps que en un moment determinat hi ha alguna cosa d'això, tu li pots dir llavors, el mateix agent, el mateix Cloud Code o qui facis, a través de l'FFmpeg que et pot treure un frame. Jo, per exemple, el que faig, el dimarts passat vaig fer una classe online de formació de professors a l'UPC, i llavors el que vaig fer va ser, mira, aquesta reunió de Google Meet que estàvem tots i que és online, me la descarrego, m'extreus l'àudio, em poleixes l'àudio a partir del vocabulari que sabem que fem servir de veritat i que no surtin coses de xiquito a la calçada, vale? I llavors a partir prepares uns apunts...
2: Que és lo habitual quan el Marc està en una reunió.
0: Ja, no, però el problema és que si tu, per exemple, estàs fent servir el Whisper en català, i el configures en català, quan parles anglès, llegeix xiquito. Però és que el Whisper llegirà xiquito, però llavors tu li pots dir extreu-me la imatge, i llavors et fa un markdown en el que tu li posa, en el que et posa d'això i t'inserta la imatge. I llavors també tens quan tu miris el wiki tindràs les referències visuals. Vale, amb la qual
3: cosa
0: és com donar-li una volta o fins i tot extreure petits clips i des del markdown tu poder fer clic en aquell petit
3: clip. Poder fer clic i veure'l.
2: Tornant a baixar...
3: Ja dic, brutal.
0: O que et monti el vídeo.
2: Vale? Però aquí està la fase creativa d'en Dani, que no la vol perdre. No, aquí,
0: però et pot muntar com un storyboard. Jo el que tinc muntat és... treballo amb una idea d'un capítol d'una classe online... preparem els apunts i quan tinc els apunts preparats li dic ara em generes unes transparències i ara em prepares la lectura, utilitzem així, i ara t'agafes, et connectes online contra l'Eleven Labs, em generes l'àudio, em generes
2: amb la veu d'en Dani.
0: Jo l'he generat amb la meva veu i va bastant bé. Sí. M'he clonat la meva veu i va bastant bé. En anglès el que passa que a mi no m'acaba d'agradar perquè l'accent és molt fort, però et genera l'àudio i llavors et posa les transparències i et fa un vídeo. I llavors a partir d'aquí te l'importa al Final Cut i tu pots fer coses.
1: Jo vaig fer fa poc per una xerrada que havia de fer sobre ByteRite i tenia un col·lecció de vídeos de testimonis de pacients i de més i volia fer un resumet, res, un minut, dos minuts, a partir d'una colla de vídeos de testimonis de 5-10 minuts, no? I vaig fer un cloud code i amb un skill fent servir el shortcut CLI, no? Fent servir el CLI de shortcut, que ell me fes el vídeo triant el que jo hi vaig dir, mira, vull destacar, les idees que vull destacar són aquestes, pum, pum, pum, pum, i triem-ho, no? I que me muntés el projecte de shortcut, de manera que ja m'heixeu fitxaquet XML del shortcut.
0: Com és això? Shortcut o shortcut?
1: No, shortcut, shortcut.
0: Shotcut, vale, sí, m'ho busca.
1: És una eina open source d'edició de vídeo molt xula, vale? Molt, molt xula, la veritat és que va molt bé, i és gratis, no? És open. I aquesta gent és un editor de vídeo, estic mirant... I aquesta, shotcut.org, vale? Estava mirant l'extensió de domini, que no me'n recordava. Doncs hi ha una CLI, i amb aquesta aquí em vaig muntar un skill... Per muntar els fitxaquets de projecte. Són XMLs, eh? Que aquí diuen, pues mira, aquí muntes una pista d'àudio, aquí una de vídeo, aquí no sé què, aquí comença, aquí acaba, d'aquest vídeo, aquesta és la playlist, m'agafes el vídeo aquest de playlist, talles per aquí, tal. I, bueno, pues m'ho va muntar bastant bé, si vols alguna cosa una mica cotrilles, transicions i tal, cotrillo no n'hi havia, però tampoc hi havia demanat, però m'és igual. Perquè el que sí va fer molt bé va ser agafar els trossos del que s'enrotlla el pacient, pues, les coses que a mi m'interessaven, no? I a partir d'aquí, obres el projecte, acabes d'editar, de posar maco, fade in, fade out, d'àudio, no sé quantos, i tira que te vas.
2: Continuant tocant de peus a terra, en Rafa ens proposa el següent. Diu, podeu parlar una mica més del vostre entorn de desenvolupament, ID, CLI, quins models, local versus pagant per token, i també afegeix. Jo al treball faig servir Antigravity més Gemini més una versió interna del Git. Ara m'he comprat un gaming PC personal amb Fedora Linux i vull provar alguna altra combinació d'eines. Això dependrà també de la RAM i més paràmetres, eh? Però bueno, què li podeu contestar a en Rafa? Quin seria el vostre setup bàsic? Tu ja dius, Ludo, que tu no et cases amb ningú.
0: Bueno, jo el que jo vaig fer va ser crear-me, començar a treballar amb Cloud Code, però allò és el que he fet és dir-li al mateix Cloud Code, escolta, no vull res específic de Cloud. I tota la informació que tu necessites al final són fitxers de Markdown i configuracions d'eines que tu fas en el teu sistema, com el Shotcut CLI aquest que té. Jo, a mi m'ho fa mal FFmpeg i amb un barrejat d'àudio amb vídeo i coses, però segurament el provaré per poder combinar vídeos, tot i que jo edito al final manualment amb Final Cut Pro, però el tinc comprat. Però la idea és dir, tu tens un conjunt d'eines de command line i servidors MCP, el Playwright, les eines que tu fas servir, jo per exemple tinc alguna eina que em transforma des de Markdown a PDF i el tinc configurat com jo vull, crees les teves instruccions, que són els skills de com va cadascuna d'aquestes coses, i vas provant i t'ho vas fent.
2: Jo el que estic parla d'entorns de desenvolupament, no només de vídeo, parlant
0: de tot, de tot. Sí, sí. Jo amb això vaig servir per codi, per vídeo, per web, per revisió acadèmica. Totes les meves coses que jo faig està tot aquí. Jo el que sí que he fet és separar el problema està que aquests sistemes no tenen context infinit. Com que no tenen context infinit, no li pots donar totes les instruccions en un únic fitxer. Llavors el que he fet és, primer de tot, separar en diferents tipus de coses, diferents directives, diferents memòries i coses que ell pugui trobar ràpidament, fer la part del wiki, aquella que dèiem amb el wiki estil Carpathy, que dèiem d'això, i el que tinc fet és que el que tinc és diferents persones. Diferents persones amb noms específics. Jo, per exemple, tinc un que es diu Bilby, que es dedica a agafar i es connecta contra Google, m'agafa el Gmail, em llegeix els calendaris, m'agafa coses i em porta l'agenda. I té el meu to-do list i té les coses que això... I en Bilby té aquesta informació i té les instruccions d'uns fitxers que ell gestiona, que jo vaig mirant i vaig completant les tasques, és on vaig treballant, utilitzant Obsidian per mirar aquests arxius Markdown. Després tinc un altre que m'ajuda a escriure i que té accés a tot el que jo escriu, a totes les meves idees, a tots els meus principis que jo he anat col·leccionant i a més fins i tot i escriu bastant amb el meu estil. Jo de vegades dic, mira, haurem d'escriure un parell de paràgrafs sobre això, però m'escriu, com vas a treballar? Mira, canviem això, i treballo això. Aquesta és l'Àgata. Després en tinc una altra que em fa feina tècnica, que em dedica a instal·lar coses, a gestionar el repositori, gestionar el Git, a fer PDFs, fer coses d'aquestes. Aquest es diu Mycroft. Tinc el revisió acadèmic.
3: Amb qui ho tires?
0: Tot amb Cloud.
3: Qui li tires?
0: No, la idea és que això pot funcionar amb Cloud Code, però ho he fet funcionar amb Codex i ho he fet funcionar amb el Quenkly, que et dic, amb qualsevol, perquè la idea és tindre un conjunt de fitxers que són teus i que no estan marcats amb cap estàndard. Simplement, mira, l'arxiu claude.md, doncs li dic agents.md i canvio les coses, que sigui independent. Que tu simplement, tocant un fitxer, diguis, ara tiro amb aquesta altra plataforma. Però la idea és anar-te creant tot el teu. I que quan faci una cosa, dius, ei, mira, tinc que fer això, doncs, en comptes de dir, fes-m'ho i ja està, és dir, no, a veure, fes-m'ho, però fes-m'ho molt bé i anem a crear el procediment perquè sempre m'ho facis així. I llavors ja tens com una eina que és teva. Mira, ei, passa'm això a PDF. Jo, per exemple, ara el que faig és, en comptes de llegir en pantalla, utilitzo el Remarkable i el que tinc és, li he dit, escolta, passa'm això al Remarkable, doncs m'agafa i em genera un PDF que té la font, els marges i la mida, perquè el PDF es vegi perfecte en el Remarkable i amb les meves ulleres de curt de vista. I ja m'ho deixa en una carpeta que jo només ho tinc arrossegant al Remarkable desktop.
2: Mm. Diu el Jordi, qualsevol.
3: Qualsevol.
0: Encara que personalment, si teniu un ordinador amb RAM, el DeepSeek V4 amb la KV Cache per fer servir agents... va molt bé, els resultats són molt fins, serien l'equivalent a un GPT-4.1, seria equivalent a això, és a dir, el ChatGPT que teníem fa un any, de bo que és, i et corre a casa, i això...
3: Jo m'he de mirar una miqueta més el tema dels agents per fer més tasques del que de la wiki.
0: Jo personalment, Dani, fer servir un model com el Cloud per orquestrar i les tasques de processament d'arxius, sí, posar el Quen. És lo seu. Perquè també estalviaràs tokens per una banda i orquestrar... Perquè al final la gràcia del Cloud és que el Cloud o el GPT-5.5 és que no s'equivoquen fent servir les eines o s'equivoquen molt poc. I tu el que no vols és... execucions fallides. Si es tira mitja hora treballant, està bé, però si la caga, si es tira mitja hora per dir-te que l'ha cagat, dius, hòstia.
2: Josep, tu no vols aportar res? O... No, nosaltres... Bueno,
1: no, jo treballo sobretot amb Cursor i amb Cloud Code, segons quines coses.
2: Sí, sí.
1: Però habitualment ho faig servir des de Cursor.
0: I és que el dia que vaig començar a fer servir en plan poter, vaig trobar la potència al Cloud Code, el Cursor és que l'estic obrint per mirar el codi.
1: Yeah.
0: Estic mirant, i sí que, per exemple, ara d'aquí un 15 dies tindré que tocar una miqueta d'interfícies web de l'aplicació que tenim i llavors utilitzaré el Cursor perquè el Cursor té un sistema molt bo de treball amb allò. Però la potència que té...
1: Has provat el Cloud Designer?
0: No encara.
3: Jo sí que l'he provat una miqueta i...
1: És una passada. Mm. És una passada.
0: És que, és que no dona la vida. No dona la vida. No podem estar al dia. O sigui, necessitem 10 anys. O sigui, si amb el que s'ha generat fins ara...
1: Hauríem de tenir cada any, ai, cada mes, un any de temps per estudiar.
0: No, però jo t'ho dic, o sigui, si ara no, tots els investigadors d'IA generativa es paren i no treuen res nou en 10 anys, tenim feina per 10 anys.
3: Exacte,
0: tranquil·lament. Avui
3: l'entrevista que he tingut, m'han comentat una miqueta la meva forma de treballar i les idees tinc, li he comentat el tema del wiki, del documental, i s'han quedat a quadros.
0: Aquest senyor viu al futur. Aquest senyor viu al futur. No, però jo ara ho estic veient molt, eh? O sigui, jo ara quan estic parlant amb gent de la feina i d'allò, o sigui, són els que estem fent coses amb agents, i són la gent que fan servir el ChatGPT per quatre coses. Però estem com... Hi ha molta diferència de productivitat.
2: Jo estic en aquesta fase. No faig servir ChatGPT, faig servir Perplexity Pro, però estic molt... O sigui, la majoria de coses és substitutòries del Google. Perquè afina... Sí, a mi el que em fa és guanyar molt de temps i m'afina super ben afinada aquella resposta tècnica concreta, aquell botó, aquella instrucció, aquella cosa
0: però
2: que necessito.
0: El Perplexity Pro o el normal, que ha de ser sempre... Jo el faig servir tampoc, que sempre totes les queries em són Pro. Però el que fa, només una cosa, però molt més ben feta, que és donar-te una resposta a partir de les millors cerques possibles a la web. I dius, mira, aquí tens el que tu necessites saber. I cada vegada estic anant més a Perplexity a buscar. Ho fa millor que Claude o que ChatGPT. Però el que fa molt bé el ChatGPT, que és el que jo recomano a la gent que faci, és que quan tu vols aprendre una cosa de veritat, li diguis, fes-me un deep research. Li planteges una pregunta d'allò i li dius que et busqui opcions, que et busqui pros, contra, arguments a favor, arguments contra, evidències i d'això, i el tires. I estira dues hores i et fot un document.
2: Però això no és una resposta, com jo busco, que és una resposta tècnica, concreta i afinada.
0: I ràpida.
2: Sí, és una altra història.
0: Exacte, fins i tot sense pagar el Perplexity, per mi ara com és el millor de tots dels que fa això.
2: Diuen Jordi, i no podem utilitzar un model d'aquests perquè ens faci la feina d'estar al dia de totes les eines i poder aprofitar-les? No
0: es diu Rubén.
2: Es diu Rubén. No, d'on treu les hores?
0: En Mycroft, l'Àgata, en Bilby, en Rubén.
2: D'on treu les hores en Rub per estar al cas de totes les novetats?
0: Ell viu a 2030. Ell ara com ara viu a 2030. Ell diu coses de vegades en els grups que estem i jo l'entenc al cap d'un mes, del que deia. Dic, allò que deia en Rubén, vale, ara ho he entès. Però fa un comentari i dius, no, és que no sé per on agafar el que ha dit. I després dius, sí que tenia raó, sí, el tio, però necessites un mes.
2: Nois, hem de deixar aquí el programa i en portem una hora i dos quarts. Gràcies. Rafael, pràcticament només t'hem dit hola i no has dit res més. Sé que has estat molt liat aquests dies.
0: Ha portat
2: dies.
0: Pau.
3: De pau no ho fe, però...
0: Una pau satànica per aquest programa satànic.
2: No, ens ha portat la presència de les temperatures més altes de Catalunya. Això segur.
3: Pues mira, estem a 35 graus... No, perdona, 36 graus a Balaguer.
2: Yeah,
0: o sigui, et veus moreno, eh?
2: Sí, sí.
1: O cremat directament, perquè...
0: Negre! És a dir, estic negre!
3: Estic negre de la calor.
2: Nois, moltes gràcies a tots. Josep, gràcies per avui passar-te, molt interessant. Veus, en Josep sí que ha portat pau i una mica més de reflexió extensa del que fem. Està molt bé, tio. Molt content, sempre que vens.
0: Però el que us ha portat referències satàniques he sigut jo, eh?
2: I a Estocolm estan a 19.
1: Quina enveja, Dani.
0: Sí, sí, i a un lloc on tinc reservat un apartament per al juliol està nevant.
1: Està clar que les noves cases d'estiu els hem de construir a Svalbard.
0: Sí, perquè... sí.
1: Te'n vas a Islàndia l'estiu,
0: Marc? Me'n vaig a Islàndia.
1: Quan hi vas?
0: A finals de juliol.
1: Quins dies?
0: A partir del 20.
1: A partir del 20 de juliol sí. Fins a?
0: Fins a principis d'agost.
1: Coincidirem a Islàndia.
0: Ah, sí?
1: Quedem per menjar o què?
0: Una mica de tauró podrit.
1: No, collons, no, sé un lloc on es menja bé.
0: Saps un lloc on es menja bé?
2: Segur podrit.
0: Ja quadrarem.
2: Estem tots...
1: Jo me'n vaig el 29 cap a Islàndia.
0: Ai, doncs encara ens trobem perquè fa la Vic, perquè estarem per agafar l'avió. Ens trobem perquè...
1: Dius que tornes a primers d'agost, no?
0: No, abans de l'1 d'agost.
1: Abans de l'1 d'agost tornes.
0: Com?
1: Tornes cap aquí.
0: Sí.
1: Bé, jo vaig allà el 29 de juliol.
0: Em sembla que torno el 30, doncs potser ens trobem perquè fa la Vic.
1: A veure, seguíeu.
0: Anem a la Blue Lagoon. Anem a la Blue Lagoon.
1: Fa l'hòstia que no ens veiem en persona per aquí.
0: Estaria guai que ens trobéssim a Islàndia. Que trobis amb la seva Islàndia, estaria ja...
2: Home, si us trobeu
0: a Blue Lagoon... La Blue Lagoon. La Blue Lagoon és el lloc.
2: Si us trobeu a la Blue Lagoon, volem fotos, d'aquesta trobada.
0: La Blue Lagoon t'has de fer la foto, hombre.
2: Estem aquí tots passant temperatures amb els mòbils. El Rafael Jesús està a 36 graus, en Dani a 19, nosaltres aquí a la Vall d'en Bas estem a 28.
0: És que, per entendre's, la Blue Lagoon és una mega piscina d'aigua volcànica calentona que té un color així com de l'aigua de Mallorca, quan no hi ha ningú banyant-se, aquell blau així preciós, però només és tèrbol i no es veu, només es veu l'aigua aquella, i a sobre hi ha un bareto on et donen cubates i te'ls fots en la piscina.
2: Això està molt
0: bé,
2: perquè a diferència de Mallorca, allà, en teoria, no van a parar les aigües fecals, no?, en el mar Mediterrani, no? És a dir, que està bé. Dels turistes que venen allà emborratxats.
1: Ni fan balconing ni aquestes coses.
0: Bueno, a veure, diguéssim que una sessió a la Blue Lagoon et pot costar, diguéssim, com un parell de dies d'hotel a Mallorca,
2: sí,
0: o
2: sí,
0: més.
2: Sí, ben bé.
0: O sigui que
1: tu,
0: això,
1: doncs ja ens enviem uns missatges, Marc.
0: Ens coordinem a veure si ens trobem a Keflavik. Seria molt guai.
2: Oients, moltes gràcies a tots per seguir-nos avui i ens retrobem la setmana vinent. Vinga, moltes gràcies a tots vosaltres.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Heavy metal!

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poc a poc. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafel Corbí.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu del Suro, conferència Astronomia bàsica per gaudir de l'eclipsi, a càrrec de Marc Heras, soci fundador d'Astro Girona i copresentador del podcast de divulgació científica en radiació de fons de Ràdio Palafrugell. L'entrada és gratuïta.
0: Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Yeah. Worldwide. 2025.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius i em dius que vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan es tornaran a veure, quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Artec als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascot, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

de 5 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
1: Hola, sí, doncs estem aquí al peu del canó, com sempre, com cada setmana, doncs per oferir aquestes millors cançons del món, aquestes cançons que ens agraden tant i que volem tornar a escoltar. Per això es diu Toca-la, Sam. I ben veritat que hi ha cançons que els tornem a tocar i els tornem a tocar diverses vegades. Algunes vegades sempre intentem que sigui un intèrpret diferent. A vegades no pot ser, però les repetim. I a més, no ens en cansem, almenys jo. Vinga, ja estem en el número 37 del programa dedicat a l'any 1963 i comencem, com sempre, amb la primera part, que és recuperar una música de la dècada anterior per saber quina música hi havia als 50s i com se presentava la música de l'any 63. Escoltem de Los Tres Paraguayos, La Galopera.

I amb el vostre permís, una petita pausa per un parell de curiositats. Una curiositat és eclesiàstica i és que diu que el 14 de novembre de l'any 1963 l'abat Escarré va fer unes explosives declaracions a la premsa. L'abat del monestir català de Montserrat, reverent pare Aureli Maria Escarré, ha fet unes declaracions sobre Catalunya al diari francès Le Monde, que ha causat sorpresa al govern. En una gran majoria, els catalans no som separatistes. Catalunya és una nació entre les nacionalitats espanyoles. Tenim dret a la nostra cultura, a la nostra història, als nostres costums. Som espanyols, no castellans. La segona ens parla de la inauguració del Museu Picasso. Va passar el 9 de març i deia: aquesta tarda obre les seves portes al públic barceloní l'exposició de les obres de Picasso, que constitueixen el donatiu del senyor Jaume Sabartés a la ciutat. L'exposició ha estat instal·lada al Palau Berenguer d'Aguilar, al carrer de Montcada.

I què us sembla si tornem a la música, i en aquest cas la música catalana? Tenim una sardana seguint aquest petit homenatge a Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaixo, l'escalenc sardanista, i que ens interpreta la Cobla Barcelona que va enregistrar l'any 63 al Bona Festa.

0: Novetat musical de França, eh? Juliette Gréco, que ja fa ja temps que havia començat la seva carrera musical, i el 63 enregistra un disc amb la cançó Les Canotiers.
1: Je t'imagine en canotier, maillot rayé, la fleur aux dents. Je t'imagine canoté entre les saules se penchant. Et moi comme eux,

Una cançó que no és novetat, però sí a la veu de Sarita Montiel. És La Vie en Rose, que l'hem escoltat diverses vegades a la veu de l'Edith Piaf, i ara és Sarita Montiel, La Vida Rosa.

La següent novetat ens el porten els Reis del Surfing, els Beach Boys, que aquest any 63, amb una edició discogràfica, estrenaven la cançó Hawaii.

Nina amb Frederic, un duet que es va començar a la seva carrera musical l'any 58, té una novetat aquest any 63. És el Vaya con Dios i cantada per aquest duet, Nina amb Frederic.

I acabarem la nostra, el nostre espai dedicat a les novetats amb la cantant de cançó protesta dels primers que hi va haver-hi a Nord-Amèrica, Joan Baez, que ens canta Maná de Carnaval.

I d'aquestes cançons, les que s'escoltaven més, doncs a base de sonar, arribaven a número 1 de les llistes d'èxits. Avui tenim la llista de Suècia. I només ens queden 3 cançons i ja hem acabat aquest país. La primera que va arribar a número 1 d'aquesta tercera passada per la llista de Suècia va ser Si jo tingués un martell, de Trini López.

0: Ja que teníem temps, doncs hem deixat passar i escoltar tota la melodia sencera de Ella t'estima dels Beatles. Sintonia sinònima de cinema. L'última pel·lícula més taquillera. Gallardo i Calavera. Si l'intèrpret és nord-americà, a veure si endevineu qui podia ser el protagonista. Un Gallardo i Calavera de veritat. Frank Sinatra. I també intervenien Lee J. Cobb, Gil St. John, Dan Blacker i Barbara Russell. Direcció de Bud Jorkin. Música de Nelson Riddle. L'argument consisteix que un solter, que prové d'una família jueva de classe mitjana, viu en un luxós àtic on no hi falla mai una dona guapa. Els pares d'ell vol que es casi, però el seu estil de vida és incompatible amb la decisió o la petició dels seus pares. La part musical d'aquest espai ens torna a venir la Marisol, de la pel·lícula Marisol rumbo a Rio, que ens interpreta Tony.
1: Oh, Tony.

I després d'escoltar la Marisol en l'espai de cinema, ens anem cap a escoltar un altre grup que entra dins del programa o de l'espai dedicat al món de la televisió. No donem masses sintonies de sèries, perquè normalment s'anaven fent les mateixes. Quan se n'estrena alguna, sí que després oferim la sintonia. El que fem és agafar un programa musical, com a Scala in Ifi, presentat per Juan Erasmo Mochi, tractava de playbacks. Doncs anem a veure com podien haver fet els presentadors i presentadores de Televisió Espanyola en playback la cançó de Los Cinco Latinos, Para Vigo me voy.

Alguns programes musicals de la televisió espanyola d'aquella època eren retransmetre els festivals d'Eurovisió, Benidorm, Mediterrà, o també una part dels festivals de San Remo i de Nàpoli, i altres que varen durar molt poc. I en aquest espai és on tractem els primers premis d'aquests festivals anomenats. Com que ja anem acabant, el que fem ara en aquests últims programes és repetir el primer premi, tornem a tocar el primer premi de cada un d'aquests festivals de l'època. Avui és el torn del Festival de San Remo, primer premi va ser Une per Tutti, i que cantava Toni Renis.

I passem a l'espai amb l'apartat de les cançons de l'estiu. I sentim primer la sintonia, que és la que veritablement fa estiu.

avui tenim una cançó que l'hem triat pel títol, que no sabem què vol dir. Es titula Takaedi i la interpretava en aquell 63 Dubé i su conjunto. Dubé és actualment el que fa un espectacle a Barcelona, de franc a franc. És de Frank Dubé a Frank Sinatra. Imita les cançons i canta les cançons de Frank Sinatra. Escoltem doncs aquest Takaedi com a cançó de l'estiu de l'any 63, possiblement si ho podia ser-ho o no.

I a més, amb la curiositat de que a dia d'avui encara estigui en actiu, a la seva edat, cantant cançons de Frank Sinatra, el seu avi era d'origen escalenc. I ara seguim amb l'últim espai, que té dos apartats, el Xic to Xic.

Havíem dit que cada programa fèiem un ball diferent, però aquí ens hem tornat enrere i hem trobat un ballón que ens la canta la Lolita Garrido i que es diu Cabeza Hinchada.

I aprofitem aquest fons musical per acomiadar-nos de vosaltres fins la setmana que ve. I us deixem amb l'orquestra convidada d'avui, que és l'orquestra francesa de Michel Legrand, que ens porta la cançó Un noi meravellós.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dilluns 22 de juny, a les 7 de la tarda, al Centre Municipal d'Educació, Núria Ribas Mascarós, presentació del llibre Tres senderes pedagògiques, amb l'autor Xavier Besalú i Conxita Aro, que és mestra i professora d'institut. Una activitat amb entrada gratuïta.
0: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.
1: Com puc deixar-ho si és tot el que vull? Les coses bones i la vida que porto. Viu com un arbre que dona el seu fruit. M'aixeco amb força que...

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la de moment a les carreteres amb retencions habituals a les rondes, a la B23 a Sant Feliu i també a la 2 a Cornellà de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, aquí sí es complica la circulació, interrompuda hores d'ara, la circulació de trens entre Montblanc i Vilaverd a petició dels bombers per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi causat per un robatori de cable afecta concretament una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja a distància i rodalies de l'R14. En aquest cas, s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. A banda, també tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses per una incidència en la senyalització. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix avui d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. A banda, també Jordi Martí Galvis s'ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a la capital catalana. Martí ha explicat fa uns minuts a la xarxa que ara el que cal és arribar a un acord i plantejar un full de ruta amb la resta de membres del partit per poder així guanyar les eleccions.
2: El que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho vam fer la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són quins són els objectius de cada un d'ells.
1: I Catalunya, volíem dir, afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. El temps serà majoritàriament assolellat, amb calitja i alguns ruixats de cara a la tarda al Pirineu. A banda, també, la calor intensa continuarà durant tota la setmana abans de començar a fluixar de cara al cap de setmana vinent. I els bombers han informat que els incendis de vegetació declarats ahir a la tarda a Rabós, a l'Alt Empordà i a Canyelles, al Garraf, ja es troben controlats. El cos manté així una desena de dotacions enviades al primer dels incendis i 5 en el segon. A Rabós es tractava d'un incendi que cremava principalment matollar en mitja intensitat i a Canyelles es tractava de l'incendi de dues parcel·les de la urbanització Palmeres.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
3: Molt bon dia i benvinguts amb aquest embolletí horari de les 8 del matí per aquest dilluns, dia 22 de maig, amb els titulars d'alguns dels temes que tractarem a l'informatiu de les 9 del matí a la nostra sintonia. Avui parlarem de subvencions, perquè el Baix Empordà ha rebut més de 100.600 euros en ajuts per impulsar la producció agrària ecològica. És un dels temes que destacarem. També que Palafrugell torna a ser subseu del Festival Temporada Alta amb la seva 35a edició. Parlarem i recordarem la gran festa d'ahir del bàsquet Club Palafrugell, que va celebrar l'acte central del seu 50è aniversari. Parlarem també de que Palafrugell participa aquest estiu en el programa de Dip Salut per garantir la salubritat a les platges. Tocarem també el tema de la Festa Major 2026 amb la presentació que es va portar a terme el passat dijous de la proposta musical en 5 dies de programació cultural i musical. I acabarem destacant que el palafrugellenc Nil Bussot ha guanyat a Brugueres i manté el lideratge a la categoria de motocross del famós Prestige Occitania, una de les proves importants del calendari francès de motocross. Això i d'altres temes els tractarem a partir de les 9 del matí amb el nostre informatiu matí de Ràdio Palafrugell. Som-hi, doncs.

0: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Cap Roig Festival presenta...
3: Casley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
2: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
3: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
2: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
3: Cap Roig Festival, l'has de viure. La vida ya
4: cayó. Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Avanera
2: i Ràdio Avanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una avanera...
1: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Avanera i Ràdio Avanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radioavanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per...
0: Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Petrolis...

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
3: El so de Palafrugell, l'escoltes...

municipal al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades ni accident, però sí que es regeixen retencions habituals d'entrada a Barcelona, especialment a la B20 i la B10, també a la B23, a la C58 i a la 2. També hi ha algunes cues a l'AP7 al Vallès i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i finalment a la C16 d'accés a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda encara la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi causat per un robatori de cable afecta una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja distància i també els de rodalies de l'R14. S'ha habilitat en aquest cas servei alternatiu per carretera. A banda, també tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Pel que fa al temps, serà majoritàriament assolellat amb calitja i també alguns ruixants de cara a la tarda al Pirineu. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier de Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants, la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I torna a l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats aquest dijous ja tornen a estar ocupats. Avui està previst el desallotjament d'altres pisos.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Molt bon dia, us parla Rafael Corbí en el moment de començar amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell al costat de la Maria Vilà, aquest informatiu de la nostra emissora. Els informatius de Ràdio Palafrugell. Diversos temes a tractar en el dia d'avui, algun d'ells de component comarcal, com per exemple les subvencions rebudes per la comarca del Baix Empordà per impulsar la producció agrària ecològica. Aquest és un dels temes que tractarem, però parlarem també de la Festa Major 2026 a Palafrugell, amb 5 dies de programació cultural i musical. Parlarem del programa de Dip Salut per garantir la salubritat de les platges i on hi participa també aquest any el municipi de Palafrugell, que també formarà part del Festival Temporada Alta amb la seva 35a edició. Recordarem la festa del Bàsquet Club a Palafrugell, la gran festa, el gran moment central dels actes del seu 50è aniversari. I parlarem de motocross amb la victòria de Nil Bussot a la prova celebrada a la població occitana de Brugueres i de Calvet. Comencem, doncs, el nostre informatiu a partir d'aquests moments.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: La Festa Major de Palafrugell ja té programació definida i omplirà el municipi de cultura i música durant l'estiu. L'Ajuntament de Palafrugell ha presentat els tres cartells principals de la Festa Major. Una celebració que tindrà lloc entre l'11 al 20 de juliol, incloent activitats per a totes les edats. La programació combina cultura popular, música, activitats familiars i propostes juvenils. Durant 100 dies, els carrers i equipaments de Palafrugell acolliran concerts, balls d'orquestra, sardanes, cercaviles, espectacles i teatre. També hi haurà activitats organitzades amb les entitats locals. Un dels elements destacats serà el convit al pastor i la sirena. Enguany comptarà amb la participació dels gegants de l'Estartit. La trobada castellera també es manté dins del programa festiu. La música per al públic jove es concentrarà a la festa a la nit i al racó de la Festa Major. Entre els artistes confirmats hi ha Mariona Escoda, Fetus, la Banda Brava i l'orquestra Diversiones. També hi participaran Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Azogue i Esvetlana. El racó de la Festa Major, impulsat per l'associació juvenil Birres Braves, completarà l'oferta amb concerts i espectacles cada vespre. La programació també inclou activitats culturals impulsades per equipaments com la Biblioteca, el Museu del Suro, la Fundació Josep Pla i l'Escola de Música. També hi haurà tallers, exposicions i visites guiades. A les properes setmanes es donaran a conèixer nous detalls de la programació completa de la Festa Major de Palafrugell 2026. Palafrugell tornarà a formar part de la xarxa de subseus del Festival Temporada Alta, que aquest any celebra la seva 35a edició. El municipi repetirà el costat de Banyoles, Bescanó, Figueres, Sant Gregori i Torroella de Montgrí, mentre que Maçanet de la Selva s'incorpora per primera vegada al projecte. Amb aquesta aposta, el festival manté la voluntat d'apropar algunes de les millors propostes teatrals de la temporada a diferents municipis gironins i ampliar l'abast territorial de la programació. Coincidint amb l'anunci de la subseus, Temporada Alta ha posat a la venda ja els primers espectacles d'aquesta edició. L'avançament inclou una desena de propostes de teatre, humor, musicals i espectacles familiars, amb noms destacats com Lolita Flores, Carla Sanz, Ramon Madaula, Jordi Galceran, Jordi Oriol, Àngels Gunyalons o l'Àngel Llàcer. Entre les novetats també hi ha l'estrena de Deliric, una creació de Jordi Puntí amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, que combina òpera i teatre físic, i l'inici de la col·laboració amb el Festival Flamenc de Girona, que portarà al certamen l'espectacle Muerta de Amor de Manuel Liñán. Les entrades d'aquest primer paquet d'espectacles ja es poden adquirir, mentre que la programació completa de la 35a edició de Temporada Alta es donarà a conèixer el proper 27 d'agost. Palafrugell participa aquest estiu en el programa de DIP Salut per garantir la salubritat de les platges. És un programa impulsat per DIP Salut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona. La iniciativa arribarà a 81 platges de la Costa Brava i permetrà fer controls microbiològics de la sorra i de les instal·lacions d'aigua i de dutxes i rentapeus. Palafrugell és un dels 18 ajuntaments del litoral gironí que s'han adherit al programa i mantindrà en funcionament les dutxes de les seves platges durant la temporada d'estiu. En total, només 3 municipis no han sol·licitat el servei aquest any, que són Cadaqués, Portbou i Pals. El programa va començar el passat 1 de juny amb les tasques inicials de neteja i desinfecció de dutxes i rentapeus. Els controls de legionel·la s'iniciaran a partir de l'1 de juliol, mentre que les analítiques de la sorra es duran a terme entre finals de juliol i el mes d'agost. Posteriorment es redactaran els informes de resultats i es mantindran reunions tècniques amb els ajuntaments participants. L'actuació inclou la neteja i desinfecció preventiva del sistema de canonades que abasteix les dutxes i els rentapeus, amb l'objectiu d'eliminar el risc de presència de legionel·la. Aquest any es podran fer més actuacions gràcies a la corresponsabilitat dels ajuntaments que han adaptat els circuits d'aigua perquè el tractament sigui més efectiu. A més dels controls a les instal·lacions d'aigua, el programa també preveu analitzar la qualitat microbiològica de les sorres i elaborar una avaluació de cada platja. Aquestes actuacions permeten detectar possibles incidències i oferir recomanacions tècniques als municipis per mantenir els espais de bany en bones condicions sanitàries durant tota la temporada.
3: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
4: La ràdio pública de Palafrugell, som nosaltres, Ràdio Palafrugell, amb aquests més de 45 anys ja de servei a la nostra comunitat. El Baix Empordà comptarà amb 29 beneficiaris dels ajuts a la producció agrària ecològica de la campanya 2025. Rebran un total de 100.600 euros. Les subvencions tindran un impacte territorial sobre 521 hectàrees de conreu i formen part de la línia d'ajuts agroambientals impulsada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Aquest pagament es farà efectiu a partir d'aquesta setmana dins d'una convocatòria que destina 18.989.000 euros a 3.349 persones beneficiàries d'un total de 42 comarques amb una superfície total de 103.000 hectàrees de conreu. Aquests ajuts s'emmarquen en el Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna 23-27 i estan cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. L'objectiu és incentivar pràctiques agrícoles més respectuoses amb el medi ambient i contribuir a la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Segons el Departament, aquesta línia de subvencions afavoreix la millora de la qualitat de l'aire, el manteniment i la recuperació de la biodiversitat i impulsa un model agrícola més sostenible, resilient i compromès amb la qualitat alimentària i la preservació del territori. En esports, felicitem la gent i la junta directiva del Bàsquet Club Palafrugell, que ha portat a terme una bona campanya en recolzament dels 50 anys de l'entitat, i aquest cap de setmana en varen viure el seu acte central, amb tota una jornada dedicada, doncs, al retrobament amb antics integrants d'aquest club llegendari de casa nostra. 50 anys que donen per molt, com per exemple la presència del que havia estat el fundador amb l'etapa en el qual el club depenia del Club Atlètic Palafrugell, amb Marcelí Gota, que va venir expressament des de Ses Illes. Així ens ho recordava aquest cap de setmana abans de la festa la presidenta, l'Ester Agustí.
5: Realment estem molt il·lusionats, ens fa molta il·lusió. A mi personalment ve Marcelí Gota, que és el que va fundador, que ve especialment des de Mallorca, i aquí jo no ho conec, és dels únics que no conec, i bueno, em fa molta il·lusió poder-lo conèixer i, bueno, que m'expliqui alguna coseta. Que tota informació, que històries i vivències que s'expliquen sempre agrada sentir-se i són superben rebudes.
4: Els actes van tenir lloc al matí amb aquest retrobament, amb una sèrie de partits i també amb concursos i reptes, i després un dinar de germanor en el qual hi va participar gent de totes les etapes del club. Així ens ho explicava abans de la trobada el mateix dissabte l'Ester.
5: I on ens retrobarem amb tota una sèrie de gent, de jugadors, d'entrenadors, de junta, tot plegat, tota la gent que pot venir a formar part del Bàsquet Club Palafrugell durant aquests 50 anys. Ens trobarem allà al pavelló de bon dematí. I tot començarà, com ja deies tu, al matí tindrem una sèrie d'activitats i a l'hora de dinar ens anirem a fer un dinar com Déu mana, tots junts, amb tranquil·litat i amb més jarana.
4: Doncs molta jarana és la que va haver-hi. Des d'aquí, les nostres felicitats de nou a la gent del Bàsquet Palafrugell. D'altra banda, el pilot de Palafrugell, Nil Bussot, manté el lideratge del campionat Occitani Prestige després de disputar-se'n la segona i la tercera prova d'aquest certamen. Es van disputar els dies 7 i 14 de juny a les localitats occitanes de Brugueres i de Calavet. A Brugueres, Bussot va aconseguir la victòria final en una jornada en què va sumar una tercera posició a la primera mànega i una primera plaça a la segona. El pilot de casa nostra va destacar les bones sensacions amb la moto i la seva adaptació a la nova KTM 350 en fase de desenvolupament. A Calavet, la prova es va complicar per problemes físics derivats d'una gastroenteritis. Tot i això, Bussot va aconseguir un resultat destacat amb una tercera posició final. El pilot va guanyar la primera mànega després d'un bon inici, però va patir físicament a la segona, on va acabar cinquè per assegurar punts clau per al campionat. Amb aquests resultats, el pilot palafrugellenc continua al capdavant de la classificació general del campionat Sud-est de França, una competició amb gran participació i seguiment a la regió d'Occitània. A més, s'ha confirmat la seva invitació a disputar el Carpi Night Show, una prova de supercross que tindrà lloc el 4 de juliol a la regió italiana d'Emília-Romanya, una de les cites destacades del calendari estiuenc europeu de motocross.
3: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
4: Recordem que a les 10 del matí teniu ioga i pilates amb cadira, benestar i moviment als locals socials de Palafrugell, una de les activitats que es porten a terme, en aquest cas avui, al local social del Mas Mascort. També altres activitats per aquest dilluns, en dia 22, el grup de costura Teixint en Vincles, que també és una de les activitats que es porten a terme amb els locals socials, de les 4 i fins a les 6 de la tarda, amb la Cristina i la Paula, de Més Vincles i Fem Barri, al local social del Mas Mascort. Les activitats continuaran en la presentació del llibre Tres senderes pedagògiques amb en Xavier Besolú i la Conxita Aro al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes Mascarós. Serà a les 7 de la tarda. Pel·lícula un quart de 8 del vespre, Assassinat en la tercera planta, la pel·lícula de Remy Besançon, que podem veure al Teatre Municipal de Palafrugell, organitzada per al Cineclub Garbí. Res més, ho deixem estar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb una edició més dels serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Més informacions a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Salutacions de Rafael Corbí i a l'edició d'aquest informatiu de la Maria Vila. Que vagi molt bé, adeu-siau.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell. Vine, fes més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25.
3: A fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes...

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
1: Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 1702 77.
3: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
2: Ràdio Palafrugell. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
4: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
3: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda també, una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal, en sentit Tarragona, provoca també congestió obligada a tallar un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a la A2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna a l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupants i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Cap Roig Festival presenta...
3: Casley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
2: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
3: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
2: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
3: Cap Roig Festival, l'has de viure. La letra ya
4: cayó. Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Escoltes podcast?
3: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
4: Tanta satisfacció m'han donat.
5: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
6: Parla Josep Pla.
2: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
7: Quan ell m'aportava el seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
1: Entre Pitos i Llunes.
8: Amb Miquel Muñiz.
2: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
9: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
10: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària a la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda, també una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als Barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Així és la vida, amb Rafel Corbí, cada matí a Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal.
4: Molt bon dia i molt benvinguts a les 11 i 4 minuts, gairebé 5 d'aquest dilluns 22 de juny. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comencem el nostre matinal musical informatiu aquí a Ràdio Palafrugell. Comencem amb música amb Gloria Gaynor, I Love You Baby. A un quart de 12 parlem amb en Josep Pasqual, previsió meteorològica per aquesta setmana. A un quart d'una parlarem amb en Xavier Besalú, que avui ens presenta el seu darrer llibre. Ho farà aquesta tarda al Centre Municipal d'Educació. A un quart d'una en parlem amb ell, llarg i estret, per saber de què va aquest llibre sobre educació. No n'hi ha cap mena de dubte. Això, les nostres càpsules habituals, a la una en punt del migdia, l'informatiu migdia, després de dos quarts de dues, la darrera edició de la temporada del podcast en Retrato, amb en Francesc Niell. Tot això amb aquest matinal i a les properes 4 hores de ràdio aquí, a la vostra, l'emissora pública de Palafrugell, Ràdio Palafrugell.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Som dilluns, 22 de juny, i avui fa calor. Ja ho sé, que és una cosa que ja ens va avisar tots plegats en Josep Pasqual el passat en divendres de que faria calor, però al final hi hem arribat. I diuen que és el dia més calorós del moment. En Josep està a l'altre costat de la línia, ens ho explicarà ara. Bon dia, Josep.
2: Hola, molt bon dia.
1: Ens han llevat en calor i diuen que avui serà el dia més calorós d'aquesta onada de calor. És així o com ho veus tu?
2: Bé, això va per barris.
1: Mm-hmm. I el nostre barri, què tal?
2: Sí, de ben segur que a l'interior, les comarques de Lleida, fins i tot a les valls del Pirineu, doncs hi haurà temperatures molt altes. Però a la línia costanera, com comentem a vegades, doncs tenim aquest... Sí, de ben segur que a l'interior, les comarques de Lleida, fins i tot a les valls del Pirineu, doncs hi haurà temperatures molt altes. Però a la línia costanera, com

0: 13, doncs ens arriba amb temperatures més fresques. Però per contraproduent, o contra... per contra... bueno, en sentit contrari, també ens aporta humitat, i el que provoca, doncs, és aquesta sensació d'aixafogor. És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com a les comarques de Lleida, per exemple, però sí que en el cos nostre notarà, doncs, una sensació una mica, doncs, desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat, o el conjunt de les dues coses.
1: Home, l'interior que tenen és calor seca, no? Bàsicament, i tenen, no sé, posem-hi 40 graus. I aquí en tenim 32, però després te diuen temperatura d'aixafogor 38. O sigui, és que quedem allà mateix a sobre molls.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Mm. Ja veus.
0: Sí, aquesta és la situació. I en principi, doncs, no, sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, que... però serà poqueta cosa, perquè tindrem, doncs, aquesta feble marinada que fins i tot, doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I, a part d'això, doncs, domini del sol. Demà tindrem una situació semblant, força calcada, tot i que demà el que podria passar és que, com que hi haurà tempestes al Pirineu, que a la tarda, doncs, es tapés per ponent amb aquests núvols alts i el sol anés quedant una mica, doncs, esmorteït, podria dir.
1: Això ja va passar ahir a la tarda, que va quedar bastant esmorteït.
0: Exactament, doncs demà podria tornar a passar. Avui sembla que no és tan probable. I, en tot cas, també podria aparèixer alguna boira d'aquestes de... propera a la costa, diguéssim.
1: També tindrem una revetlla de Sant Joan tranquil·la.
0: Exacte, sí, té raó.
1: Sant Joan, sí, home, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. En principi de pluja no n'hi haurà, i sí, doncs, que tindrem aquesta temperatura alta, i, per tant, doncs, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa, doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc. Per tant, doncs, una situació força tranquil·la. I sí que el dia de Sant Joan, doncs, tindrem una mica de vent, vent de garbí, que farà justament, doncs, que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més. Per tant, doncs, una situació força tranquil·la, i de cara als següents dies, fins divendres, doncs, no es preveuen canvis importants. En tot cas, doncs, vents dominants de garbí i aquestes temperatures altes, i també aquest domini del sol.
1: No sé qui, però a l'interior, la zona de l'aeroport de Girona, aquesta banda, i a la tarda va donar cops de vent bastant grossos. O sigui que no una suau garbinada, per dir-ho així, sinó algun que déu-n'hi-do, la ventada que feia a la tarda.
0: Sí, sí, i va bufar, i bueno, i era un vent a la línia costanera, doncs, molt humit, però en canvi més cap a l'interior, doncs, però també amb aquestes ratxes que dius.
1: Molt bé.
0: Una mica destacable.
1: Doncs això és el que tenim per aquesta setmana. Ja ho veieu, doncs, els termòmetres, de fet, s'han d'anar enfilant, no sé si fins a final de setmana tindrem la mateixa calor o no, o la mateixa temperatura, tot i que aquí ja has dit que no tan alta, o anirà més o menys pujant fins divendres, tu creus, o baixarà una mica?
0: No, serà força estable tota la setmana. Sí que el dia Sant Joan, que tornarà a fer una mica d'aquest vent de garbí, doncs, bueno, una mica, o més que no pas avui, diguem, doncs, tornarà a ser una mica més alta, i la resta del dia no canviarà massa, serà semblant a la d'avui o a la de demà, i és per efecte, doncs, del mar, no? En canvi, cap a l'interior, sí que això que comentaves abans, que si Lleida arriben avui o demà els 40 graus, doncs potser es quedaran amb 37 o 38.
1: He sentit que avui podrien arribar als 42 en algun lloc,
0: sí,
1: de les
0: clar,
1: terres
0: sí.
1: de Lleida. Sí, que déu-n'hi-do.
0: Sí, esclar, vull dir, hi ha microclimes i zones doncs més enclotades o més elevades, que això fa, doncs, que la temperatura no sigui uniforme, perquè si fos uniforme amb un termòmetre que hi hagués a Catalunya n'hi hauria prou.
1: Efectivament. I aprofito, doncs, i en Josep ja estarà d'acord, per avisar, perquè el perill d'incendi és molt alt en moltes parts de Catalunya, sobretot també perquè coincideix amb la sega. Aquí no en tenim tanta ja, a l'Empordà, però déu-n'hi-do, i sobretot també els petards per aquesta nit, que ja s'encenten durant aquests dies. Vigileu moltíssim, sisplau.

0: Amb molta precaució, Joan. Joan, ara t'anava a dir Joan. Josep, eh?
1: Sí, no, jo no en tiraré cap.
0: Tu no en tiraràs, no t'agraden?
1: No. Bé,
0: a mi tampoc, sí. A mi tampoc.
1: Altres hores de la nit sentir...
0: jo sento, empresa, no? Sento els petards i sento els meus gossos que es queixen dels petards, també, o sigui que tampoc...
1: Ja, també
0: no.
1: Protesto. No, els que són lluminosos i que, bueno, aquests, trobo que... No sé, que són bonics, diguem. Mm.
0: Sí, però aquells que te tiren com vas caminant pel carrer i te'l tiren així, aquests no gaire. Josep, doncs moltíssimes gràcies per haver estat nosaltres un dia més. Ens retrobem divendres per parlar del cap de setmana.
1: Igualment.
0: Una abraçada.
1: Bona setmana a tothom, bona revetlla.
0: Exacte, bona revetlla a tothom. Fins ara.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

tot un clàssic que es va continuar versionant anys després de que Neil Diamond el 1967 ens la portés a terme. Girl, you'll be a woman soon. Noia, seràs una dona ben aviat. Una de les seves cançons que ens acompanyava per arribar a 11:45, manquen 2 minuts. Un horari que sobrepassarem o hi arribarem ben just en la música de la Judith Nederman. Això es diu Llibert. Llibert.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Les llàgrimes aniran al mar.
2: Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui la proposta anomenada Equilibre sense xarxa, a càrrec de la Chloe Riembau. No.

Amb aquesta cançó comencem avui el repàs d'aquest disc de 10 cançons que ens porta la bisbalenca Chloe Riembau. Es diu Si te'n vas, aquesta peça que acabes de començar a escoltar a través del nostre programa i que forma part d'una proposta emocional i a la vegada íntima. La Chloe és un dels darrers tresors sorgits d'aquesta pedrera musical inesgotable que és el nostre Empordà, més concretament des de la Bisbal. Jove cantant i autora que ja té llesta, com podem observar, el seu primer disc, Equilibris sense xarxa, produït per l'Eix Bou amb el suport d'en Jaume Pla, Amazònia.

Cançons com el Si te'n vas o aquesta La primavera ens acompanyen amb aquest àlbum que val la pena escoltar del principi i fins al final. Un disc que apareix arran de la seva recent victòria al concurs Sona Nou, però que és la culminació d'una trajectòria fulgurant que en només 3 anys l'ha portat de ser una cantant de versions a focalitzar-se en l'autoria, marcant perfil amb un estil singular que l'apropa a referents internacionals de l'esfera indie pop.

Aquesta és una de les cançons que forma part del disc en format també de senzill, anomenada Un Fil. El disc s'obre amb la cançó Si te'n vas, un cant de desamor anticipat que marca el clima general del disc i sintonitza amb els versos del primer senzill d'avançament, la cançó anomenada La Primavera, que hem escoltat també en segon lloc. Ja t'enyoro i encara no has marxat, també és una excel·lent cançó d'aquest disc. La música ens acompanya, en destaquem, amb una cançó addictiva, de maig a juny, seguint l'estela de Billie Eilish o aquest senzill que us comentàvem, Un Fil, a més d'un tema més íntim i reposat, com és aquest Res no quedarà.

la Chloe Rimbeau també s'atreveix a fer coses o relectures electròniques d'un clàssic del mateix Mazzoni, la cançó anomenada Purgatori.

cançons d'aquest disc que es va publicar el 13 de març de 2026 amb el llançament del disc amb una banda magnífica la qual també hi participa en directe Pau Giral als teclats i la guitarra o Granados al baix i Guillermo Elizaga a la bateria. Es porten totes aquestes cançons i d'altres propostes musicals de la mateixa artista

les cançons del disc podíem escoltar Llavors de fosc, Aire entre tu i jo, S'ha fet de nit, aquest de maig a juny, però ens quedem per escoltar, per acabar aquesta presentació del disc, una cançó en la qual hi col·labora també un conegut nostre, com és en Genís Bou. Amb aquest tema, les hores i sobresurten les seves flautes que li donen un cert aire de música d'ambient i també atmosfèrica. Amb aquesta cançó us presentem aquest disc de la Chloe Riembau, excel·lent àlbum de la cantant autora de la Bisbal d'Empordà, Equilibris sense xarxa.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: La música preciosa de Sam Fender al costat d'Olivia Jean amb Rain on Me On és una de les cançons que ens acompanyaven a manca d'un minut per 11:45 al matinal de Ràdio Palafrugell.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
0: I és que són coses que no ens han de fer perdre el cap. Sobrepassem el punt de 11:45 amb Jordi Ninus. Això es diu perdre el cap.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per a al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.

0: dies mundials internacionals, per la data d'avui, 22 de juny. Comencem parlant del Dia Internacional dels Boscos Tropicals. Una efemèride proclamada l'any 1999 pel programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, l'Organització Mundial de Conservació i l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura. Aquests boscos tropicals, que són ecosistemes fonamentals per la vida en el nostre planeta, que contribueixen a menjar-se el diòxid de carboni de l'atmosfera, de manera que tenen una gran importància per la conservació del medi ambient. Boscos que estan en greu perill per aquestes amenaces que pateixen i que, sobretot, són degudes la immensa majoria, jo diria que el 99%, per la mà de l'home o de la humanitat, deixeu-m'ho dir així. Anualment es calcula que es perden 10 milions d'hectàrees de boscos, una xifra que és alarmant i que és necessari aturar. Avui també és el dia del futbolista argentí, en homenatge al segon gol històric d'en Diego Armando Maradona davant de la selecció d'Anglaterra el 22 de juny de 1986. Un gol que a mi, per exemple, em va fer sentir fatal. Que recordant que era un gol que hauria d'haver estat anul·lat i que va marcar amb la mà. En va marcar un de maquíssim amb el mateix partit, però... ningú, no sé si se n'en recorden d'ell. Va ser un dels gols del segle, el que va aconseguir sobrepassant rivals des del centre del camp. El segon el va aconseguir marcar-lo amb la mà. A més, que jo anava amb Anglaterra, mira per on. I el tercer dia d'avui és el Dia Internacional de Volkswagen Escarbat, un dels vehicles més clàssics d'arreu del món. Possiblement sigui el més famós. El 22 de juny del 1995 es va proclamar aquesta data. Va ser per iniciativa del brasiler Alexander Gromov, un afeccionat de l'Escarbat, que va fer-ho amb diversos clubs mundials del Volkswagen Escarbat. Es va seleccionar aquesta data a causa de que el 22 de juny de 1934 es va firmar el contracte entre el doctor Ferdinand Porsche i l'Associació de la Indústria Alemanya de l'Automòbil. Porsche va desenvolupar el primer prototip de Volkswagen. I s'anomena Escarbat perquè té dues portes, té motor a darrere, tracció trasera amb una carrosseria descapotable o sedan. La seva forma redondejada, rodonejada, compacta, doncs és el que li ha portat aquest popular nom al llarg dels anys, el nom d'Escarbat. I fins aquí el que us hem portat en el dia d'avui amb aquests dies mundials internacionals.
1: Els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant,
0: amb Caral Pedemonte.
3: Cuplejant a Ràdio Palafrugell els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Ràdio Palafrugell.
3: Aquí pots escoltar Cuplejant, un excel·lent programa que us el recomano molt especialment. Amb la Caral Pedemonte. 2 minuts per les 12, cobrim en José Menese, Melchor de Marchena, amb Romance de Juan García.

No era por miedo su llanto, porque

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. I amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 26 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 7 de la tarda faran la inauguració de l'exposició Els cartells de la Festa Major i del cinema, al local social de la BAC. I el divendres a les 10 de la nit, ball amb DJ. Música dels anys 80, 90 i 2000, amb servei de bar a càrrec de Serrans i Juli Vies, que és la comissió juvenil de la BAC. Es farà a la plaça del Portbó. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
4: Doncs ja hi som, a la segona hora del nostre matinal, amb aquest Rock Collection. Lauren Volzi ens aportava aquesta peça anys enrere que ens va fer ballar tantíssim. També amb una cançó d'Amaral, amb Mares igual que tu. Això ens portarà fins al moment en què tinguem aquí l'entrevista, que avui va dirigida a escoltar el que ens ha d'explicar en Xavier Besalú, que aquesta tarda ens presenta el seu darrer llibre sobre educació al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell. S'arribarà a partir d'1:15.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
2: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: Tenim una cita aquesta tarda de dilluns amb una presentació d'un llibre d'en Xavier Besalú. Es diu Tres senderes pedagògiques, una presentació que tindrà lloc al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós avui a les 7 de la tarda. Hi participen l'autor, en Xavier Besalú, i la Conxita Haro, que és mestra i professora d'institut. Per saber-ne més coses, volem xerrar una estoneta precisament amb en Xavier Besalú sobre aquest llibre, aquests Tres senderes pedagògiques. Xavier, molt bon dia, gràcies per estar amb nosaltres, benvingut.
4: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
3: Parlem una mica, un llibre per ensenyar-nos més coses d'educació, per aprendre, per tenir les idees més clares. En què consisteix aquest llibre que heu publicat?
4: Doncs mira, sí, aquest llibre el vaig escriure justament ara fa un any, l'estiu passat, i diguem-ne que davant de la confusió doncs, que observo tant dins de les famílies a l'hora de pujar els seus fills com dins de les escoles i instituts, la meva idea era si podia posar una mica de llum a tot plegat. I vol dir això que el llibre parla una mica de tot, però amb dos objectius de fons, diguem-ne. D'una banda, anar contra l'oblit, rescatar algunes coses del passat, sobretot del passat del segle XX, que s'han fet molt bé i que val la pena tenir presents. I dos, doncs això, fer llum davant d'alguns problemes gruixuts de l'educació en general. No només, quan parlo d'educació, no parlo només de les escoles, eh?
3: Mm. Parla el llibre de tres fars en els quals s'alimenta una mica aquesta educació. D'un havíem sentit molt a parlar, que és en Lorenzo Milani, amb les cèlebres doncs, de l'escola de Barbiana, també de Rosa Sensat i d'en Paulo Freire. D'aquest no en conec gaire cosa, però una mica de llum a la foscor sí que ens hi podries posar, no?
4: Sí, sí. Mira, de fet, quasi que m'estranya que em diguis que tu coneixies força el Lorenzo Milani, perquè dels tres, jo diria que per la major part de la població, per descomptat, però també...
3: No?
4: Sí, sí. Mira, de fet, quasi que m'estranya que em diguis que tu coneixies força el Lorenzo Milani, perquè dels tres...

0: que doncs va ser reprimit i va ser exiliat pràcticament pel bisbe doncs, de la seva diòcesi, perquè aquest home tenia clar que per fer bons cristians els seus feligresos, doncs l'havien d'entendre i havien de dominar el llenguatge i havien d'anar més enllà doncs, de la mecànica doncs, de llegir i escriure. I per això doncs, va muntar una escola nocturna per treballadors de sortit de la fàbrica, al poble de Calenzano, on era vicari, i els ensenyava fonamentalment a llegir i escriure a través del diari, de les notícies del diari, justament. I això sembla que no va agradar gaire als que tallaven el bacallà en aquell poble, i a la que es va morir el rector, doncs li van fotre una cosa al cul i el van enviar a una parròquia que no tenia ni capellà, ni carretera, ni aigua, ni llum, ni res, i allà va seguint fent escola fins que es va morir. El Paulo Freire, doncs el Paulo Freire té, diguem, un problema, que és brasiler, i sembla que el que ve d'Amèrica Llatina doncs no interessi o no tingui res a dir als europeus, que sempre ens hem considerat doncs més avançats i més savis doncs que la resta del món, i en canvi Paulo Freire resulta que és un intel·lectual, és un pedagog dels més rellevants del segle XX, vingui d'allà on vingui. En aquest cas doncs sí que és brasiler, però va haver de marxar de Brasil justament perquè hi va haver, com passava a Amèrica Llatina a mitjans del segle passat, un cop d'estat militar, i va haver de marxar i es va instal·lar doncs, durant 20 anys aquí a Europa, i això el va fer també més conegut. I finalment, l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que és una associació que es va crear l'any 1965, que va tenir un paper doncs, molt destacat en la renovació pedagògica doncs, a Catalunya i a la resta d'Espanya també, que un paper molt destacat també en la catalanització i democratització de l'ensenyament, sobretot a través de les escoles d'estiu que es feien a Barcelona i que després es van escampar arreu de Catalunya. I per molts educadors d'avui dia semblaria que aquesta associació, que és viva i que segueix publicant llibres i revistes i fent sentir la seva veu, doncs semblaria que és una cosa del passat i que ja no interessa. I jo he volgut dir, doncs no, tant el mestre de Barbiana com Paulo Freire com l'associació de mestres Rosa Sensat tenen molt a dir en el moment actual, justament en aquest moment que he definit com de confusió i de desconcert, no?
1: Mm-hmm. Ens ha confessat, i ho saben els meus oients, que conec Lorenzo Milani precisament a causa de les llargues converses que també aquesta ràdio hem mantingut amb en Joan Domènech, que ens han explicat moltíssimes coses doncs, de Lorenzo Milani, de l'Escola Barbiana i també de l'educació. Sembla que hi ha moltes persones que ja heu deixat l'educació enrere, o sigui que ara mateix l'esteu mirant des de fora del prisma, però que teniu les idees molt clares de com s'han portat, en un moment en el qual precisament el professorat està lluitant per els seus drets i els drets dels seus alumnes. Tan malament s'està fent tot? Suposo que des de l'administració, no?
0: A veure, certament jo en aquests moments estic jubilat, tinc 72 anys i per tant m'ho miro d'una mica lluny, però també t'he de dir que estic al dia perquè formo part del Consell d'Educació de Catalunya, que és l'òrgan de participació doncs, més important que té el país en el camp educatiu, mm-hmm. en representació de l'Institut d'Estudis Catalans, i això vol dir doncs, que això, no solament que estic al dia, sinó que l'administració doncs, ens fa saber els seus punts de vista, les seves propostes, les seves estratègies, i per tant, diguem-ne que es poden contrastar les coses. Però certament, a veure, la mobilització que hi ha hagut aquest darrer curs, no només a Catalunya, també al País Valencià i d'una manera força latent també a les Illes Balears, és a dir, a tots els països catalans, és un símptoma d'un malestar profund, que no es veu clar quines són les prioritats d'aquest departament d'educació, en aquest cas. En el País Valencià hi ha, a més, el tema de la qüestió de la llengua, doncs, molt deixada de banda pel govern que tenen en aquests moments. Bé, què volia dir amb tot això? Doncs, primera cosa, valorar com un fet extraordinari que els mestres i professors hagin estat capaços d'una mobilització tan intensa i tan duradora, doncs tenint present que estan molt dispersos i que costa molt doncs, mantenir això. En segon lloc, doncs, de part de l'administració és evident que hi ha hagut una manca de lideratge i una manca de saber llegir el que volien dir tots aquests mestres i professors,

0: I tot plegat una mica s'ha desbordat, perquè les negociacions doncs, al final s'han fet de pressa i corregents i han estat desautoritzats fins i tot els pactes que hi ha hagut. No? Què hi veiem aquí sota? D'una banda, un malestar docent profund, provocat per molts motius. D'una banda, per les condicions de treball, això ja s'ha dit, evidentment. Si aquests últims 20 anys s'ha perdut més d'un 20% de poder adquisitiu, doncs això, evidentment, molesta i cal corregir-ho. L'altre gran tema que s'ha posat damunt la taula és el tema de la inclusió. I aquí s'ha sentit una mica de tot. I és un dels punts que crec que cal posar-hi llum. El dret a l'educació és un dret universal, que ha de ser satisfet per al 100% de la població, però, evidentment, el 100% de la població vol dir per tots, per les persones que tenen algun tipus de discapacitat, per les persones que estan en una situació de pobresa extrema i també per a la gent que arriba de fora o pels fills de les famílies estrangeres. Tota aquesta gent tenen dret a una plaça escolar a l'escola ordinària i, per tant, l'escola i el sistema educatiu el que ha de proporcionar són els recursos personals, econòmics, de pròtesis, de temps, perquè tothom pugui aprendre el que la societat considera que ha d'aprendre. Perquè això em sembla que és una cosa que hauríem de deixar clara. Igual que a la ciutat, en aquest cas a Palafrugell o a la Bisbal, d'on visc jo, hi ha de poder viure tothom i els serveis públics han de ser accessibles per tothom. Per tothom que hi resideix i que hi viu, sigui quina sigui la seva situació, també a les escoles normals, a les escoles ordinàries, doncs hi ha de poder participar tothom, perquè ens hem de conèixer tots, hem de poder conviure i tothom ha de tenir accés a aquells béns que considerem valuosos per tothom. Mm. Hi ha més coses, però per dir-ne dos de gruixudes.
1: Déu-n'hi-do, si aquesta problemàtica no l'acabarem, tot i que hi ha camins per fer, i un dels camins és precisament totes aquestes idees que surten amb aquest llibre, que avui es presenta, recordem, a les 7 de la tarda, aquestes tres senderes pedagògiques d'en Xavier Besalú al Centre Municipal d'Educació. A qui va dirigit? Qui és el que aquesta tarda no s'hauria de perdre aquesta presentació, o almenys buscar el llibre?
0: A veure, com intentava de dir al començament, és un llibre que parla d'educació. Això està claríssim, I educadors ho som tots. Tots els pares i mares, ho som els germans i els oncles i els avis, i ho són, evidentment, els mestres des de l'escola Bressol fins a l'institut, perquè ens entenguem. Aleshores, a qui va adreçat? Doncs a tota aquella persona que estigui interessada per l'educació i per ajudar a tothom, a les criatures, doncs, a fer-se grans i a la gent gran a seguir aprenent al llarg de la vida. A veure, aquí hi ha una mica per tot, també hi ha molts elements. A vegades s'ha posat en crisi veure si en aquests moments de tanta tecnologia i de digitalització, si l'escola és necessària. Home, jo faig un elogi de l'escola com una conquesta històrica que no podem perdre i que segueix sent absolutament necessària, sobretot per aquells que més la necessiten, que són els que no poden comptar, doncs, a vegades amb la seva família perquè no ha estat prou instruïda o perquè no té temps de dedicar-s'hi. També és una crida a que aquesta educació hem de tenir clar que també ha de ser una formació per participar en la vida pública, una alfabetització política, podríem dir. Es tracta de formar ciutadans que participin actius, no només quan hi hagi una convocatòria electoral, que també, sinó que al llarg dels 4 anys, a través de l'associacionisme i de tot plegat, han de participar. També és una crida al món del lleure. Les hores d'escola són les que són. Al llarg dels anys són moltes, però són moltes més encara les hores de no escola, les hores de lleure, on és possible fer esport, on és possible dedicar-se a l'art, on és possible, doncs, jugar. Tot aquest camp, ara que ve l'estiu, és important de dir-ho. El temps no escolar i els mesos d'estiu són 3 mesos, que són molt llargs per a les criatures, poden ser temps per seguir aprenent, no vol dir fent classe, per seguir aprenent, o poden ser temps perdut, on s'incrementi les desigualtats. De manera que qui hauria de venir? Doncs, en principi, qui vulgui, però el llibre i l'interès crec que va adreçat a tothom que pensi que l'educació és un factor important de progrés i d'humanitat i de convivència.
1: Sobretot una escola que ens ensenyi a pensar, no seguir com xaiets les directrius dels que manen. En aquest cas, pensar i pensar molt bé. Tenir noció de què significa el pensament, també. És avui, a les 7 de la tarda. No sé si hi ha alguna cosa més a afegir amb aquesta xerrada que hem mantingut amb en Xavier Besolú. Només em queda demanar per la Conxita. La Conxita Aro és professora d'aquí de casa nostra. Per què la seva participació en la presentació d'avui?
0: Mira, amb la Conxita fa 40 anys que ens coneixem, quan ella era mestra de l'escola Torres Unama, i justament el que ens va plegar va ser Lorenzo Milani, justament, perquè durant una època, doncs, un grupet de gent que ens agradava les coses que feia i deia aquest personatge, ens trobàvem, i ella, a la seva escola, fins i tot va provar algunes de les tècniques que es havien fet a Barbiana. Després hem tingut el contacte també a la universitat, i justament en la presentació del llibre d'en Joan Domènech i en Jaume Cela, aquí a Palafrugell, que jo hi vaig venir i em vaig trobar amb la Conxita, i li vaig dir a la Conxita: escolta'm, jo estic acabant un llibre i m'agradaria molt que quan surti, doncs, me'l presentessis tu a Palafrugell, perquè parla, entre altres, de Lorenzo Milani, que sé que tu te l'estimes molt. Vet aquí.
1: Doncs vet aquí el gos, vet aquí el gat, i aquest conte s'ha acabat, que en dèiem abans. alguna cosa més a afegir, Xavier, amb aquesta conversa?
0: Doncs agrair-vos el vostre interès i moltes gràcies per aquesta estona de conversa.
1: Doncs que vagi molt bé la presentació d'aquesta tarda. Recordem, a les 7, al Centre Municipal d'Educació, tres senderes pedagògiques, Xavier Besolú, Cristina Aro, un bon duo per portar-nos, doncs, aquesta presentació. Que vagi molt bé i molt bona setmana. Gràcies.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
2: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
2: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
2: Telèfon central 972 17 02 77.

La música continua a través del nostre matinal, però ara ho farà per segments i per felicitacions o records. Després d'haver escoltat a Kelsey Ball Rain i aquesta excel·lent cançó, la Ballerini ens aportava el seu Baggage. Anirem recordant personatges, avui no tenim temps de fer-vos un espai com són les efemèrides de la cultura popular, com fem habitualment, sinó que ho farem en cançons. Estem preparant l'informatiu de la una i ja m'entendreu, les coses són així. Avui és l'aniversari de Kris Kristofferson, o seria l'aniversari d'en Kris Kristofferson, un dels més grans artistes de tots els temps. Va néixer tal dia com avui de l'any 36 a Brownsville, a Texas, i va morir el setembre de 2024. Gran, gran, gran a les pel·lícules i a la música, Kris Kristofferson. Això es deia Me and Bobby McGee. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans.

0: planta.
1: Una de les fantàstiques cançons que ens acompanyava, com no, a càrrec d'en Chris Christopherson, i així l'hem escoltat en la seva música i les seves brillants cançons. També és l'aniversari avui d'un artista extravagant, però que ens va deixar bones peces. Avui felicitem Cyndi Lauper. Girls just want to have fun.

Aquesta era la música de la Cyndi Lauper. No sé quants anys fa, perquè se m'ha quedat penjat l'ordinador. No passa res, la felicitem igualment, tingui l'edat que tingui. 3 minuts per 3 quarts d'una. També felicitàvem a l'Álvaro Urquijo, d'un grup prou conegut. Es va morir el seu germà, l'Enrique, i va quedar ell sol al capdavant com a cantant, però també com a compositor i guitarrista de Los Secretos. Ojos de Gata.

Doncs aquesta és la música excel·lent, per cert, que ens aportaven Los Secretos, tot recordant els seus ojos de gata. Ja hem recuperat també la nostra informació, per tant, ara mateix us direm quants anys celebra cada un d'aquests protagonistes que avui resaltem i recomanem, o volem recordar, amb el nostre programa. La Cyndi Lauper va néixer el 1953, i com que és una senyora, doncs no direm l'edat que té. L'Álvaro Urquijo va néixer el 1962, per tant, sí que puc dir que està, doncs, avui amb el seu 64è aniversari. Pel que fa a la música del país, avui podríem felicitar també un músic no gaire conegut per al gran pública, però sí per una certa part de gent que segueix la música que es fa als Països Catalans. Concretament, el 22 de juny del 1986 va néixer a Lleida en Pau Llop. És músic i dissenyador. Avui fa 40 anys. Ell és el líder d'una formació que ara recordarem i que es diuen L'Home Llop i els Estremats, Ulls de color mel.

Fabulosa aquesta versió d'aquest Brown Eyes Blues en Morrissey, sempre conegut. L'home llopa i els estremats, ulls de color mel. Fabulosa aquesta interpretació. I per felicitar avui, també, podem fer-ho amb una cantant, al meu entendre, boníssima. A mi no m'agrada fer comparacions, però la veritat és que també sortiria, per mi, al meu entendre, molt ben considerada. És la Leire Martínez, la que ha estat vocalista del grup L'Oreja de Van Gogh durant 16 anys, del 2008 al 2024. La cantant de Renteria, de Guipúscoa, on va néixer el 22 de juny del 1979. L'escoltem en solitari i la felicitem amb aquest Mi Nombre.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Avui fa anys de la mort de dos grans personatges del cinema americà i també de la música. Va morir la Frances Ethel Gumm i també va morir en Frederick Austerlitz. Amb aquest nom suposo que no els haureu conegut, però una era la Judy Garland, que va morir tal dia com avui del 1969. L'altra era en Fred Astaire, que va morir tal dia com avui del 1987. Amb ell l'escoltarem amb el seu Cheek to Cheek i després també recordarem, per arribar ja a la una, amb en Jimmy Somerville com a vocalista dels Commoners. Naixia tal dia com avui del 1961 a la localitat de Glasgow. Els escoltem i després les notícies de la una.

the happiness I seek. When we're out together, dancing.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Soc en Rafael Corbí i en nom meu i de la Maria Vilà, dels serveis informatius de la nostra emissora, us en donem la benvinguda. Som dilluns 22 de juny, dia previ a la revetlla de Sant Joan. Com sempre, després en parlarem amb en Josep Pasqual en la previsió meteorològica. Demanem molta prudència a tothom, sobretot també a les persones que vulguin llançar petards durant aquests dies o ja ho estiguin fent, perquè la situació és doncs molt calorosa, amb unes temperatures molt altes, els camps encara estan molts per segar i per tant s'ha d'anar amb molta cura, molta precaució amb aquests dies per perill d'incendi. Dit això, avui parlarem amb el nostre informatiu dels canvis que l'Ajuntament de Palafrugell valora fer al giratori de l'Avinguda d'Espanya, però això sí, passat l'estiu. També parlarem amb en Xavier Besalú, perquè aquesta tarda presenta a Palafrugell un llibre per orientar l'educació en temps d'incertesa. Parlarem de com el nostre municipi participa aquest estiu en el programa de Dip Salut per garantir la salubritat de les platges. També donarem un cop d'ull al començament ja de la previsió per la Festa Major 2026. Encara queden pràcticament 3 setmanes, però ja ho estem preparant amb una àmplia programació cultural i musical. Parlarem també del Festival Temporada Alta Palafrugell en torna a ser subseu amb la 35a edició ja d'aquest festival clàssic. Amb el sector més comarcal del nostre informatiu parlarem de la comarca del Baix Empordà, que rep més de 100.000 euros en ajuts per impulsar la producció agrària ecològica. En esports en destacarem les curses a Occitània del palafrugellenc Nil Bussot, que manté el lideratge del Prestige Occitània. I també recordarem la gran festa que va tenir lloc ahir amb el Bàsquet Club Palafrugell, l'acte central dels seus 50 anys. Això, com hem dit, juntament amb la previsió meteorològica, amb en Josep Pasqual, ens portaran el dia d'avui, doncs, al nostre informatiu, que comencem ja mateix.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Un cop s'ha acabat ja la tercera fase del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya, cal saber què passarà amb el giratori situat al carrer Ample, al principi o al final, dieu-ne com vulgueu, del carrer Ample. Segons l'alcaldessa, Laura Millán, ara s'està reparant la caseta central amb els pous i s'estudia amb la policia quines seran les millors opcions per la via. Serien uns canvis que s'haurien de fer passat l'estiu, tot i que ja s'han fet canvis recents en la pintura, en els carrils d'accés al carrer Ample i també per continuar recte.
2: Cal reparar bé aquella, la caseta que hi ha allà al mig, que són els pous. Allò ara s'està treballant i llavors estem fent juntament amb policia, veient com fem bé allà tot el tema de la pintura, el semàfor per creuar, ajustar-lo bé i veure també una mica com podem retallar les voreres perquè les entrades dels cotxes siguin una mica més fluides i no hi hagi aquesta sensació de que col·lapses cotxe amb cotxe.
1: L'alcaldessa també ha reiterat que l'objectiu dels dos carrils no és per fer una circulació amb velocitats altes.
2: Endreçar l'entrada de Palafrugell, dignificar-la, fer aquesta accessibilitat a peu, en bicicleta, segura per a les famílies, i que, a més, doncs, va amb aquests dos carrils, però que no són dos carrils per córrer, no? Sinó que és això, una entrada més dignificada a Palafrugell, però sí que és veritat que en alguns punts la circulació no és del tot fluida, quan algú no s'ho coneix, dubta i no sap cap on ha d'anar, doncs tot això sí que juntament amb policia doncs també volem fer alguns ajustos.
1: Ara el consistori també està tancant el balanç econòmic de l'obra de la tercera fase, que s'ha vist afectada per costos sobrevinguts i expropiacions no previstes inicialment.
2: L'urbanisme està fent tot el tancament de preus perquè hi han hagut coses sobrevingudes, expropiacions, etc., doncs que no es tenien contemplades a l'inici del projecte i que s'han hagut d'anar fent, i que tot això doncs ha incrementat els costos. Llavors estem acabant de tancar tota l'operació per poder afrontar aquesta millora, no, d'aquests llocs on la circulació a vegades és una mica més complexa, no és tan fluida, no, i no permeten aquesta fluïdesa amb el trànsit.
1: Al mateix temps, també al començament de l'Avinguda d'Espanya, l'Ajuntament ja ha obert la plaça de Floreal Redreza Iglesias, que recordem que està ja oberta per si la gent hi vol deixar el seu vehicle a l'entrada de Palafrugell. Aquesta tarda tenim una cita al Centre Municipal d'Educació i ho fem amb l'educador, en Xavier Besalú, que reflexiona sobre els reptes actuals de l'educació al llibre Tres senderes pedagògiques, una obra que aborda qüestions com l'incertesa social, l'impacte de la tecnologia i els debats sobre el model educatiu. La presentació serà a les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós d'aquí de Palafrugell. Una obra que pren com a referents tres figures i moviments claus de la pedagogia contemporània: Lorenzo Milani, Paulo Freire i l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Ens n'ha parlat en directe amb aquest matinal de dilluns, al matí al migdia, el programa matinal de Ràdio Palafrugell.
3: Per molts educadors d'avui dia, semblaria que aquesta associació, que és viva i que segueix publicant llibres i revistes i fent sentir la seva veu, doncs semblaria que és una cosa del passat i que ja no interessa. I jo he volgut dir, doncs no, tant el mestre de Barbiana com Paulo Freire com l'associació de mestres Rosa Sensat tenen molt a dir en el moment actual, justament en aquest moment que he definit com de confusió i de desconcert.
1: Us recomano escoltar l'entrevista que li hem fet aquest matí, que podeu trobar a la nostra plataforma de podcast, a radiopalafrugell.cat, perquè val realment la pena. També l'autor ens ha explicat que el llibre sorgeix de la necessitat d'analitzar els reptes educatius actuals que afecten tant les famílies com els centres educatius. També defensa la necessitat de recuperar experiències pedagògiques del segle passat que considera encara vigents.
3: Vol dir això que el llibre parla una mica de tot, però amb dos objectius de fons, diguem-ne. D'una banda, anar contra l'oblit, rescatar algunes coses del passat, sobretot del passat del segle XX, que s'han fet molt bé i que val la pena tenir presents. I dos, doncs això, fer llum davant d'alguns problemes gruixuts de l'educació en general. No només, quan parlo d'educació, no parlo només de les escoles, eh?
1: Mm. Xavier Besalú reivindica una escola inclusiva i oberta a tothom amb els recursos necessaris per garantir el dret universal a l'educació.
3: El dret a l'educació és un dret universal que ha de ser satisfet per al 100% de la població, però, evidentment, el 100% de la població vol dir per tots, eh? Per les persones que tenen algun tipus de discapacitat, per les persones que estan en una situació de pobresa extrema i també per a la gent que arriba de fora o pels fills de les famílies estrangeres. Tota aquesta gent tenen dret a una plaça escolar, a l'escola ordinària, i, per tant, l'escola i el sistema educatiu el que ha de proporcionar són els recursos personals, econòmics, de pròtesis, de temps, perquè tothom pugui aprendre el que la societat considera que ha d'aprendre.
1: Alhora destaca la importància de formar ciutadans crítics i participatius capaços d'implicar-se en la vida pública.
3: També és una crida a que aquesta educació hem de tenir clar que també ha de ser una formació per participar en la vida pública, una alfabetització política, podríem dir, eh? Es tracta de formar ciutadans que participin, actius, no només quan hi hagi una convocatòria electoral, que també, sinó que al llarg dels 4 anys, a través de l'associacionisme i de tot plegat, han de participar.
1: Una presentació, la d'aquesta tarda, que comptarà amb la participació de la Conxita Haro, mestra i professora d'institut. Un acte que és gratuït i obert a totes les persones interessades en l'educació, des de famílies fins a professionals de l'ensenyament. Serà avui a les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós de Palafrugell, amb l'educador Xavier Besalú, presentació de Cristina Haro i aquest llibre anomenat Tres senderes pedagògiques. Música. El nostre municipi participarà aquest estiu en el programa de suport a la gestió de la salubritat de les platges impulsat per DIPSalut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona. La iniciativa arribarà a 81 platges de la Costa Brava i permetrà fer controls microbiològics de la sorra i de les instal·lacions d'aigua de dutxes i rentapeus. El nostre municipi és un dels 18 ajuntaments del litoral gironí que s'han adherit al programa i mantindrà en funcionament les dutxes de les seves platges durant la temporada d'estiu. En total, només hi ha 3 municipis que no l'han sol·licitat aquest servei, Cadaqués, Portbou i Pals. El programa va començar l'1 de juny amb les tasques inicials de neteja i desinfecció de dutxes i rentapeus. Els controls de legionel·la s'iniciaran a partir del proper 1 de juliol, mentre que les analítiques de les sorres duran a terme entre finals de juliol i també el mes d'agost. Posteriorment es redactaran els informes de resultats i es mantindran reunions tècniques amb els ajuntaments participants. L'actuació inclou la neteja i desinfecció preventiva del sistema de canonades que abasteix les dutxes i els rentapeus amb un objectiu, eliminar el risc de presència de legionel·la. Aquest any es podran fer més actuacions gràcies a la corresponsabilitat dels ajuntaments que han adaptat els circuits d'aigua perquè el tractament sigui més efectiu. A més dels controls a les instal·lacions d'aigua, el programa també preveu analitzar la qualitat microbiològica de les sorres i elaborar una avaluació de cada platja. Aquestes actuacions permeten detectar possibles incidències i oferir recomanacions tècniques als municipis per mantenir els espais de bany en bones condicions sanitàries durant tota la temporada. Continuem recordant que de l'11 al 20 de juliol tenim una nova edició de la Festa Major 2026 amb activitats per a totes les edats, una programació que combina cultura popular, música, activitats familiars i propostes juvenils i que durant 5 dies ens portarà als carrers i equipaments del municipi amb concerts, balls d'orquestra, sardanes, cercaviles, espectacles i teatre, a més d'activitats organitzades amb les entitats locals. Un dels elements destacats de la Festa Major serà el convit del Pastor i la Sirena, en any, comptant amb la participació dels gegants de l'Estartit i també amb una trobada castellera. A més, recordeu que per als més noctàmbuls teniu la festa a la nit i el racó de la Festa Major. I a més, doncs també ens arriba la participació de Palafrugell de nou al Festival Temporada Alta. Palafrugell tornarà a ser part d'aquesta xarxa de subseus del festival que arriba a la seva 35a edició, juntament amb Banyoles, Bescanó, Figueres, Sant Gregori i Torroella de Montgrí, a més de la incorporació del municipi de Maçanet de la Selva amb aquest projecte. Amb aquesta aposta, el festival manté la voluntat d'apropar algunes de les millors propostes teatrals de la temporada a diferents municipis de la província de Girona, ampliant l'abast territorial de la programació. Coincidint amb l'anunci de la subseu, Temporada Alta ha posat a la venda ja els primers espectacles de l'edició 2026, que podeu trobar a la seva plana web. L'avançament inclou una desena de propostes de teatre, humor, musicals, espectacles familiars. Hi ha noms com Lolita Flores, Carla Sanz, Ramon Madaula, Jordi Oriol, Àngels Gunyalons, Jordi Galceran o Àngel Llàcer. Entre les novetats també hi ha l'estrena de Deliric, una creació de Jordi Puntí amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, que combina òpera i teatre físic, i l'inici de la col·laboració amb el Festival Flamenc de Girona, que ens portarà al certamen l'espectacle Muerte d'Amor de Manuel Liñán. Les entrades d'aquest primer paquet d'espectacles ja es poden adquirir, mentre que la programació completa de la 35a edició del Temporada Alta es donarà a conèixer a finals del mes d'agost. Parlem de subvencions perquè la comarca del Baix Empordà comptarà amb 29 beneficiaris dels ajuts a la producció agrària ecològica de la campanya 2025 que rebran un total d'uns 100.000 euros. Les subvencions tindran un impacte territorial sobre més de 500 hectàrees de conreu, formant part de la línia d'ajuts agroambientals impulsada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Un pagament que es farà efectiu ja i que ha començat a fer-se a partir de divendres passat. Això dins d'una convocatòria que destina gairebé 19 milions d'euros a 3.349 persones que són beneficiàries d'un total de 42 comarques de casa nostra, amb una superfície de més de 100.000 hectàrees de conreu. Aquests ajuts s'emmarquen en el pla estratègic de la política agrària comuna, al període 23-27, i estan cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. L'objectiu és incentivar pràctiques agrícoles més respectuoses amb el medi ambient i contribuir a la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Segons el Departament, aquesta línia de subvencions afavoreix la millora de la qualitat de l'aire, el manteniment i la recuperació de la biodiversitat, impulsant un model agrícola més sostenible, resilient i compromès amb la qualitat alimentària i la preservació del territori. És el moment ara de passar la informació esportiva.
0: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
1: Destaquem la presència al capdavant del campionat de motocross Occitane Prestige del pilot de Palafrugell, Nil Bussot, que manté el lideratge després de les dues darreres proves disputades els dies 7 i 14 de juny a les poblacions occitanes de Brugueres i de Calavet. A Brugueres, en Bussot va aconseguir la victòria final en una jornada en què va sumar una tercera posició a la primera mànega i una primera plaça a la segona, amb bones sensacions i una bona adaptació a la seva nova moto, que és una KTM de 350. A Calavet, la prova es va complicar per problemes físics. Tot i això, va aconseguir un resultat destacat amb una tercera posició final, acabant la primera mànega en primera posició i patint físicament a la segona, on va acabar cinquè. Amb aquests resultats, el pilot palafrugellenc continua al capdavant de la classificació general del campionat del sud-est de França, una competició amb gran participació i seguiment a la regió d'Occitània. A més, s'ha confirmat la seva invitació per disputar el Carpi Night Show, una prova de supercross que tindrà lloc el 4 de juliol a la regió italiana d'Emília-Romanya, una de les cites destacades del calendari estiuenc europeu. I aquest cap de setmana, concretament ahir diumenge, es va portar a terme l'acte central del 50è aniversari del Bàsquet Club Palafrugell, amb el retrobament d'antics jugadors, entrenadors i membres de diverses juntes. Ho varen fer-ho al pavelló d'esports. Durant tot el matí van fer-hi una sèrie de partits i concursos i també reptes. I finalment, després, amb un dinar en el qual hi va participar gent de totes les etapes del club. Divendres ens ho explicava la presidenta del club, Esther Agustí, que al mateix temps també estava molt content de que hi participés el que es considera el fundador de l'entitat, en Marcel Ligot.
4: Realment estem molt il·lusionats, ens fa molta il·lusió. A mi personalment ve Marcel Ligot, que és el que va fundador, que ve especialment des de Mallorca, i aquí jo no ho conec, és dels únics que no conec, i bueno, em fa molta il·lusió poder-lo conèixer i bueno, que m'expliqui alguna coseta. Que tota informació, que històries i vivències que s'expliquen sempre agrada sentir-se i són superben rebudes.
1: Felicitats, doncs, a tota la gent del Bàsquet Club Palafrugell. Som dilluns, 22 de juny, i avui fa calor. Ja ho sé, que és una cosa que ja ens va avisar tots plegats en Josep Pasqual el passat en divendres de que faria calor, però al final hi hem arribat. I diuen que és el dia més calorós del moment. En Josep està a l'altre costat de la línia, ens ho explicarà ara. Bon dia, Josep.
5: Hola, molt bon dia.
1: Ens han llevat en calor i diuen que avui serà el dia més calorós d'aquesta onada de calor. És així o com ho veus tu?
5: Bé, això va per barris.
1: Uh-huh. I el nostre barri, què tal?
5: Sí, de ben segur que a l'interior, les comarques de Lleida, fins i tot a les valls del Pirineu, doncs hi haurà temperatures molt altes, però a la línia costanera, com comentem a vegades, doncs tenim aquesta bassa tan gran que arriba fins a l'Àfrica, que en diem Mediterrani.
1: Sí, una mica gran,
5: I... té una temperatura, doncs, més baixa que la que hi ha a les terres de l'interior, i quan arriba el feblement d'aquesta bassa, doncs ens arriba amb temperatures més fresques. Però per contraproduent, o contra, per contra, bueno, en sentit contrari, també ens aporta humitat, i el que provoca, doncs, és aquesta sensació d'aixafogor. És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros, o contra, per contra, bueno, en sentit contrari, també ens aporta humitat, i el que provoca, doncs, és aquesta sensació d'aixafogor.

0: Tenen, no sé, posem-hi 40 graus. I aquí en tenim 32, però després te diuen temperatura de xafogó 38. O sigui, és que quedem allà mateix a sobre molls.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Mm. Ja, ja veus.
1: Sí, aquesta és la situació. I en principi, doncs, no, sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, que, però serà poqueta cosa, perquè tindrem doncs, aquesta feble marinada que fins i tot doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I de, a part d'això, doncs, domini del sol. Demà tindrem una situació semblant, força calcada, tot i que demà el que podria passar és que, com que hi haurà tempestes al Pirineu, que la tarda doncs, es tapés per ponent amb aquests núvols alts, i el sol anés quedant una mica, doncs, esmorteït, podria dir.
0: Això ja va passar ahir a la tarda, que, va quedar bastant esmorteït.
1: Exactament, doncs demà podria tornar a passar. Avui sembla que no és tan probable. I, en tot cas, també podria aparèixer alguna boira d'aquestes de propera a la costa, diguéssim.
0: També tindrem una revilla de Sant Joan tranquil·la.
1: Exacte, sí, terrores.
0: Sant Joan, sí, home, sí.
1: Sí, sí. Sí, sí, en principi de pluja no n'hi haurà i sí, doncs, que tindrem aquesta temperatura alta i, per tant, doncs, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa, doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc, per tant, doncs, una situació força tranquil·la i sí que el dia de Sant Joan, doncs, tindrem una mica de vent, vent de garbí, que farà justament doncs, que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més. Per tant, doncs, una situació força tranquil·la i de cara als següents dies, fins divendres, doncs, no es preveuen canvis importants. En tot cas, doncs, vents dominants de garbí i aquestes temperatures altes i també aquest domini del sol.
0: No sé qui, però a l'interior, la zona de l'aeroport de Girona, aquesta banda, i a la tarda va donar cops de vent bastant grossos. O sigui que no una suau garbinada, per dir-ho així, sinó algun que déu-n'hi-do, la ventada que feia a la tarda.
1: Sí, sí, ahir va bufar i bueno, era un vent a la línia costanera, doncs, molt humit, però en canvi més cap a l'interior, doncs, però també amb aquestes ratxes que dius.
0: Molt bé.
1: Una mica destacable.
0: Doncs això és el que tenim per aquesta setmana. Ja ho veieu, doncs, els termòmetres, de fet, s'han d'anar enfilant, no sé si fins a final de setmana tindrem la mateixa calor o no, o la mateixa temperatura, tot i que aquí ja has dit que no tan alta, o anirà més o menys pujant fins divendres, tu creus, o baixarà una mica?
1: No, serà força estable tota la setmana. Sí que el dia Sant Joan, que tornarà a fer una mica d'aquest vent de garbí, doncs, bueno, una mica, o més que no pas avui, diguem, doncs tornarà a ser una mica més alta i la resta del dia no canviarà massa, està semblant a la d'avui o a la de demà i és per efecte doncs, del mar, no? En canvi, cap a l'interior sí que això que comentaves abans, que si Lleida arriben avui o demà els 40 graus, doncs potser es quedaran amb 37 o 38.
0: He sentit que avui podrien arribar als 42 en algun lloc de les terres de Lleida. Sí, que déu-n'hi-do.
1: Esclar, vull dir, hi ha microclimes i zones doncs més enclotades o més elevades, que això fa doncs, que la temperatura no sigui uniforme, perquè si fos uniforme amb un termòmetre que hi hagués a Catalunya n'hi hauria prou.
0: Efectivament. I aprofito, doncs, i en Josep ja està d'acord per avisar, perquè el perill d'incendi és molt alt en moltes parts de Catalunya, sobretot també perquè coincideix amb la sega. Aquí no en tenim tanta ja, a l'Empordà, però déu-n'hi-do, i sobretot també els petards per aquesta nit, que ja se'n senten durant aquests dies. Vigileu moltíssim, sisplau, molta precaució, Joan. Ara t'anava a dir Joan, Josep, eh?
1: Sí, no, jo no en tiraré cap.
0: Tu no en tiraràs, no t'agraden?
1: No.
0: Bé, a mi tampoc.
1: Altres hores de la nit sentir aquests...
0: Jo sento els petards i sento els meus gossos que es queixen dels petards, també, o sigui que tampoc...
1: Ja, també ho protesto.
0: Molt bé.
1: No, els que són lluminosos i que, bueno, aquests trobo que... No sé, que són bonics, diguéssim.
0: Sí, però aquells que te tiren com vas caminant pel carrer i te'l tiren així, aquests no gaire. Josep, doncs moltíssimes gràcies per haver estat nosaltres un dia més. Ens retrobem divendres per parlar del cap de setmana.

0: Igualment.
1: Una abraçada.
0: Bona setmana a tothom, bona revetlla.
1: Exacte, bona revetlla a tothom. Fins ara.
0: Adéu-siau.
1: Dies Mundials Internacionals, a parlar de tot d'avui, 22 de juny. Comencem parlant del Dia Internacional dels Boscos Tropicals. Una efemèride proclamada l'any 1999 pel programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, l'Organització Mundial de Conservació i l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura. Aquests boscos tropicals, que són ecosistemes fonamentals per la vida en el nostre planeta, que contribueixen a menjar-se el diòxid de carboni de l'atmosfera, de manera que tenen una gran importància per la conservació del medi ambient. Boscos que estan en greu perill per aquestes amenaces que pateixen i que, sobretot, són degudes, la immensa majoria, jo diria que el 99%, per la mà de l'home o de la humanitat, deixeu-m'ho dir així. Anualment es calcula que es perden 10 milions d'hectàrees de boscos, una xifra que és alarmant i que és necessari aturar. Avui també és el dia del futbolista argentí, en homenatge al segon gol històric d'en Diego Armando Maradona davant de la selecció d'Anglaterra el 22 de juny de 1986. Un gol que a mi, per exemple, em va fer sentir fatal. Que recordem que era un gol que hauria d'haver estat anul·lat i que va marcar amb la mà. Em va marcar un de maquíssim amb el mateix partit, però... Ningú, no sé si se n'en recorden d'ell. Va ser un dels gols del segle el que va aconseguir sobrepassant rivals des del centre del camp. El segon el va aconseguir marcar-lo amb la mà. A més, que jo anava amb Anglaterra, mira per on. I el tercer dia d'avui és el Dia Internacional de Volkswagen Escarbat, un dels vehicles més clàssics d'arreu del món. Possiblement sigui el més famós. El 22 de juny del 1995 es va proclamar aquesta data. Va ser per iniciativa del brasiler Alexander Gromov, un afeccionat de l'Escarbat, que va fer-ho amb diversos clubs mundials del Volkswagen Escarbat. Es va seleccionar aquesta data a causa de que el 22 de juny de 1934 es va firmar el contracte entre el doctor Ferdinand Porsche i l'Associació de la Indústria Alemanya de l'Automòbil. Porsche va desenvolupar el primer prototip de Volkswagen. I s'anomena Escarbat perquè té dues portes, té motor a darrere, tracció trasera amb una carrosseria descapotable o sedan. La seva forma redondejada, rodonejada, compacta, doncs és el que li ha portat aquest popular nom al llarg dels anys, el nom d'Escarbat. I fins aquí el que us hem portat en el dia d'avui amb aquests dies mundials internacionals.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: Recordem que per aquesta tarda de dilluns tenim el grup de costura Teixint Vincles a partir de les 4 de la tarda. A les 7 ho hem comentat abans, la presentació del llibre Tres senderes pedagògiques amb l'autor Xavier Besalú i la Conxita Aro, mestra, a partir de les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació. Tenim cinema, la projecció de la pel·lícula Assassinato en la tercera planta, la pel·lícula de Remy Besançon, a un quart de 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. Per demà, dimarts, tenim a les 5 el ioga i pilates amb cadira, benestar i moviment als locals socials de Palafrugell. I per dimecres, que recordem que és festiu, és Sant Joan, també tenim pel·lícules al cinema. La isla de Anrum, a 6:15 de la tarda, a 7:45 del vespre i a 9:15 de la nit. Res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí i també de la Maria Vilà, a l'equip d'informatius de Ràdio Palafrugell. Més informació a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. I tornem demà dimarts amb més informacions a partir de les 8 amb els butlletins horaris de la xarxa i posteriorment també amb els informatius de Ràdio Palafrugell. Adéu-siau i moltíssimes gràcies per l'escolta. Us deixem a partir d'ara amb Retrato, el podcast de Ràdio Palafrugell.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixòflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
4: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
5: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Retrato, amb Francesc Niell. Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
6: Hola, benvinguts i benvingudes en el darrer retrato de la temporada. Avui haig de dir que estem a l'estudi gravant i fa una calor de calample, però ho superarem. A l'últim podcast, amb en Paco Dalmau, vaig deixar entreveure el tipus de persona, personatge que tindríem de convidat, qui més qui menys ho ha pogut intuir. No ha estat possible per temes d'agenda, estem en un moment de l'any doncs, complicat en aquest aspecte. L'emplacem el primer podcast de la propera temporada, però, a canvi, tenim un convidat que té flow igual que l'altre, amb unes altres característiques. Què tal, Mauro?
7: Molt bé, molt bé.
6: Bon dia.
7: Ja saps que sempre despenjo el telèfon.
6: En Mauro... No, és, vull dir, en Mauro és una persona que jo crec que ens donarà molt de joc. Ja havia vingut dues vegades en l'altre podcast, en el Palalovers, com a palamusí a Palafrugellencat.
7: Exacte.
6: Amb en Dani.
7: M'iniciaven el procés, ara ja estic acabant, ja, graduant-me.
6: No, però l'altre podcast veníeu més amb clau un punt humorístic,
7: sí.
6: Tot i reivindicativa també alhora. Ara, sí, avui sí. Venim una mica més a parlar d'en Mauro.
7: Sí, avui m'havies dit que hi hauria esmorzar i a mi això sempre em motiva, però...
6: L'esmorzar...
7: La taula està molt buida, eh?
6: L'esmorzar serà després, quan acabem de gravar. Mauro té, podríem dir, té diverses facetes, la veritat. Avui segurament ho dividirem en dues parts molt diferenciades. Una és la part professional actual, no? És politòleg, hem quedat?
7: Sí, sí,
6: politòleg.
7: Sí.
6: I l'altra és la part de quan, bueno, de raper, cantant,
7: sí.
6: Sempre envoltat de músics.
7: Sí,
6: I
7: sí.
6: I altres d'allò. Si vols, comencem per la part actual i després ja parlarem de la part musical.
7: Val, perfecte.
6: Com sempre fem amb els convidats i convidades, els primers minuts és que ens expliquin una mica... Clar, normalment són gent que van tenir... Que de petits vivien a Palafrugell, i ens expliquen com era la seva vida de petit a Palafrugell. En el teu cas era Palamós. Crec que també ens poden veure bé per veure una mica si hi ha algun contrast, alguna diferència. Com era, bueno, doncs el Palamós dels anys 90, quan tu eres petit, com ho vivies?
7: Val, bueno... bé, doncs... això, soc palamosí de naixement i tal, ja fa uns anys que estic aquí a Palafrugell, i bé, jo havia anat de l'escola de ben petit, vaig començar doncs, el Vedruna Palamós fins al batxillerat, vaig acabar l'ESO allà, i al batxillerat sí que vaig voler fer un canvi d'aires i vaig anar a l'institut, i després ja, bueno, doncs, el que dèiem, no soc politòleg de formació, vaig anar a estudiar a Barcelona, perquè ja hi havia la possibilitat d'anar a Girona, però tenia aquella necessitat vital de trencar amb la dinàmica del poble, no? Allò que passa quan ets adolescent, que necessites, bueno, com aire, no? Jo sentia que m'afogava, no?
6: Però, primer de tot, com recordes la infantesa a Palamós? O sigui, si jugaves a futbol, tot
7: això... Home, la infantesa al poble, doncs, la recordo doncs, com la dels nens del 90, no? La gran part del dia al carrer, moltes tardes al carrer, els estius molt llargs i plens de vida, doncs, també tenia la sort que tenia molts cosins i tal, Llavors jo era de, com dels petits dels cosins, i jo recordo molt pues, sempre anar al carrer i anar com amb nens més grans, sempre, no?, allò fixant-te, anar observant, anar copsant què feien, i
6: a quina zona,
7: molt divertit.
6: A quina zona vivíeu o estàveu?
7: Jo sempre he viscut a el que és el mercat municipal, allà a Correus, que en aquell llavors, als anys 90, pues, el desenvolupament de l'Avinguda de Catalunya no estava fet, val? Sí que va començar i va anar molt ràpid quan amb l'estadi del Palamós, però recordo molt que hi havia molts camps en aquella zona i, bueno, i el mític estadi del Cervantes. No, hem passat moltíssimes hores al Cervantes, pues això, tu jugaves pel matí, després jugaven els germans grans dels teus amics i ja t'hi quedaves, anaves a dinar a casa i dinaves ràpid i agafava la pilota i me'n tornava a anar a l'estadi fins que apareixia el meu pare al vespre.
6: A Palamós ens passa la relació dels nens amb el Cervantes, era la que teníem aquí amb el Casal. Vull dir, és que és la mateixa relació. I el tipus d'instal·lacions inclús eren similars.
7: Jo, és que, exacte, jo recordo que era com venir com el mateix tipus d'estadi, t'esperaves, sí, pues era el mateix ambient total. I bé, doncs el recordo molt això, pues en bici, moltes estones també a la platja, l'estiu era impressionant, anar al port, tirar-nos d'allà, anar a fer cales, caminant, pues, el recordo molt, no sé, molt innocent, molt lliure, també, alhora, saps?
6: L'altre dia me deies una cosa, que és lo de... Jo dic, bueno, dic, trencarem una llança en favor de Palamós, que no ho solem fer en aquest podcast, que era... No, que tu sorties de casa amb la tovallola a l'ombro i anaves caminant fins a la platja. Sí. Palafrugell ja requereix una mica més de recorregut.
7: Però... Jo és l'única cosa que enyoro, saps?, del fet de viure a Palamós, perquè per la resta, pues, a Palafrugell m'hi trobo superagust i m'encanta. De fet, el fet aquest, potser, de que la costa no estigui... Bueno, el nucli central de la població no estigui just a la costa, també... afavoreix que Palafrugell sigui com és, en el sentit de...
6: Segurament.
7: Precisament per això, pues, també després hi ha la vida que hi ha, o hi ha l'ambient, o els espais que hi ha, cosa que a Palamós, per contra, també a vegades és difícil de trobar aquests espais, no?
6: Bueno, segueix, continua. No sé, joventut, batxillerat, com vas anar encaminant una mica?
7: Bé, bueno...
6: Què et va portar a anar cap a aquests estudis?
7: A mi el tema de la política sempre era una cosa que m'havia interessat molt, i des de petit i tal, també a casa, pues, el meu pare també hi va estar involucrat uns anys i pues, és una cosa que he vist de prop, i era quelcom que sempre m'havia interessat molt, no? Llavors no estava molt decidit en què estudiar perquè no acabava de decidir-me i vaig optar per fer ciències polítiques, pues, precisament perquè al final vaig dir, bueno, i com a nivell de vocació o de què em motivaria a estudiar, no? I em vaig trobar que era una carrera molt interessant, però també és molt transversal en el sentit de que tu no acabes ciències polítiques sent especialista en res, perquè al final toques moltes vessants, però sí que trobo que és una bona base perquè et dona un coneixement en diverses matèries que al final són, pues això, com he dit, una mica transversals, no? Pues fas economia, fas dret, fas història, llavors dintre del dret, pues, ja des del dret públic inicial, el dret de l'administració, el dret internacional, no? I en aquest sentit, pues, sí que això te capacita, però no te converteixes especialista en res. Llavors, pues, ho has d'acabar d'afinar i també veure cap a on te vols orientar, no? Jo, en aquest sentit, també, és veritat que quan vaig a Barcelona tenia moltes ganes d'això, de trencar la dinàmica de viure a l'Empordà, del poble, dels hiverns llargs, sobretot estàs en aquella edat que... ja ets major d'edat, però en realitat no saps res de la vida, no? I tampoc correcte. Tens ni capacitat econòmica, ni estàs potser en el millor moment per prendre decisions perquè tot és un desgavell emocional i de tot. I llavors...
6: Bueno. La tria d'estudis, amb els anys veus que a vegades pot arribar no massa aviat, però que en aquell moment no ets la persona capaç...
7: No, total, Total, perquè, bueno, hi haurà persones que sí que tindran molt clara la vocació o...
6: Però no és només tenir clar, és executar-ho bé.
7: Exacte,
6: i vius fora i no és només... Has d'estudiar, però t'has de mantenir en el dia a dia, tot és una mica caòtic.
7: Sí, i que realment el món laboral... O sigui, està com molt desconnectat. O sigui, estàs estudiant durant molt de temps i te formes molt, o, bueno, en el cas de... Te pots arribar a formar molt, però llavors mantenir un contacte real amb el món laboral és complicat, perquè al final, val, molta gent estudia i treballa per altres bandes, però normalment les feines que fas quan estàs estudiant no tenen res a veure. I Bueno, en fi, és un dels temes de, com, de, que tenim, no?
6: Com estava enfocat? Crec que ets la primera persona que ha vingut al podcast que s'ha format en aquest àmbit. Com estava enfocat els estudis?
7: Què vols dir?
6: La carrera, com estava enfocada?
7: Bé,
6: perquè puguis explicar d'una manera senzilla.
7: Al final, el que es busca molt, jo crec, des d'allà és pues, formar gent perquè vagi a l'administració, ja siguin els diferents nivells, no? Local, autonòmic o estatal. Després, i també es notava molt en l'ambient, clar, el perfil de persones que t'hi pots trobar en aquest tipus de carreres, doncs hi havia molta gent de partits polítics, gens d'organitzacions, saps? Ja gent molt ja ficada en aquest sector de la societat. I llavors, doncs, això, jo al final vaig optar per el món local perquè tenia molt clar que, com deia abans, no? Malgrat voler sortir en aquell moment de l'Empordà, d'un poble, sí que tenia clar, quan vaig anar a viure a Barcelona i vaig veure tot el que era la ciutat, vaig dir, ostres, aquí estic aprenent molt i això és genial, però està molt bé tenir-ho a 100 quilòmetres i poder-hi venir quan jo vulgui, però el meu ritme de vida i com jo vull entendre la meva vida no és precisament a la ciutat amb aquest ritme de vida, amb aquest estrès. I llavors per això pues, vaig dir, ostres, pues, segurament tiraré cap al món local. I bé, i aquí estic, ara estic més en l'àmbit de recursos humans, que és tot un món.
6: Això, perquè... explica'ns una mica, bueno, d'aquests últims anys, el recorregut que has anat...
7: Bé, doncs a mi, jo he fet un màster en administració electrònica, val, que és la digitalització de tot el que és l'administració, i ara, per circumstàncies, he acabat en el món dels recursos humans, que de fet... que també és compatible amb la digitalització, vull dir, al final tot va cap aquí. I bé, bueno, doncs l'àmbit dels recursos humans és que és tot un món, és, o sigui, és també una cosa com que està tot arreu, no?
6: I ningú sap com
7: no,
6: funciona.
7: Ningú sap ben bé el que és.
6: Va, explico una
7: bueno,
6: mica.
7: Al final és la gestió del personal, de les persones, d'això. A mi la paraula recursos humans em sembla que és molt fred i com un terme... molt, o sigui, no? Al final tractar les persones com recursos, però bueno, al final és això, doncs, la gestió de les persones, les plantilles, els horaris, les baixes, les nòmines, tot això és... sembla que quan t'arriba la nòmina i tal, cobres i s'ha fet sola i hi ha molta feina darrere.
6: A on estàs? Explico, perquè la gent s'ubiqui.
7: No, jo estic a l'Ajuntament de Palamós i llavors doncs, estic amb la gestió de personal i és això, doncs, des dels processos selectius, que evidentment pues, l'administració tot es regeix per lleis, normatives i tot ha de ser molt estricte, val? Doncs això, el que te deia, processos selectius, el tema del control de presència, tot de peticions d'internes, dels treballadors, el suport als treballadors, la gestió de les baixes, bé, en fi, és tot un món, ja t'he dit.
6: Sí, tu treballes... de prop amb cap d'àrea, regidors i així, o
7: sí,
6: és la feina més independent?
7: Sí, exacte. Aviam, jo per el meu càrrec i responsabilitat no sóc qui despatxo directament amb el regidor, però sí que és cert que hi ha una relació molt propera amb els polítics a l'Ajuntament. Sí, sí, se'ls veu, vull dir, ens veiem sovint, parlem i tal, vull dir, sí, sí, sí. Hi ha una relació, hi ha un interès i, bueno, bé, bé, bé.
6: Havies estat també al Consell Comarcal, no?, anys enrere?
7: Sí, quan vaig començar a treballar vaig estar uns anys al Consell Comarcal, que havia estat a Habitatge, també, que també va ser un cop de realitat molt fort perquè va ser just els anys després d'acabar la carrera amb tot el tema de la crisi del 2008 i tal, i recordo uns anys complicats a nivell també, pues, això de, a nivell personal, no?, de la gent, de molts drames que hi ha a la comarca i, bueno, i arreu. I...
6: Quina era la realitat que vas, és a dir, que pots extreure d'estar en un lloc així?
7: Estava en l'oficina d'habitatge en un moment després de, o durant la crisi després del 2008 i tal, i clar, i, pues, veiem moltes necessitats habitacionals, pues, gent que vivia amb molta gent en pisos, gent que li costava molt pagar, pues, en fi, pues, aquests drames que malauradament no estan a l'ordre del dia a casa nostra. I bé, i això, gestionàvem les ajudes de lloguer i buscàvem pues, pisos de borsa social i tal. Però bé, al final també és que l'habitatge és un tema que ja sabem lo complicat que és i sovint és molt fàcil parlar de polítiques d'habitatge, però la realitat després és que costa molt tirar aquests temes endavant, i ja sigui per voluntat política, per com estava muntada la societat, i, però bueno, vull dir, no, de fet la crisi de l'habitatge no s'ha acabat, no? S'ha perllongat i avui en dia torna a estar a l'ordre del dia parlant, no, tothom, i està com...
8: Consideres que per, és dir, per estar en política lo més normal o habitual hauria de ser, doncs, com en el teu cas, que has rebut uns estudis, que t'has mogut en diferents àmbits dintre d'aquest món, i no tant gent que apareix de cop a la palestra, per dir-ho així?
7: Bé, no té per què. Al final, amb això, vull dir, sempre es posa l'exemple d'en Jordi Pujol, no?, que era metge de formació, no? Bé, al final jo crec que l'esfera pública és un tema molt vocacional, d'acord? Vull dir, és algo que parlar de la cosa pública o implicar-te en la cosa pública és algo que sents i vius. I llavors el fet de la formació, pues, evidentment et pot ajudar o pot aplanar el camí en certs temes, perquè l'administració i el món públic, doncs, les lleis són rebessudes, feixugues, no?
8: Clar, per, algú que, més...
7: per algú que entri de zero, clar, la terminologia, les maneres de parlar, la manera de com estan escrites les lleis, no és fàcil, els mecanismes i tot l'engranatge de l'administració no és fàcil, llavors... El fet de tenir formació potser et facilita una mica les coses, però no et farà un bon gestor el tenir formació, no? Vull dir, una persona qualsevol o un de l'àmbit de l'empresa o de qualsevol àmbit que sigui, pues, aportarà altres punts de vista i altres visions que segurament seran vàlides.
8: Sí, però el que vull dir que a vegades hi ha gent que per situacions es pot veure... bueno, es pot veure de cop que, bueno, doncs que és regidor i necessita... de tota la gent que ja està treballant allà dins, caps d'àrea, etc. Perquè és que si no...
7: Bé, no, evidentment, però clar, és que després també hi ha la dicotomia aquesta del polític i el tècnic, no?
8: O va, sigui, sí.
7: De qui...
8: No?
7: Qui, exacte, qui té el pal, qui té la pastanaga, a vegades és poc clar això, no? Però, bueno, al final... Es podria resumir molt maldestre, de manera molt maldestra, però diguéssim com el polític entenc que és qui ha de, diguéssim, proposar l'horitzó o dir la direcció cap on ha d'anar, i el tècnic ha de dirigir, diguéssim, la barca dintre dels marges de la llei i de dir, ostres, això no podem fer, o això sí, o buscar les fórmules, no?
8: No.
7: Perquè sovint... Hi ha bones idees o bons projectes i després és difícil portar a terme.
8: Una mica com el primer entrenador i el segon entrenador.
7: Sí, suposo, però em refereixo. Però aquesta relació no sempre és clara, saps?
8: Ja.
7: I clar, i també depèn molt dels terrenats de les persones i, bueno, de les dinàmiques, com a futbol, no, també.
8: T'hi veus en un futur, en aquest àmbit de la política?
7: No sé, jo és un món que sempre m'ha cridat, però, no sé, a dia d'avui... No t'ho puc dir perquè la veritat no hauria de trobar l'equip, el moment, no ho sé. Però bueno, és algo que sempre tindré la porta oberta.
8: Jo sempre, bueno, les persones que conec crec que ets de les més indicades.
7: Ostres, bueno, no ho sé, Francesc.
8: Ja és veritat, home, sí, almenys, però tens una vocació, tio, en aquest sentit.
7: Sí, que m'agrada, sí, el que passa que bé, també és un món que fa respecte perquè, bueno, és una responsabilitat gran.
8: Bueno, està bé que així ho sentis. No sé si tothom ho sent de la mateixa manera. Dit això, tema política, afegeix, si has d'afegir alguna cosa més o d'aquest àmbit?
7: No, bé...
8: Si no, després parlarem d'altres.
7: No cal. Al final, és un món que entenc que la gent el vegi molt gris, perquè és el que dèiem, no? Hi ha una barrera d'entrada forta per tots les normatives, lleis i de més... Però alhora també és molt maco. Vull dir, és quan estàs treballant i veus que les coses surten o veus que la gent és capaç d'unir-se per fer coses en comú i llavors també hi ha una recompensa.
8: Creus que pot, hi ha fins i tot algun punt de creativitat?
7: Sí,
8: ja sí. Allà el podcast.
7: Que passa que es barregen moltes coses, no? Després també el tema de la funció pública, el funcionariat i tal, hi ha una percepció... per part de la societat o per, no, que diguéssim que segurament basada en tòpics i els tòpics sempre responen a alguna de realitat, no? No obstant, també dic que en el món de la funció pública hi ha gent que treballa superbé i que treballa molt i que diguéssim que no tot és blanc o és negre, no? Jo també he estat en el món privat i també he vist coses molt, no, diguéssim, barrueres i poc professionals. Llavors, en aquest sentit, crec que tot aquest món s'hauria de canviar una mica, flexibilitzar una mica, però jo crec en la cosa pública i, bueno, i la defenso, la veritat, sí, sí.
8: Molt bé. Mauro, ara hem tingut la part més tècnica de la conversa, però després hi ha la part més artística, que, de fet, normalment la gent, els convidats que venen quasi bé tots, és perquè tenen una part, almenys una part artística, i aquesta és la música, que t'ha acompanyat, jo crec, durant tota la vida.
7: Sí, l'he tingut, la tinc.
8: I ara és tornar a fer una mica de recorregut vital, però amb la música com a context.
7: Ara la tinc una mica enterrada, sí que és veritat, però bé, pues, doncs això, jo quan estàvem estudiant, decidint què estudiaríem i tot, era l'època aquesta de transició, doncs ja vam començar teníem un grup de rap i tal, amb uns col·legues de Palamós, i vam començar, vam fer...
8: Per què rap? Per què rap? O...
7: Perquè era com... Jo dels meus cosins més grans vaig aprendre el punk, el rock i tal, i llavors la meva onada, la meva generació, nosaltres, quan vam començar amb el rap, érem com encara els estranys, no?
8: Sí, perquè tu i jo som de la mateixa generació, sí, i clar, per mi no era algo habitual. Per
7: clar, però mira avui en dia el carrer, Francesc.
8: Sí, sí, sí.
7: Nosaltres vam veure que era el que venia, i no, i també ens agradava, i tal, a nivell de missatge ens encaixava amb el que pensàvem, vull dir... Ens va enganxar fort, la veritat. I bé, vam començar així amb uns col·legues i tal, vam fer alguns concerts, vam fer algunes actuacions i tal, i llavors va ser quan vam conèixer Carlos, selecte també d'aquí de Palafrugell, i després, mira, també una de les primeres potes amb les que jo ja vaig començar a tenir contacte aquí en Palafrugell, vam començar a venir a casa seva a assajar, i va sorgir tot. I bé, no és... Jo també tenia aquesta pulsió, no? Ostres, sempre m'ha agradat molt escriure i fer aquestes coses, i ens hi veiem molt, no? Ostres, l'escenari, això sempre... Aquí no li crida, no?, aquest món.
8: Et veus, ara, avui en dia, si llegeixes el que escrivies en aquell moment i segueixes veient igual.
7: Home, hi ha coses que alguna frase, alguna intenció salvaria. Clar que m'hi veig, però, clar, evidentment, molta innocència. I bé, després passat aquests pocs anys, ja ens vam ajuntar també amb uns altres amics que tenien un grup de punk, i vam fer l'EAM, l'Exèrcit d'Alliberament Musical. I bé, i va coincidir aquesta època que vas a estudiar, que tens el grup, els primers pisos així, viure fora de casa... va ser l'hòstia, dit així... Va ser brutal, perquè, clar, el món se'ns obria davant, estàvem amb la música, al principi, pues, coneixes molta gent, jo crec que ens va anar molt bé.
8: Com era el dia a dia, una mica...
7: Bueno, aviam, mai vam ser professionals ni res, no? Però,
8: sí, però que va arribar a un nivell...
7: Sí que és cert que vivíem per això, vull dir, estàvem tot el dia, fèiem el que cadascú creia que havia de fer de la uni i tal... I, ostres, doncs anàvem a casa d'una, a casa de l'altra, ens passàvem tota la tarda escrivint, buscant coses per fer, llavors els locals d'assajos, que a Barna n'hi havia molts.
8: Assajau a Barcelona?
7: Clar, és que vivíem a Barcelona, la gran majoria, i sí, ho fèiem allà, i llavors, bé, també ens va anar molt bé a l'hora de, clar, poder obrir, començar a tocar els primers locals... Per l'entorn, doncs, clar, vam tocar moltes cases ocupes en el seu moment. Clar, és que l'entorn, l'ambient, van ser uns anys molt, molt potents. I bé, va anar molt bé, vam anar fent, vam inclús entrar a una discogràfica amb Casba, que, bueno, va ser tota una experiència també, perquè, en el fons, nosaltres també amb el grup era un grup molt contestatari, no?, un missatge molt combatiu i tal, teníem molt clar que no volíem formar part de la indústria, no, del mainstream i tot això. I, en fi, és que el món de la música és molt difícil, perquè, diguéssim, si algú ja té aspiracions d'entrar al mainstream, ho té complicat, intentar sobreviure, a més, en les rampoines d'aquest món és molt difícil, no? Llavors ho vam passar molt bé, però també era dur en el sentit de... Clar, hi vam posar moltes hores, molta energia, molta il·lusió, i la recompensa és dura, perquè, bueno, al final tot ho reinvertíem, era, també era l'inici de les xarxes.
8: Quin tipus de festival us movíeu, per exemple?
7: Bé, doncs, bueno, bàsicament, bastant al circuit de festes majors, més que de festivals. A festivals no vam acabar d'entrar-hi, en aquest circuit, però bé, això és una mica com, qui sap, no? Si haguéssim seguit 2 o 3 anys més, potser hagués sonat la flauta, no? En el fons, i també siguin objectius, dius tu, el món de l'art és un món que, perquè tu, diguéssim, has de posar-hi moltes hores i molt esforç, però és una condició necessària però no suficient, no? Em refereixo que llavors el fet de triomfar o no triomfar, que podríem després parlar d'aquesta paraula, no? Però diguéssim, el fet de professionalitzar-se, poder viure d'això, clar, té un factor molt aleatori i el que anava dient. Llavors, potser, i siguin objectius amb nosaltres, ens hauria faltar aquella qualitat o fer aquell tema, o saps el que et vull dir, el detonant que te situa, no? Perquè sovint aquest món funciona així, no? Algun grup treu un temazo, es fa un hit, es converteix viral, i llavors això el dona a conèixer. Llavors nosaltres, jo crec que vam arribar en el circuit on volíem arribar, o sigui, nosaltres teníem els oients que volíem tenir, que passa que ens va faltar potser aquell pas o aquella cintura o aquella capacitat, habilitat, digue-li com vulguis, de poder arribar a un públic més general o poder fer una cançó, allò que t'acabes de situar bé, no? Però bé, la nostra trajectòria, ostres, jo estic supercontent per ser un grup d'aquí amateur, amb la formació musical que teníem i tal, ostres, estic supercontent.
8: Però un estiu, que poguéssiu fer un número de concerts correcte, tu, com has dit abans, tot econòmicament, tot era reinvertit o us servia per viure durant aquell estiu no anava per aquí el
7: temps?
8: No,
7: tot ho reinvertíem.
8: És a dir, la gent seguia treballant...
7: És que tot ho reinvertíem, perquè, clar, al final sí que va haver l'estiu que vam tocar més, que vam inclús anar a festes majors per Lleida, Tarragona... És que... Clar, és que és un món molt maco quan les llums s'encenen i comença el concert, és acollonant. Però hi ha una feina darrere molt forta. Clar, érem 8 membres, més el tècnic de so, més que algú que ens ajudés, i clar, érem ja doncs, 3 cotxes carregats amunt i avall, amb la despesa que això suposava. Clar, estàs en un món que tampoc estàs professionalitzant, no tens mànager, tu negocies tot molt així... Llavors, doncs, ja et dic, i al final també pues, reinvertíem, perquè potser també ens va faltar això, no? Algun productor o algú que digués vinga, nanos, creiem en vosaltres. Bé, no ho dic en plan...
8: Retret.
7: No. No sé, nosaltres vam fer el que creien que havíem de fer i el que millor sabíem i amb l'assessorament que teníem. Llavors, amb això vam anar a mort i vam anar a per totes... I déu-n'hi-do, i vam fer uns anys molt bons. Què passa que és això, potser ens va faltar aquell detonant o aquell punt de professionalització i clar, i al final després també eren molts anys, moltes relacions personals i al final vam decidir deixar-ho córrer perquè, bueno, al final és això, també els anys van passant, te vas situant, entren nous projectes i també és això, el no haver pogut professionalitzar-nos i tal, al final havíem de menjar d'alguna cosa.
8: Et veus en algun altre projecte musical en el futur? O
7: no? Ostres, a dia d'avui no, perquè trobo com... No, a dia d'avui no, perquè escric, i faig coses, el que passa que és més per mi, o si algun... o algú me demana alguna vegada que escrigui alguna cosa per alguna cançó, doncs no m'hi nego, però no m'hi veig, perquè ara estic per altres coses, la paternitat... No és que m'absorbeixi, però també m'hi he entregat molt a tot això i és com, ara per ara, les coses que vull dir no...
8: Has fet alguna
7: aparició, no és el vehicle.
8: Alguna aparició esporàdica, no? Amb en Carlos, els últims anys.
7: Sí, clar, i a mi m'agrada. Sí, i
8: algun show de tant en tant.
7: Sí, exacte, vull dir, això, per què no? Però, ostres, és complicat. És que molt de temps, eh?
8: Molt
7: de temps fer-ho bé... I si la gent que és professional s'hi dedica i que tenen qualitat ja li dediquen temps, imagina't. Llavors, com que és un món que li tinc respecte, per respecte als oients, no.
8: Mira, a Palafrugell hi ha molts grups, és a dir, hi ha grups de gent una mica més gran que nosaltres, que són molt mítics, amb músics, que, bueno, durant els 30 o els 40 a vegades han tornat, i són grups que, bueno, que sempre estan allà.
7: Sí, sí, clar.
8: El panorama palafrugellenc, clar.
7: Jo també t'he dit una cosa, que jo he fet música i tal, però, clar, jo a nivell musical, jo no sóc músic, jo per mi la paraula música és algo que mereix, saps, el respecte, i llavors en aquest sentit, però, clar, home, És una altra cosa. Jo ara ja estic... Vull dir, no, el que haig d'explicar, no, el meu vehicle no és aquest.
8: Bueno, doncs, qui sap,
7: poder... Donant suport, a tots, tot el que surti.
8: Poder seràs escriptor, lletrista.
7: Ghostwriter. Això sí que m'agradaria, escriure temes per altra
8: gent. Per altra gent, doncs mira, veus? No, al final és la teva faceta dintre de...
7: Bueno,
8: mira, aquí ho deixem. Si algú vol algú que li escrigui les lletres. A veure, ara passarem a la fase, a la darrera fase del podcast, que és més encarada a Palafrugell. Ja fa bastants anys que vius aquí, per tant, jo crec que coneixes bastant bé el panorama.
7: Aviam.
8: I pots donar una opinió.
7: Aviam, Francesc.
8: No, les preguntes són molt bàsiques. És si ho pots desenvolupar millor. Jo crec que tens capacitat per desenvolupar-ho bé. És una cosa que tu vegis que funciona molt bé a Palafrugell i una altra que és millorable i com, bueno, i com la milloraries o com creus que hauria de ser.
7: Ostres.
8: De tothom fa això i sempre la gent s'agafa uns segons per pensar.
7: Ah, és que...
8: Coses que vagin bé, n'hi ha com molt evidents o molt fàcils, hi ha temes molt recurrents, però bueno, si en veus algun que potser que no és tan popular, per dir així, és que dius, hòstia, això... A més, tu que vens de fora, per dir.
7: Mira, jo crec que l'escola de música és un gran actiu de Palafrugell, i ara que vinculant-ho amb l'últim que estàvem parlant, sé que Palamós s'ha intentat durant molts anys i tal tirar-la endavant, ha costat, crec que, vull dir, no ha quallat la cosa. Sé que ara mateix aquí hi ha debat, no? És un tema d'actualitat perquè s'ha d'aclarir el tema de la gestió, no? De l'escola de Palafrugell, i si mires al voltant, jo crec que som dels únics pobles que en tenim.
8: És que, de fet, molts alumnes venen de tot el Baix Empordà.
7: És que, per tant, jo crec que hem de ser conscients de la importància que té donar-li valor i preservar-la com a cosa positiva, que m'ha vingut més de bote pronto. I llavors, ostres, una cosa...
8: No, dolenta no, però que diguis...
7: Bueno, a millorar, no?
8: Sí.
7: No sé, aviam, n'hi ha vàries, el tema de la... No és fàcil, el tema de la neteja, per exemple, el nou contracte s'haurà de veure com es desenvolupa, perquè també és algo recurrent a tots els municipis de la comarca. La normativa europea ha arribat aquí per quedar-se i ja, diguéssim, com sacsejar tot el tauler, i, diguéssim, és algo que no és un problema de només de Palafrugell, està passant a tot arreu. Però, clar, s'ha de veure realment com es resol, perquè realment hi ha molts diners aquí sobre la taula i és un tema que ens implica a tots. També hi ha una part de civisme gran, però, no sé, és un tema que em preocupa en general i no només a Palafrugell, el tema de què passa amb la neteja, la gestió dels residus...
8: És un tema que surt bastant a les tertúlies de Ràdio Palafrugell.
7: Ho sé, també...
8: No, està bé, perquè a més ho estàs explicant bastant bé.
7: No estic ficat en aquest àmbit en concret, però m'encuriosegeix, no? O sigui, el per què passa amb els residus, a més, és un tema que ens afecta a tots, perquè cada vegada en generem més, tothom en genera, i és com... És un tema del que ningú vol parlar, o tothom li fa mandra parlar-ne, però que aquí ja s'ha de pensar una bona solució, perquè trobo que és un tema important, saps? I la gent el menystenim,
8: i complex.
7: I aquí hi ha molts calés, s'estan adjudicant molts calés, hi ha poques empreses, llavors és un tema que s'hi ha de ficar l'ull aquí, i segur que portarà molt de parlar.
8: Veus? Però ja parles ja com una mica un polític, tio.
7: No, però
8: ho has explicat molt bé. Jo no tinc molt de desconeixement.
7: Però jo que estic en aquest món, i clar, el contracte de bessures, que són milions d'euros, i no costa d'entendre'l, si no te'l llegeixes bé, te l'expliquen bé, doncs jo sempre quan parlo de política intento que... Això, posar-me la pell d'una persona que no està en aquest món i intentar explicar-ho en paraules planes, perquè realment hi ha molts ets i uts. Llavors, al final, la idea del que vull transmetre és que és un tema que a ningú li agrada parlar de les escombraries, val? És un tema poc glamurós,
8: brut.
7: Però és un tema que hi ha molts calés i que la gestió és important i que al final ens afecta a tots.
8: Bueno, doncs està bé. Mauro, vull dir, en resumint, ets una persona, jo crec, que pels anys que fa, que crec que et preocupa el món en general.
7: Sí, però ostres, m'has portat a la ràdio per parlar d'això, Francesc, tio.
8: De les bessures, de les escombraries.
7: Tens delicte.
8: No, era per parlar de les teves diferents vessants, però l'has tret tu, el tema de les escombraries.
7: Ja, sí, és que...
6: Però sí, sí, és un tema que aquí a Ràdio Palafrugell hi ha dos temes que són claus. Aquesta temporada han estat aquest i les obres de l'Avinguda d'Espanya.
7: Sí, mira, m'ha vingut al cap, no ho he volgut dir, però...
6: Ah, per cert, ja, que ja està acabada.
7: Ja,
6: crec que ja està.
7: No, i està anivellat ja el resalt.
6: Sí, ho van fer un parell de setmanes, tant de dies esperant per acabar-ho, ho van acabar en un dia.
7: Aviam, increïble. Però ja arriba el bon temps, Francesc, i les coses ja, han d'estar de lluir, el poble de lluir.
6: Tothom té pressa que estem a Sant Joan i ja s'ha d'acabar tot. Bueno, Mauro, no sé, gràcies. Gràcies per venir. També gràcies d'alguna manera perquè, i ja t'ho he dit altres vegades, està bé que, tot i que, a veure, que ets de Palamós, que és al costat, però al final és, vens aquí i t'involucres amb les coses que passen aquí, i això sempre, amb lo raros que som els de Palafrugell en aquest sentit, sempre ho agraïm, saps?
7: Clar, home.
6: No, perquè tenim aquest punt de... Ja m'entens,
7: saps? Un plaer. Jo
6: i sempre és d'agrair.
7: Com un corcó i amb els colzes empenyent i fins que obtenir la nacionalitat palafrugellina.
6: Ja, jo crec que aviat la tindràs. Gràcies per venir. Posem fi a aquesta temporada, la primera de Retrato. Jo crec que hem tingut entrevistes, jo crec que totes molt interessants, de les quals s'han pogut extreure moltes mirades i experiències personals i mirades de Palafrugell molt, molt diverses. I aquesta era la intenció que teníem quan vam decidir canviar el format de podcast l'estiu passat. De moment us puc avançar que gairebé segur hi haurà una segona temporada. Ja hi ha certs personatges, jo en dic personatges perquè quan entren aquí per mi són com personatges, tot i que són persones, pensades per la propera, i així ho farem. Així és que tingueu tots i totes un bon estiu i ens retrobem d'aquí uns mesos. Que vagi molt bé.
7: Bon estiu.
6: Que vagi bé.
5: Retrato amb Francesc Niell. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
0: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
0: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystalbox. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystalbox. Som professionals.
2: Crystalbox. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystalbox Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 902-1702-77. Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb tacos.

Hi ha persones que ens ensenyen passos i n'hi ha d'altres que, sense adonar-se'n, ens ensenyen a viure la música. Rafel, aquesta és per a poc.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Sé que te vas, que no vas estar...

0: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now...

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera a Ábalos culpable d'organització criminal, subor continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li ha imposat 4 anys i mig que no haurà d'estar a la presó, això sí. I el Consell General del Poder Judicial ha expedientat el jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez, per assegurar que retira el passaport, recordem, a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació de 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrat molt crítica amb la instrucció de Peinado.
3: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces, que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo. Pero creo que el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial haya tenido que actuar evidencia lo que creo que todo el país está viendo.
2: I dia àlgid de la onada de calor, per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Emergències, ha hagut d'atendre un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes d'aquesta calor. Per avui les temperatures es continuaran enfilant, com us dèiem, per això la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet algunes recomanacions.
4: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
2: I a la Fundació Mireu una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i que plega obres significatives de la seva trajectòria. I hi haurà 5è partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra Liceo, en aquesta ocasió per 4-2. El títol es decidirà en el 5è partit.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest dimecres 24 i dijous 25 de juny, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula La Isla d'Amrun al Teatre Municipal de Palafrugell. Una pel·lícula ambientada a l'illa d'Amrun a la primavera del 1945. Els darrers dies del règim nazi, en Nani, un nen de 12 anys, ajuda la seva família treballant al camp. Mentre espera que torni el seu pare, aprèn a conviure en un entorn marcat per l'escassetat i el silenci. En acabar la guerra, les tensions i els conflictes a l'illa l'obliguen a créixer massa de pressa. Podrem veure la pel·lícula dimecres a 6:15 de la tarda, a 7:45 del vespre i a 9:15 de la nit, o bé dijous a 7:45 en versió original en alemany i subtitulada en castellà, o doblada a 9:15 de la nit.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, el 107.8 FM.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst.
1: Som aquí.
2: Som amb tu.
1: Som a peu de carrer, perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Anys al teu costat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. A radiopalafrugell.cat. A plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
4: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
2: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas, Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis a la consulta. I poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: La costa catalana viu aquests dies una onada de calor que es notarà sobretot per la xafogó i la humitat. Segons Josep Pascual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, tot i que les temperatures es mantindran al voltant dels 32 graus, la presència de la marinada i la humitat del mar faran que la sensació tèrmica sigui més alta.
6: És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com les comarques de Lleida, per exemple, però sí que el cos nostre notarà, doncs, una sensació una mica, doncs, desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat o el conjunt de les dues coses.
5: La temperatura de l'aigua del mar, pròpia de l'inici de l'estiu, contribueix a aquest ambient càlid i humit a la franja litoral, afavorint aquesta sensació de xafogó persistent a primera línia de costa.
6: Sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, que però serà poqueta cosa, perquè tindrem, doncs, aquesta feble marinada que fins i tot, doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I a part d'això, doncs, domini del sol.
5: De cara a Sant Joan, el temps es mantindrà estable amb domini del sol i absència de pluges. La revetlla es preveu tranquil·la, tot i la presència de vent de garbí, que pot fer variar una mica la sensació de calor i humitat en alguns moments.
6: En principi, de pluja no n'hi haurà, i sí, doncs, que tindrem aquesta temperatura alta. I, per tant, doncs, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa, doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc. Per tant, doncs, una situació força tranquil·la. I sí que el dia de Sant Joan doncs tindrem una mica de vent, vent de garbí, que farà justament doncs que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més.
5: Serà una setmana marcada per la continuïtat d'aquesta onada de calor a la costa, amb valors moderats, però amb una sensació tèrmica elevada per la humitat.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu del Suro, conferència Astronomia bàsica per gaudir de l'eclipsi, a càrrec de Marc Heras, soci fundador d'Astro Girona i copresentador del podcast de divulgació científica en radiació de fons de Ràdio Palafrugell. L'entrada és gratuïta.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: que no vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

0: És raro.
1: Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: El so de Palafrugell, l'escoltes a Ràdio Palafrugell.

Frugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
3: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
4: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
2: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient a administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: La costa catalana viu aquests dies una onada de calor que es notarà sobretot per la xafogor i la humitat. Segons Josep Pascual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, tot i que les temperatures es mantindran al voltant dels 32 graus, la presència de la marinada i la humitat del mar faran que la sensació tèrmica sigui més alta.
6: És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com les comarques de Lleida, per exemple, però sí que el cos nostre notarà doncs, una sensació una mica, doncs, desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat o el conjunt de les dues coses.
5: La temperatura de l'aigua del mar, pròpia de l'inici de l'estiu, contribueix a aquest ambient càlid i humit a la franja litoral, afavorint aquesta sensació de xafogor persistent a primera línia de costa.
6: Sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, que però serà poqueta cosa, perquè tindrem doncs, aquesta feble marinada que fins i tot doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I a part d'això, doncs, domini del sol.
5: De cara a Sant Joan, el temps es mantindrà estable amb domini del sol i absència de pluges. La revetlla es preveu tranquil·la, tot i la presència de vent de garbí que pot fer variar una mica la sensació de calor i humitat en alguns moments.
6: En principi de pluja no n'hi haurà i sí doncs, que tindrem aquesta temperatura alta. I, per tant, doncs, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc. Per tant, doncs, una situació força tranquil·la. I sí que el dia de Sant Joan doncs, tindrem una mica de vent, vent de garbí, que farà justament doncs, que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més.
5: Serà una setmana marcada per la continuïtat d'aquesta onada de calor a la costa, amb valors moderats, però amb una sensació tèrmica elevada per la humitat.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
0: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
3: Forpes Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

sonar si te dice subir a mi montaña americana, salto más mortalitus. La culo versión de Winnie Tormo, de Los Cigarros. Porta aquesta muntanya americana per començar una estona més aquí en la terra musical, en el 100.8 de la FM, a la teva ràdio, la que a tu t'agrada. Escoltant grans èxits i clàssics a sempre dels de tota la vida. Delitus, els que anem amb Lola Índigo, col·laboració de Manuel Turizo, que ens porta aquest Mil Coses, és les que jo t'haria. Bona tarda i bona hora, per cert. Et quedes?

a volver a hacerte mil cosas y recordar lo bonito y lo bello que fue el tema de Lola Índigo y Manuel Turizo. De Lola Índigo nos quedem escoltant ara sí a Miquel Izal, que ens porta el miedo a aquesta cançó que ens arriba amb la col·laboració de Xina Mora.

meteràs en el mismo, justo en el mismo momento que deja de pensarte. És el tema que ens porta Miquel Izal, gran col·laboració amb aquesta història anomenada El Miedo. La tarda musical no s'atura mai de dilluns a divendres fins al punt de les 7 de la tarda. Tot seguit ens quedem amb Morat, que ens porta aquest Sobreviviste des del seu treball discogràfic.

s'acabó, saltem ens porta Morat amb aquest Sobreviviste. M'encanta recordar tant en tant i escoltar aquest grup aquí en la teva tarda musical del 107.8 de la FM. Tot seguit canviem d'estil, ens quedem amb Michael Bublé.

Río, lo que no es mío, és el tema ens porta Paula Mateus. Aquesta cançó que pots trobar en aquest treball discogràfic que porta per títol cançons com aquesta. Paula Mateus era la protagonista i tot seguit serà la gran Luz Casal, que ens porta El Canto. És un canto molt especial, El Canto del Gallo.

Maravilla solo es vida cuando estoy contigo. Es el sueño de cualquier hombre, es el tema lletra que ens porta amb aquesta poesia. Luis Fonsi amb aquesta història anomenada La Romana. I abans d'arribar al punt de la publicitat, aquí en la teva sintonia, en el 100.8 de la FM, ens quedem escoltant a Marc Seguí, que ens porta aquest No haberte conocido.

0: haberte conocido ni hablarles a mis amigos, pero cada vez que me cruzo contigo tengo ganas. Muchas ganas. Salto más fuerte, Marc Seguí. Haberte conocido aquesta història, aquesta cançó. Escoltem publicitat i tornem. Tu encara no desconnectis. Per què? Perquè encara tenim moltes més històries. I la teva sintonia en aquesta tarda musical.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com. Vine a Fes Més i refresca't.
3: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges

0: Cap Roig Festival presenta...
1: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel...
0: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
1: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
0: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
1: Cap Roig Festival, l'has de viure. La vida ya
2: cayó. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Escoltes podcast?
5: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
6: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares, o els pares parlar amb els fills.
7: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
8: Ells, al final, doncs, els fa una mica de vergonya, jo utilitzo aquestes paraules.
9: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
1: Lubricant.
10: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís, amb José Yepes.
11: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
12: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
11: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
1: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut fer referència avui als casos judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. En un acte sobre Espanya Verda i Digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que els fons Generation, amb aquests fons, s'abandonaran l'Espanya dels guanys fàcils.
3: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social.
4: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
2: Escoltàvem ara precisament Aina Vidal dels Comuns, la portaveu dels Comuns. Precisament els socis de govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos. De tota manera, com sentíem, han condemnat el fet que l'empresari Víctor Aldama hagi estat condemnat a 4 anys i mig, però saldi la seva pena amb un any de treballs a la comunitat. Més qüestions. Els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic. Barcelona ha fet balanç avui dels treballs que s'estan fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica, una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram, també al funcionament de les fonts ornamentals. I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha acordat citar a declarar com a testimonis la parella de l'empresari, les seves filles, germanes de l'acusat, Jonathan Andic, i la terapeuta familiar, entre d'altres. Són una dotzena de testimonis, entre ells 2 agents dels Mossos de la Unitat d'Intervenció de Muntanya, i que van ser els que van arribar al lloc dels fets en el moment. En la resolució també insta el cos a investigar la identificació dels 2 excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia dels fets.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: La costa catalana viu aquests dies una onada de calor que es notarà sobretot per la xafogor i la humitat. Segons Josep Pascual de l'Observatori Meteorològic de l'Estartit, tot i que les temperatures es mantindran al voltant dels 32 graus, la presència de la marinada i la humitat del mar faran que la sensació tèrmica sigui més alta.
6: És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com a les comarques de Lleida, per exemple, però sí que el cos nostre notarà, doncs, una sensació una mica, doncs, desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat o el conjunt de les 2 coses.
5: La temperatura de l'aigua del mar, pròpia de l'inici de l'estiu, contribueix a aquest ambient càlid i humit a la franja litoral, afavorint aquesta sensació de xafogor persistent a primera línia de costa.
6: Que sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, que però serà poqueta cosa, perquè tindrem, doncs, aquesta feble marinada que fins i tot, doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I, a part d'això, doncs, domini del sol.
5: De cara a Sant Joan, el temps es mantindrà estable amb domini del sol i absència de pluges. La revetlla es preveu tranquil·la, tot i la presència de vent de garbí que pot fer variar una mica la sensació de calor i humitat en alguns moments.
6: En principi de pluja no n'hi haurà, i sí, doncs, que tindrem aquesta temperatura alta, i per tant, doncs, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa, doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc, per tant, doncs, una situació força tranquil·la, I sí que el dia de Sant Joan doncs tindrem una mica de vent, vent de garbí, que farà justament doncs que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més.
5: Serà una setmana marcada per la continuïtat d'aquesta onada de calor a la costa, amb valors moderats, però amb una sensació tèrmica elevada per la humitat.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.

0: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Bueno, amb aquesta cançó d'Ariana Alonso, ella viene buscando el mar. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia. En el 100.1 de la FM, a la teva ràdio, la que a tu t'agrada escoltar en grans èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida, dels que t'agrada escoltar cada dia i cada dia, de dilluns a divendres, en aquesta tarda musical. De Ariana Alonso, ens quedem amb Àlex Ubago, que ens porta aquest idiota. Per cert, bona tarda i bona hora. Et quedes una estona més?

Bueno, és Àlex Ubago, ens porta aquest idiota sempre amb el seu estil, aquesta cançó que trobaràs en aquest treball discogràfic. I Àlex Ubago, ens quedem amb Amaya, que ens porta la seva cançó anomenada Fiebre. Especial.

Cuando yo te bailo, Lletra Música ens porta Amaia amb aquesta cançó anomenada Fiebre. De Amaia ens quedem amb Laura Garriga, que ens porta des del seu treball discogràfic Parlam de tu, amb aquest No.

Bueno, ara ja ho sé que tu ets per mi. És el tema ens porta Sònia Daura. Nosaltres no ens aturem en aquesta tarda musical del 100.8 de la FM, escoltant grans èxits, en aquest cas el que ens porta Soasi amb aquest Forrest Gump.

porque te quiero tanto, dime tú a ver cómo te puedo olvidar. Es la lletra musa que ens porta aquesta guapíssima noia, per cert, que canta molt, molt bé, anomenada Andrea Grau, amb aquest te quiero, la seva primera carta de presentació. Hola, Andrea, ens quedem escoltant a Edu Esteve, que ens porta La Cadena.

no tinc por és el tema que ens porta Edu Esteve amb aquesta cançó anomenada La Cadena. Bueno, abans d'arribar al punt de la publicitat, ens quedem escoltant a Beret per un costat i per l'altre Malú, en aquesta parella artísticament parlant, que ens arriba amb aquesta cançó anomenada Romperme Más. Yo

0: és la cançó ens porta Verity Malú amb aquest de Romperme Más. Ara sí que arribem al punt de la publicitat i tornem, però tu encara aquí, en aquesta ràdio, en aquesta tarda musical, no desconnectis.
1: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
3: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
4: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
3: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
4: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
3: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
4: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Foc, és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
4: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
2: I el Consell General de Poder Judicial ha expedientat al jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. Avui el vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat la votació, 4 vots a favor i 4 en contra per obrir aquest expedient. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat.
5: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
2: Europa veu vendre entre 25.000 i 30.000 cotxes fabricats a la planta de la Zona Franca de Barcelona aquest 2026. La xifra suposa pràcticament a duplicar la de l'any passat per l'automobilística, que consolida la reindustrialització de l'antiga planta de Nissan. Les instal·lacions ja donen feina a més de 2.000 empleats directes i fins a 4.000 comptant els indirectes. I avui han desallotjat 4 pisos més de la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar el passat dijous. El consorci ha executat 4 desallotjaments al bloc de la Rambla després que es fessin els últims desallotjaments el dijous passat. Calella de Palafrugell recupera el meu avi a la cantada de Veneres a 2026 després de la polèmica de l'any passat. Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora Meritxell Pastor, per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se la celebrarà a la platja de Portbou el 4 de juliol.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc, carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu del Suro, conferència, astronomia bàsica per gaudir de l'eclipsi, a càrrec de Marc Heras, soci fundador d'Astro Girona i copresentador del podcast de divulgació científica en radiació de fons de Ràdio Palafrugell. L'entrada és gratuïta.
3: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
5: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbís.
6: És una cançó de pel·lícula i mai millor dit, Hendrix and K-Pop Demon Hunters i aquest de Golden. I was a

0: Diuen que ja han trobat la seva fórmula, la que els defineix i és boníssima. Són la Tour de Carol, la banda barcelonina, col·labora amb el músic valadoní Edu Esteve amb aquesta cançó que escoltem i que es diu Cupido.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.

tercer senzill del seu disc anomenat Play, i en aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Sapphire es diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran. Un artista de UBDA que ens porta excel·lent música, i si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World, Clara Foronda.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
0: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
0: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

La cantant mexicana Natalia Lafourcade ens ha portat el senzill Cancionera amb un àlbum també esplèndid que, a més, barreja l'essència de la música, un pont entre allò que és íntim i allò que és universal. Molt ben considerat als Grammys. L'escoltem aquí, Natalia Lafourcade amb Cancionera. Cancionera.

0: és la formació Fito i Fittipaldis, el grup creat per en Fito Cabrales fa molts anys. Aquesta és una peça magnífica que es diu Como un ataúd.
1: Top 50 amb Rafael Corbí.
0: Una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll en des del Forever. Aquesta cançó que ens porten tots dos que es diu Living Proof.

Així hem escoltat el Top 50 d'aquesta cantant l'argentina Emilia amb una de les cançons que ens arriba des del seu àlbum Perfectes. Això es diu Beautiful.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine, fes més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
3: Tu hi ets i nosaltres també.

Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no treien res nou, el primer senzill d'entençar del retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción. Aquesta cançó es diu Superestrella i és una cançó de la cantant catalana Aitana. Va ser publicada amb el seu quart àlbum d'estudi, anomenat Cuarto Azul.

0: Sonaràs els èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: Un altre cop t'he trucat. És una merda que hagis marxat. Tant cop la vida et porta on menys esperaves.

Així sonava la música de la formació barcelonina Siderland, que avui ens acompanya al Top 50 amb aquest tema anomenat Si mai vols tornar. Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de l'Accident Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used To Be.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.

Okay, listen to me. Just say you're sorry. You can still.

Aquesta és una cançó que ens aporta la Rosalía al costat del trio estadounidenc de música regional mexicana Yaritza, i la seva essència és La Perla, i és una de les cançons del darrer exitós disc de la Rosalía.

Una altra prova de la bona música que ens porta la Meghan Trainor, Getting Girl, aquesta cançó que és el segon senzill del seu setè àlbum d'estudi, Toy With Me. Novament ens porta una altra gran cançó, la cantant de Nantucket, de Massachusetts.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
5: És temps de country amb...

Molt benvingudes i benvinguts a una nova edició del Temps de Country, programes que ens acompanyen amb música diversa, amb un servidor, Rafael Corbí, com per exemple aquest tema de Darl Williams, As Cool As I Am, és una de les cançons del seu album Many Great Companions, que va publicar l'any 2010. Anem a començar el nostre programa del dia d'avui i ho fem amb excel·lents cançons que ens porten al record musical amb molts estils diversos del que coincideix amb la música que ens agrada. Com, per exemple, un tema que recordarem a continuació de George Jones i Melba Montgomery. Ells ens portaven de manera conjunta aquest fabulós Blue Moon of Kentucky. Avui el recordarem des d'un recopilatori que es va publicar l'any 2019.

pertanyia a aquesta cançó de Jim Reeves, I'll Fly Away, tot un clàssic amb un àlbum que es va editar el 1998 en el qual ens portava cançons tant de Jim Reeves com de Eddie Arnold i es deia Double Barrel Country. Seguim amb el programa i us proposo ara una aturada a la música d'en Clint Bradley, Riding After Midnight, àlbum publicat el 2014 a través d'aquest geni musical que ens acompanyarà amb la cançó anomenada A Fine Horse, un dels bons temes que podem escoltar a càrrec d'un excel·lent personatge que ens ha acompanyat durant anys amb una música excepcional.

Dos dels més grans personatges de la història de la música ens acompanyen en Roger Miller, cantant i compositor, però també músic i actor, nascut l'any 1936 i que ens va deixar peces legendàries com aquell King of the Road, el Thank Me o l'England Swings, tots èxits durant els anys 60, un personatge que ens arribava des d'Oklahoma. I ara, un dels més grans, si no el més gran en la història del country, disputaria aquest títol amb George Strait. És Lady Arnold, nascut el 1918, amb més de 60 anys de carrera artística. Això es diu Somebody's Been Convicting My Time. És una cançó que va publicar i va ser un èxit l'any 1951.

T'ha semblat això un programa dels nostres clàssics, però això sí, amb cançons variades de diferents artistes. És Wynn Stewart que ens aportava aquesta cançó anomenada Knock on Wood. Va morir el 1987, el cantant que havia nascut el 1934, i va ser un dels més grans artistes d'aquell inicis del Bakersfield Sound. Per semblar una mica més moderns, tot i que tampoc tant, ens anirem a escoltar una cançó que va publicar en l'àlbum In No Time's the Moon el 1995, en Clay Walker havia compost aquesta cançó al costat de King Williams i Randy Brudeau, i es deia A Cowboy's Togas. Per semblar una mica més moderns, tot i que tampoc tant, ens anirem a escoltar una cançó que va publicar en l'àlbum In No Time's the Moon el 1995, en Clay Walker havia

Clay Walker, excepcional, el cantant de Vimont, de Texas, on va néixer el 1969. Ens aturarem ara una mica amb la música d'en Howard Friedman. Aquesta cançó es diu Tell Somebody Who Cares, pertany al seu àlbum Nashville Scabby, un disc que va publicar el passat 2022 en composicions pròpies. Well,

la cançó que obria aquest disc, Out of Gas, la primera que havíem escoltat, el tema Tell Somebody Who Cares, cantant al costat de la Annie Reeves, i un tema també preciós d'aquest disc, Talkback Radio, és el que posarà el punt final amb aquest repàs que hem efectuat d'aquest àlbum. Un artista de country, de rock, de la vella escola, d'aquest rock sureny, que en dèiem que ens arribava des de, on arriba des de Melbourne a Austràlia. Howard Friedman, recordant tres cançons del seu disc de 2022, aquest Nashville Escapi. Això es diu Talk Back Radio, el temps de country.

descendents de la família dels Bellamy Brothers, un duo com aquest, en Noah i en Jess Bellamy, ens aportaven una de les seves fantàstiques creacions, també una cançó molt bonica, mantenint el ritme i la cadència de les cançons originals dels Bellamy Brothers. First Call After Last Call era aquesta cançó. I parlant de duo i celebrant el 2025 els seus 50 anys de carrera artística amb 50 grans èxits, el duo de Foster and Allen ens cantaven aquest impressionant Amazing Grace.

Un dels més grans de la història del country que va morir massa aviat. En 1960 el va veure néixer a Clinton, Oklahoma, va morir el 2024. En Chubby Keith és un dels grans cantant, compositor, actor i també productor musical. Chubby Keith ens acompanyava en Peso in My Pocket, l'àlbum del mateix nom ens acompanyava aquell 2021, pocs anys abans de la seva mort de càncer. Ara recordarem unes quantes cançons d'en Johnny Bush, anomenat carinyosament Caruso. Per això aquest recopilatori del 2011 d'aquest cantant nascut el 1935 als Estats Units es deia Country Caruso. Wine, friend of mine, stand by me.

És la música d'en Johnny Bush, nascut el 1935, al febrer d'aquell any, a Houston, a Texas, i que va morir l'octubre del 2020, cantant, compositor i també bateria. En John Bush Sheen III va ser anomenat Johnny Bush a causa d'un error d'un dels primers presentadors que el va pujar en un escenari i el va presentar com a Johnny Bush. Més conegut per grans èxits que també va donar en el seu moment, èxits regionals com aquell You Gave Me a Mountain de Marty Robbins, London the Right, What a Way to Live, o I'll Be There, amb cançons que sens dubte varen triomfar. Però també en temes com aquest que acabem d'escoltar, My Shoes Keep Walking Back to You, però l'estrella li va donar una cançó que ara mateix escoltarem, la seva veu, i per ser el compositor d'aquest, que també va ser un èxit per Willie Nelson, un dels artistes més coneguts de Texas, Johnny Bush, amb Whiskey River.

Excel·lent aquesta interpretació d'aquest tema que va ser un èxit personal seu. Com hem dit, es va convertir en la cançó més important segurament en quant a la cançó de signatura que en diuen de Willie Nelson. Ell la va publicar el 1972, va ser un número 14 aquest Whiskey River, i es va republicar el 1981, va ser un número 92. Ara escoltarem el que va ser, podríem dir, el seu darrer senzill a les llistes. Va ser una cançó el 1979. Recordarem aquell número 83, un èxit molt menor, però important, des de l'àlbum Whiskey River, precisament When My Conscience Hurts the Most. Un artista que es va donar a conèixer també, a part d'això, quan va formar part de la banda d'en Ray Price, de ben jove, els Cherokee Cowboys, el 1963, aleshores al costat d'un joveníssim Willie Nelson i també del gran Darrell McCall. Escoltem, per acabar aquesta primera part d'aquest tema, When My Conscience Hurts the Most, en la música de Johnny Bush.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció, agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Forpes Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpes Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: És temps de country amb Rafel Corbí.

des de la banda sonora original de la pel·lícula Billy, The Early Years. Aquesta banda sonora ens aportava el 2008 aquesta cançó en la qual hem començat la segona part del nostre programa. Shaina Edelman cantava aquest Shelter Me. Anem ara mateix a recordar un senzill d'en Brian Fontenot, publicat de l'àlbum Hawaii End del 2011, Too Drunk to be Drinking.

2011, Brian Fontenot, aquest Too Drunk to be Drinking. El 2013 es va publicar un recopilatori que ens aportava la música de Neil Jones amb Oki Jones i en conjunt, quan també treballaven com The Jones Boys, així es deien. I ens van portar aquests que no eren germans, però que ens portaven bona música country. Oki Jones i Neil Jones, els escoltem primer en Neil Jones amb aquesta cançó, Hot Gin Jolly, I've Got Me a Girl.

Música que ens acosta a la música que estava publicant als anys 50 Columbia Records, quan des de les seves seus a Nashville i a Dallas en buscaven hillbilly però modernitzat. Gent com Lefty Frizzell, Carl Smith, Marty Robbins, Ray Price o Little Jimmy Dickens. Aquests cantants es veien acompanyant per altres artistes que havien tingut una fama curta de vegades o una mica de fama, però no havien acabat d'explotar. Són els casos de Lucky Jones i de Neil Jones. Acabem d'escoltar Neil Jones, conegut com a Tyvewood Jones, perquè vivia al costat d'un lloc anomenat Tyvewood. Va néixer el 25 de març del 1922 a Scott Hill, a Tennessee. Va fer 3 sessions per Columbia, a Nashville, als anys 54-55, en l'era post-Hank Williams i abans d'Elvis Presley. Hillbilly es deia això i ens aportava cançons com aquesta que acabem d'escoltar, el tema anomenat Hong Chicken Jolly, I've Got Me a Girl, i també aquest Walking, Blowing, Talking, Crying.

L'altre personatge que us en dèiem era Lotho Eugene Jones, Okie Jones. Deu el seu nom a un estat més que amb un arbre. És un personatge que, tot i que el nom de Okie va néixer a Texas, a Fort Worth, concretament el 14 d'agost del 1930, i ja a la seva joventut, als 19 anys, participava amb el Big O Jamboree a Dallas el 1949, que transmitia per ràdio, com tantes coses amb aquell moment. És un clar exemple del que podia haver estat i finalment no va acabar sent amb aquests enregistraments que havia fet fora de Nashville. Van registrar 6 senzills per Columbia en 3 sessions durant els anys 50 i 52. Cap relació, com hem dit, amb Neil Jones. Ens acompanyarà amb un parell de peces que hem triat: Hillbilly Bessie i The Monterey Waltz.

Ens sembla antic, veritat, i és música dels anys 50, sí, de fet té 70 llargs anys d'història. Però què tal si escoltem un registrament d'un personatge que aleshores tenia 32 anys? Ho va gravar el 1936 en Wilf Carter a Port Hillfort, a Nova Escòcia. Va néixer el 1904, va morir el 1996 a Arizona. També conegut amb el sobrenom de Montana Slim, un gran cantant de música country canadenc i, a més, yodeler. The Cowboys Wedding in May. There's

Escolta, música d'aquesta època, no puc parar, se me'n va de les mans el programa que tenia preparat avui, absolutament. Ja que havia parlat amb Will Carter, cantant del Canadà, doncs m'he volgut aturar amb un altre de Nova Escòcia, de Queens County, concretament a Brooklyn. En Hank Snow va néixer el 1914 i ens va deixar el 1999. Sens dubte ha estat un dels més coneguts cantants canadencs de música country al llarg de la història, i a més també un excel·lent yodeler. The Convict and the Rose és el tema que recuperem avui. I també recordarem la màgia i la figura des del 1958 en Tom Webb Pierce, I'm Crying Over You.

hem recobrat un altre gran name, el de Louis Marshall Jones, en Grandpa Jones, nascut el 1913, ens va deixar el 1998, un excepcional intèrpret de banjo i cantant d'aquest old time country i de música gospel, que també va ser un dels primers membres del Saló de la Fama de la música country. I'll be around if you need me. Deixem per uns moments les cançons o la música més tradicional, podríem dir, més antiga, aquesta all-time music, i passem a escoltar un senzill de 2021 de Larry Clark, My Window Faces the South.

Artistes independents que ens portaven a començaments dels 2000 cançons com aquesta Walking in Hank Williams Shoes de l'Steve Killingforth, o per exemple d'una bona intèrpret que no ha aconseguit arribar més amunt però ho podia haver estat, Ann J. Morton, His Somebody Bigger.

0: somehow. But you got that wicked look right in your eyes.
1: Quina veu, veritat. Ernest Tubb, nascut el 1914, ens va deixar el 84, el trobador de Texas. That Wild and Wicked Look in Your Eye, es deia aquesta cançó que recuperàvem de la seva àmplia discografia. El que anem a fer a continuació és perdre'ns amb un àlbum del 2026, cantant que ens arriba i compositor des de Loganville, a l'estat de Georgia. Ella se'n diu John Laxton, i aquesta cançó de l'àlbum Think About Me és I

Era la cançó Watching Talking About, que és la cobra d'aquest disc a càrrec del cantant de Golden Loganville, Georgia, com dèiem, de 35 anys, i que als 25 anys va publicar el seu primer treball discogràfic, aquell disc Running on Sunshine, a segell independent. Va rebre força atenció amb el seu Showtime, publicat per Treehouse el 2015, i a partir d'aquell moment ha editat àlbums, bàsicament EPs, en format independent, com aquell John Laxton del 2015, i senzills, alguns dels quals han tingut ressò, com el Right Girl, Wrong Time, el 2017, o el When It Comes to Loving You, el 2018. Ara ha retornat amb un àlbum sencer, és aquest que estem repassant, que hem escoltat de moment aquestes dues, i una tercera i darrera cançó, aquest Think About Me de 2026 de John Laxton. La cançó que dona títol al disc es diu Think About Me.

John Laxton amb aquestes tres cançons. En Jody Nix serà el nostre següent protagonista. Ens arribarà amb una de les cançons que va publicar un llarg 2011, en el qual doncs, ens feia arribar el seu disc Bright Lights and Country Music. Aquesta és la cançó que ens portava, una de les cançons que ens portava en aquest disc. Aquí també el tema Tomorrow I'll Crave.

Ray, nascut l'any 1952 a Big Spring, a Texas, Jody Nix, excel·lent música que ens acompanyava amb aquesta cançó. M'acomiado ja per aquesta setmana amb el temps de country i ho faig també amb un altre dels grans, nascut l'any 32, va morir el 95 i tenia un estil molt eclèctic de música que barrejava country, rockabilly, jazz, blues, gospel, etc, etc. En Charlie Rich, un dels grans noms de la indústria. Aquest tema es diu, o es deia, Midnight Blues. Fins la setmana que ve amb Rafael Corbí, el temps de country. Adéu-siau.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
4: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
5: Programa número 40 de Country Classics. Avui comencem amb Jimmy Martin and the Sunny Mountain Boys. Now.

Passen els anys i el bluegrass, aquest gènere musical, malgrat la seva importància per al desenvolupament de la música country, continua sent de domini gairebé desconegut per a la majoria i més en llocs com el nostre. La importància de la música de les muntanyes radica que donaria peu al naixement del country i d'altres subestils musicals i, per tant, també al naixement del rock and roll, que després seria només rock. Figures com els Flatness Cracks, Bill Monroe, Roy Clark, són referències que hem anat escoltant o escoltarem amb aquest programa de clàssics. I el rei de bluegrass és un d'aquests llegendaris artistes conegut amb el nom de Jimmy Martin. Deixaria un llegat indeleble amb infinitat d'enregistraments i avui hem recordat una peça que ens va portar el 1965, Sunny Side of the Mountain, una cançó que ens ha donat la benvinguda al programa del dia d'avui i que també ho fa una altra, amb un bluegrass una mica més tranquil. It Takes One to Know One, Jimmy Martin and the Sunny Mountain Boys.

Peces que s'extreien d'un àlbum original del 1965, publicat per Jimmy Martin, però que també es podien trobar després en recopilacions com aquell disc o volums, dirien diversos, perquè penso que van ser 4 o 5 volums editats anys més tard i que recollia la seva essència des del 1954 i fins al 1974. Com, per exemple, per mi, un dels moments àlgids dels seus enregistraments, aquesta interpretació fantàstica que ens aporten amb el Shenandoah Waltz.

Com sempre, o habitualment sempre passa amb el bluegrass, poques de les seves cançons, de les seves interpretacions, van entrar a les llistes generals de música country. Aquell Rock Hearts, el 1958, va ser el seu tope, el número 14, el Night, el 1959, amb el 26, i de l'àlbum Widowmaker, el 1964, la cançó que li donava nom, que va ser un número 19. Well,

Difícil que aquest estil musical entrés a les llistes amb el que hi havia als anys 60 en el món de la música més enllà del country. També temes com, per exemple, I Can't Quit Cigarettes, que va ser un èxit menor el 1966, menor quan parlem de country, no de bluegrass, de l'àlbum Good and Country Music, i de l'àlbum Tennessee el 1968, també aquesta cançó que li donava nom.

Cançons de curta durada, cap d'elles ha superat els 3 minuts. En Jimmy Martin havia nascut el 10 d'agost de 1927, va morir el 14 de maig de 2005, havia nascut a Snitville, a la població de l'estat de Tennessee, va morir a Nashville mateix, i tota la seva vida es va dedicar al bluegrass, a la veu, a la guitarra i també a la mandolina. Debutava l'any 1949 amb Mac Wiseman, que havia acabat de deixar en aquell moment els Bluegrass Boys de Bill Monroe. I recordem que en Martin, doncs, volia fer servir ocupar la plaça vacant de guitarrista amb aquesta banda. Una història especial, va ser vocalista, també solista, per als Bluegrass Boys d'en Bill Monroe, i això va ser una de les seves cartes de presentació per després consolidar-se com el que li dèiem abans, el rei de la música country, que també interpretava grans clàssics de la música americana com aquest Red River Valley.

0: també cal destacar la seva participació aquell 1973 amb un senzill que es va publicar a càrrec de la Nitty Gritty Dirt Band des d'aquell meravellós, impecable àlbum anomenat Will the Circle Be Unbroken. A la Nitty Gritty Dirt Band el va acompanyar Jimmy Martin amb la seva interpretació del tema Grand Ole Opry Song.
1: Let's go. Okay. Pick your banjo solid, John. You picked one for 15 years, ain't you? Oh, this really hit. Earl never did do that. No.

estat un record de la figura de Jimmy Martin, portant-lo amb els country clàssics des del seu estil de rei de bluegrass. I com hem dit abans, avui escoltarem també aquest tema que ens va portar el 1958, tot i que el va interpretar diverses vegades, després també, a part de en solitari, amb la companyia d'aquest grup fenomenal que avui hem recordat amb la seva música que els acompanyava, els The Sunny Mountain Boys, amb les seves cançons excel·lents. Doncs és el Rock Hearts número 14 a les llistes del Dios Country el 1958.

Avui recuperarem amb el nostre espai de clàssics quatre peces clàssiques, òbviament, de la història de la música country, però no les versions originals i no des de molt passata, perquè estem parlant del 2022. I un àlbum que es diu Country Roads, a càrrec d'una veu de baríton excepcional, en William Lee Golden, acompanyat per els Goldens. Així ens ha portat ell també la seva visió del country més tradicional. Nascut el 12 de gener de 1939, als seus 81, uns quants anys ja ens ha servit aquesta música. Entre l'any 65 i el 87, i de nou a partir del 96, ha estat el cantant baríton en el grup vocal de música country The Oak Ridge Boys, membre del Saló de la Fama, com a membre dels Oak Ridge Boys el 2015. Escoltem aquesta versió preciosa del For the Good Times.

impressionant a Farion Young amb el For the Good Times, Roy Acuff amb aquest I Saw the Light, impressionant també temes de Han Locklin, crec recordar aquest, ara ho dic de memòria, no m'ho he preparat això, d'aquest Semi the Pillow That You Dream On, peces magnífiques que en William Lee Golden i els seus Goldens ens han portat. Originari de Brewton, a l'estat d'Alabama, excel·lent intèrpret de country i també de gospel.

Aquest disc es va gravar el 2022, The Goldens. De fet, són dos dels seus fills, en Rusty i en Chris. En Rusty va morir el 2024. Amb dos havien enregistrat com The Goldens per Epic i Capitol Records a finals dels 80 i principis dels 90. Des d'aleshores, també en Craig i els nets, l'Elizabeth, Chai i Alija, i també amb un antic amic, Aaron McCune, han portat a terme aquests The Goldens, que acompanyen en William Lee Golden amb les seves interpretacions amb aquest àlbum i amb un altre que van publicar després, el 2024, que algun dia també potser repassarem. Send Me the Pillow That You Dream On l'hem escoltat, i ara aquest tema clàssic de John Denver, Take Me Home, Country Roads.

William Lee Golden, excepcional la seva música i el seu record. Ara mateix una cantant que en el seu moment era trencadora amb el que sonava o que es portava amb el country més tradicional i avui en dia, 40 anys després, la considerem clàssica. La malaguanyada Holly Dunn, la cantant que havia nascut a San Antonio, Texas, el 1957, sota el nom de Holly Suzanne Dunn, i que ens va deixar als 59 anys al Albuquerque, New Mexico, el 14 de novembre de 2016, cantant i compositora que va enregistrar per MTM Records al principi de la seva carrera entre el 85 i el 88 i després a través de Warner Music Records, on va obtenir, òbviament, els seus èxits més importants. Tot i que avui ens centrem amb el seu àlbum de debut. De fet, havia publicat un senzill que es deia Playing for Keeps el 1985, que havia entrat al número 62 del US Country, però els primers èxits els va obtenir amb aquest àlbum que es deia Holly Dunn. Una cançó com aquest, My Heart Holds On.

Aquest va ser el primer senzill en sortir d'aquest àlbum, And My Heart Holds On, èxit menor, número 64, a les llistes, la cançó d'en Hugh Presswood, i el segon senzill va anar una mica millor. Ja l'any 1986 va sortir el tema que obria el disc, Too Many, una cançó original de la mateixa Holly Dunn, que va arribar a un número 39.

I finalment, el tercer senzill va ser el que li va donar el cop definitiu a la seva carrera, cop bo, eh? Cop en bo, cop endavant, va ser el Daddy's Hand, una cançó escrita i enregistrada per la mateixa Holly Dunn, realitzada l'agost del 1986 com a tercer i senzill final del seu àlbum de debut. Una cançó que es va convertir en el seu primer top 10, va arribar al número 7 de les llistes americanes i va obrir les portes a que amb el seu següent àlbum, que va ser el Cornerstone, aconseguís ja temes d'èxit. Aquest és el tema Daddy's Hand de la Holly Dunn.

L'àlbum editat al maig del 1986 va ser el número 29 US Country d'àlbums. El seu primer per MTM Records, el seu àlbum de debut, va ser a partir del 89 que va passar a treballar per Warner. Però com dèiem, ella va debutar amb un senzill que va esdevenir un èxit menor, la cançó que se'n va publicar, Playing for Keeps, que no es va publicar en cap àlbum, excepte que després sortís amb algun recopilatori del seu èxits. Aquesta és la cançó que també us oferim a càrrec de la Holly Dawn. Realment, aquest va ser el seu debut.

I tancarem el programa parlant de la seva tasca com a compositora, perquè treballava per NTM Records com a compositora abans de fer-ho com a artista. Una de les seves cançons, Out of Sight, Not Out of Mind, va ser enregistrada per Christy Lane. I una mica més tard, la Louise Mandrell, la germana petita de la gran Barbara Mandrell, va tenir un top 10, un èxit del top 10, el 1984, amb una cançó que van escriure les dues. Avui recordem aquest I'm Not Through Loving You Yet. És la música de Country Classics amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: podcast.radiopalafrugell.cat.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Soc en Rafael Corbí i en nom meu i de la Maria Vilà, dels serveis informatius de la nostra emissora, us en donem la benvinguda. Som dilluns 22 de juny, dia previ a la revetlla de Sant Joan. Com sempre, després en parlarem amb en Josep Pasqual en la previsió meteorològica. Demanem molta prudència a tothom, sobretot també a les persones que vulguin llançar petards durant aquests dies o ja ho estiguin fent, perquè la situació és molt calorosa, amb unes temperatures molt altes, els camps encara estan molts per segar i, per tant, s'ha d'anar amb molta cura, molta precaució amb aquests dies per perill d'incendi. Dit això, avui parlarem amb el nostre informatiu dels canvis que l'Ajuntament de Palafrugell valora fer al giratori de l'Avinguda d'Espanya, però això sí, passat l'estiu. També parlarem amb en Xavier Besalú, perquè aquesta tarda presenta a Palafrugell un llibre per orientar l'educació en temps d'incertesa. Parlarem de com el nostre municipi participa aquest estiu en el programa de Dip Salut per garantir la salubritat de les platges. També donarem un cop d'ull al començament ja de la previsió per la Festa Major 2026. Encara queden pràcticament 3 setmanes, però ja ho estem preparant amb una àmplia programació cultural i musical. Parlarem també del Festival Temporada Alta Palafrugell en torna a ser subseu amb la 35a edició ja d'aquest festival clàssic. Amb el sector més comarcal del nostre informatiu parlarem de la comarca del Baix Empordà, que rep més de 100.000 euros en ajuts per impulsar la producció agrària ecològica. En esports en destacarem les curses a Occitània del palafrugellenc Nil Bussot, que manté el lideratge del Prestige Occitan. I també recordarem la gran festa que va tenir lloc ahir amb el Bàsquet Club Palafrugell, l'acte central dels seus 50 anys. Això, com hem dit, juntament amb la previsió meteorològica, amb en Josep Pasqual, ens portaran el dia d'avui, doncs, al nostre informatiu, que comencem ja mateix.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Un cop s'ha acabat ja la tercera fase del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya, cal saber què passarà amb el giratori situat al carrer Ample, al principi o al final, dieu-ne com vulgueu, del carrer Ample. Segons l'alcaldessa, Laura Millán, ara s'està reparant la caseta central amb els pous i s'estudia amb la policia quines seran les millors opcions per la via. Serien uns canvis que s'haurien de fer passat l'estiu, tot i que ja s'han fet canvis recents en la pintura, en els carrils d'accés al carrer Ample i també per continuar recte.
2: Cal reparar bé aquella, la caseta que hi ha allà al mig, que són els pous. Allò ara s'està treballant i llavors estem fent juntament amb policia, veient com fem bé allà tot el tema de la pintura, el semàfor per creuar, ajustar-lo bé i veure també una mica com podem retallar les voreres perquè les entrades dels cotxes siguin una mica més fluides i no hi hagi aquesta sensació de que col·lapses cotxe amb cotxe.
1: L'alcaldessa també ha reiterat que l'objectiu dels dos carrils no és per fer una circulació amb velocitats altes.
2: Endreçar l'entrada de Palafrugell, dignificar-la, fer aquesta accessibilitat a peu, en bicicleta, segura per a les famílies, i que, a més, doncs, va amb aquests dos carrils, però que no són dos carrils per córrer, no? Sinó que és això, una entrada més dignificada a Palafrugell, però sí que és veritat que en alguns punts la circulació no és del tot fluida, quan algú no s'ho coneix dubta i no sap cap on ha d'anar, doncs tot això sí que juntament amb policia doncs també volem fer alguns ajustos.
1: Ara el consistori també està tancant el balanç econòmic de l'obra de la tercera fase, que s'ha vist afectada per costos sobrevinguts i expropiacions no previstes inicialment.
2: L'urbanisme està fent tot el tancament de preus perquè hi han hagut coses sobrevingudes, expropiacions, etc., doncs que no es tenien contemplades a l'inici del projecte i que s'han hagut d'anar fent, i que tot això doncs ha incrementat els costos. Llavors estem acabant de tancar tota l'operació per poder afrontar aquesta millora, no, d'aquests llocs on la circulació a vegades és una mica més complexa, no és tan fluida, no, i no permeten aquesta fluïdesa amb el trànsit.
1: Al mateix temps, també al començament de l'Avinguda d'Espanya, l'Ajuntament ja ha obert la plaça de Floreal Redreza Iglesias, que recordem que està ja oberta per si la gent hi vol deixar el seu vehicle a l'entrada de Palafrugell. Aquesta tarda tenim una cita al Centre Municipal d'Educació i ho fem amb l'educador, en Xavier Besalú, que reflexiona sobre els reptes actuals de l'educació al llibre Tres senderes pedagògiques, una obra que aborda qüestions com l'incertesa social, l'impacte de la tecnologia i els debats sobre el model educatiu. La presentació serà a les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós d'aquí de Palafrugell. Una obra que pren com a referents tres figures i moviments claus de la pedagogia contemporània: Lorenzo Milani, Paulo Freire i l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Ens n'ha parlat en directe amb aquest matinal de dilluns, al matí al migdia, el programa matinal de Ràdio Palafrugell.
3: Per molts educadors d'avui dia, semblaria que aquesta associació, que és viva i que segueix publicant llibres i revistes i fent sentir la seva veu, doncs semblaria que és una cosa del passat i que ja no interessa. I jo he volgut dir, doncs no, tant el mestre de Barbiana com Paulo Freire com l'associació de mestres Rosa Sensat tenen molt a dir en el moment actual, justament en aquest moment que he definit com de confusió i de desconcert.
1: Us recomano escoltar l'entrevista que li hem fet aquest matí, que podeu trobar a la nostra plataforma de podcast, a radiopalafrugell.cat, perquè val realment la pena. També l'autor ens ha explicat que el llibre sorgeix de la necessitat d'analitzar els reptes educatius actuals que afecten tant les famílies com els centres educatius. També defensa la necessitat de recuperar experiències pedagògiques del segle passat que considera encara vigents.
3: Vol dir això que el llibre parla una mica de tot, però amb dos objectius de fons, diguem-ne. D'una banda, anar contra l'oblit, rescatar algunes coses del passat, sobretot del passat del segle XX, que s'han fet molt bé i que val la pena tenir presents. I dos, doncs això, fer llum davant d'alguns problemes gruixuts de l'educació en general. No només, quan parlo d'educació, no parlo només de les escoles, eh?
1: Mm. Xavier Besalú reivindica una escola inclusiva i oberta a tothom amb els recursos necessaris per garantir el dret universal a l'educació.
3: El dret a l'educació és un dret universal que ha de ser satisfet per al 100% de la població, però evidentment el 100% de la població vol dir per tots, eh? Per les persones que tenen algun tipus de discapacitat, per les persones que estan en una situació de pobresa extrema i també per a la gent que arriba de fora o pels fills de les famílies estrangeres. Tota aquesta gent tenen dret a una plaça escolar, a l'escola ordinària, i per tant l'escola i el sistema educatiu el que ha de proporcionar són els recursos personals, econòmics, de pròtesis, de temps, perquè tothom pugui aprendre el que la societat considera que ha d'aprendre.
1: Alhora destaca la importància de formar ciutadans crítics i participatius capaços d'implicar-se en la vida pública.
3: També és una crida a que aquesta educació hem de tenir clar que també ha de ser una formació per participar en la vida pública, una alfabetització política, podríem dir, eh? Es tracta de formar ciutadans que participin, actius, no només quan hi hagi una convocatòria electoral, que també, sinó que al llarg dels 4 anys, a través de l'associacionisme i de tot plegat, han de participar.
1: Una presentació, la d'aquesta tarda, que comptarà amb la participació de la Conxita Haro, mestra i professora d'institut. Un acte que és gratuït i obert a totes les persones interessades en l'educació, des de famílies fins a professionals de l'ensenyament. Serà avui a les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació Núria Ribas Mascarós de Palafrugell, amb l'educador Xavier Besalú, presentació de Cristina Haro i aquest llibre anomenat Tres senderes pedagògiques. El nostre municipi participarà aquest estiu en el programa de suport a la gestió de la salubritat de les platges impulsat per Dip Salut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona. La iniciativa arribarà a 81 platges de la Costa Brava i permetrà fer controls microbiològics de la sorra i de les instal·lacions d'aigua de dutxes i rentapeus. El nostre municipi és un dels 18 ajuntaments del litoral gironí que s'han adherit al programa i mantindrà en funcionament les dutxes de les seves platges durant la temporada d'estiu. En total, només hi ha 3 municipis que no l'han sol·licitat aquest servei: Cadaqués, Portbou i Pals. El programa va començar l'1 de juny amb les tasques inicials de neteja i desinfecció de dutxes i rentapeus. Els controls de legionel·la s'iniciaran a partir del proper 1 de juliol, mentre que les analítiques de les sorres duran a terme entre finals de juliol i també el mes d'agost. Posteriorment es redactaran els informes de resultats i es mantindran reunions tècniques amb els ajuntaments participants. L'actuació inclou la neteja i desinfecció preventiva del sistema de canonades que abasteix les dutxes i els rentapeus, amb un objectiu: eliminar el risc de presència de legionel·la. Aquest any es podran fer més actuacions gràcies a la corresponsabilitat dels ajuntaments, que han adaptat els circuits d'aigua perquè el tractament sigui més efectiu. A més dels controls a les instal·lacions d'aigua, el programa també preveu analitzar la qualitat microbiològica de les sorres i elaborar una avaluació de cada platja. Aquestes actuacions permeten detectar possibles les incidències i oferir recomanacions tècniques als municipis per mantenir els espais de bany en bones condicions sanitàries durant tota la temporada.

0: Continuem recordant que de l'11 al 20 de juliol tenim una nova edició de la Festa Major 2026 amb activitats per a totes les edats, una programació que combina cultura popular, música, activitats familiars i propostes juvenils i que durant 5 dies ens portarà als carrers i equipaments del municipi amb concerts, balls d'orquestra, sardanes, cercaviles, espectacles i teatre, a més d'activitats organitzades amb les entitats locals. Un dels elements destacats de la Festa Major serà el convit del Pastor i la Sirena, enguany, comptant amb la participació dels gegants de l'Estartit i també amb una trobada castellera. A més, recordeu que per als més noctàmbuls teniu la festa a la nit i el racó de la Festa Major. I a més, doncs també ens arriba la participació de Palafrugell de nou al Festival Temporada Alta. Palafrugell tornarà a ser part d'aquesta xarxa de subseus del festival que arriba a la seva 35a edició, juntament amb Banyoles, Bescanó, Figueres, Sant Gregori i Torroella de Montgrí, a més de la incorporació del municipi de Maçanet de la Selva amb aquest projecte. Amb aquesta aposta, el festival manté la voluntat d'apropar algunes de les millors propostes teatrals de la temporada a diferents municipis de la província de Girona, ampliant l'abast territorial de la programació. Coincidint amb l'anunci de la subseu, Temporada Alta ha posat a la venda ja els primers espectacles de l'edició 2026, que podeu trobar a la seva plana web. L'avançament inclou una desena de propostes de teatre, humor, musicals, espectacles familiars. Hi ha noms com Lolita Flores, Carla Sanz, Ramon Madaula, Jordi Oriol, Àngels Gunyalons, Jordi Galceran o Àngel Llàcer. Entre les novetats també hi ha l'estrena de Deliric, una creació de Jordi Puntí amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, que combina òpera i teatre físic, i l'inici de la col·laboració amb el Festival Flamenc de Girona, que ens portarà al certamen l'espectacle Muerte d'Amor de Manuel Liñán. Les entrades d'aquest primer paquet d'espectacles ja es poden adquirir, mentre que la programació completa de la 35a edició del Temporada Alta es donarà a conèixer a finals del mes d'agost. Parlem de subvencions perquè la comarca del Baix Empordà comptarà amb 29 beneficiaris dels ajuts a la producció agrària ecològica de la campanya 2025 que rebran un total d'uns 100.000 euros. Les subvencions tindran un impacte territorial sobre més de 500 hectàrees de conreu, formant part de la línia d'ajuts agroambientals impulsada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Un pagament que es farà efectiu ja i que ha començat a fer-se a partir de divendres passat. Això dins d'una convocatòria que destina gairebé 19 milions d'euros a 3.349 persones que són beneficiàries d'un total de 42 comarques de casa nostra, amb una superfície de més de 100.000 hectàrees de conreu. Aquests ajuts s'emmarquen en el pla estratègic de la política agrària comuna, al període 23-27, i estan cofinançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. L'objectiu és incentivar pràctiques agrícoles més respectuoses amb el medi ambient i contribuir a la mitigació dels efectes del canvi climàtic. Segons el departament, aquesta línia de subvencions afavoreix la millora de la qualitat de l'aire, el manteniment i la recuperació de la biodiversitat, impulsant un model agrícola més sostenible, resilient i compromès amb la qualitat alimentària i la preservació del territori. És el moment ara de passar la informació esportiva.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Destaquem la presència al capdavant del campionat de motocross Occitan i Prestige del pilot de Palafrugell, Nil Bussot, que manté el lideratge després de les dues darreres proves disputades els dies 7 i 14 de juny a les poblacions occitanes de Brugueres i de Calavet. A Brugueres, en Bussot va aconseguir la victòria final en una jornada en què va sumar una tercera posició a la primera mànega i una primera plaça a la segona, amb bones sensacions i una bona adaptació a la seva nova moto, que és una KTM màxima de 350. A Calavet, la prova es va complicar per problemes físics. Tot i això, va aconseguir un resultat destacat amb una tercera posició final, acabant la primera mànega en primera posició i patint físicament a la segona, on va acabar cinquè. Amb aquests resultats, el pilot palafrugellenc continua al capdavant de la classificació general del Campionat del Sud-est de França, una competició amb gran participació i seguiment a la regió d'Occitània. A més, s'ha confirmat la seva invitació per disputar el Carpi Night Show, una prova de supercross que tindrà lloc el 4 de juliol a la regió italiana d'Emília-Romanya, una de les cites destacades del calendari estiuenc europeu. I aquest cap de setmana, concretament ahir diumenge, es va portar a terme l'acte central del 50è aniversari del Bàsquet Club Palafrugell, amb el retrobament d'antics jugadors, entrenadors i membres de diverses juntes. Ho varen fer-ho al pavelló d'esports. Durant tot el matí van fer-hi una sèrie de partits i concursos i també reptes. I finalment, després, amb un dinar en el qual hi va participar gent de totes les etapes del club. Divendres ens ho explicava la presidenta del club, Esther Agustí, que al mateix temps també estava molt content de que hi participés el que es considera el fundador de l'entitat, en Marcel Igot.
2: Realment estem molt il·lusionats, ens fa molta il·lusió. A mi personalment, ve Marcel Igot, que és el fundador, que ve especialment des de Mallorca, i aquí jo no ho conec, és dels únics que no conec, i bueno, em fa molta il·lusió poder-lo conèixer i bueno, que m'expliqui alguna coseta. Que tota informació, que històries i vivències que s'expliquen sempre agrada sentir-se i són superben rebudes.
0: Felicitats, doncs, a tota la gent del Bàsquet Club Palafrugell. Som dilluns, 22 de juny, i avui fa calor. Ja ho sé, que és una cosa que ja ens va avisar tots plegats en Josep Pasqual el passat en divendres de que faria calor, però al final hi hem arribat. I diuen que és el dia més calorós del moment. En Josep està a l'altre costat de la línia, ens ho explicarà ara. Bon dia, Josep.
3: Hola, molt bon dia.
0: Ens han llevat en calor i diuen que avui serà el dia més calorós d'aquesta onada de calor. És així o com ho veus tu?
3: Bé, això va per barris.
0: Uh-huh. I el nostre barri, què tal?
3: Sí, de ben segur que a l'interior, les comarques de Lleida, fins i tot a les valls del Pirineu, doncs hi haurà temperatures molt altes. Però a la línia costanera, com comentem a vegades, doncs tenim aquesta bassa tan gran que arriba fins a l'Àfrica, que en diem Mediterrani.
0: Sí, una mica gran, eh?
3: Té una temperatura, doncs, més baixa que la que hi ha a les terres de l'interior, i quan arriba el feble vent d'aquesta bassa, doncs ens arriba amb temperatures més fresques. Però, per contraproduent, en sentit contrari, també ens aporta humitat, i el que provoca, doncs, és aquesta sensació d'aixafogor. És a dir, els termòmetres no pujaran ni de bon tros tant com a les comarques de Lleida, per exemple, però sí que el cos nostre notarà, doncs, una sensació una mica, doncs, desagradable, no per la temperatura, sinó per l'humitat, o el conjunt de les dues coses.
0: Home, l'interior que tenen és calor seca, no? Bàsicament, i tenen, no sé, posem-hi 40 graus. I aquí en tenim 32, però després te diuen temperatura d'aixafogor 38. O sigui, és que quedem allà mateix a sobre molls.
3: Sí.
0: Mm. Ja veus.
3: Aquesta és la situació. I en principi, doncs, no, sí que avui notarem que els termòmetres no pugen tant, però serà poqueta cosa, perquè tindrem, doncs, aquesta feble marinada que fins i tot, doncs, ens pot portar aquesta típica boira que a vegades apareix en situacions aquestes a la línia de la costa, però seria momentània. I, a part d'això, doncs, domini del sol. Uh-huh. Demà tindrem una situació semblant, força calcada, tot i que demà el que podria passar és que, com que hi haurà tempestes al Pirineu, que a la tarda, doncs, es tapés per ponent amb aquests núvols alts i el sol anés quedant una mica, doncs, esmorteït, podria dir.
0: Això ja va passar ahir a la tarda, que va quedar bastant esmorteït.
3: Mm-hmm. Com que hi haurà tempestes al Pirineu, que a la tarda, doncs, es tapés per ponent amb aquests núvols alts i el sol anés quedant una mica, doncs,

0: principi de pluja no n'hi haurà, i sí, doncs, que tindrem aquesta temperatura alta, i, per tant, doncs, en principi, a més, doncs, sense vent, que seria una cosa, doncs, que amb els coets podria fer desviar-los en zones, diguéssim, de bosc, per tant, doncs, una situació força tranquil·la, i sí que el dia de Sant Joan, doncs, tindrem una mica de vent, vent de garbí, que farà justament, doncs, que l'aire no sigui tan humit i que la temperatura pugi una mica més. Per tant, doncs, una situació força tranquil·la, i de cara als següents dies, fins divendres, doncs, no es preveuen canvis importants. En tot cas, doncs, vents dominants de garbí i aquestes temperatures altes, i també aquest domini del sol.
1: No sé qui, però a l'interior, la zona de l'aeroport de Girona, aquesta banda, i a la tarda va donar cops de vent bastant grossos. O sigui que no una suau garbinada, per dir-ho així, sinó algun que déu-n'hi-do, la ventada que feia a la tarda.
0: Sí, sí, ahir va bufar, i bueno, era un vent a la línia costanera, doncs, molt humit, però en canvi més cap a l'interior, doncs, però també amb aquestes ratxes que dius.
1: Molt bé.
0: Una mica destacable.
1: Doncs això és el que tenim per aquesta setmana. Ja ho veieu, doncs, els termòmetres, de fet, s'han d'anar enfilant. No sé si fins a final de setmana tindrem la mateixa calor o no, o la mateixa temperatura, tot i que aquí ja has dit que no tan alta, o anirà més o menys pujant fins divendres, tu creus, o baixarà una mica?
0: No, serà força estable tota la setmana. Sí que el dia Sant Joan, que tornarà a fer una mica d'aquest vent de garbí, doncs, bueno, una mica, o més que no pas avui, diguem, doncs tornarà a ser una mica més alta, i la resta del dia no canviarà massa, està semblant a la d'avui o a la de demà, i és per efecte, doncs, del mar, no? En canvi, cap a l'interior sí que això que comentaves abans, que si Lleida arriben avui o demà els 40 graus, doncs potser es quedaran amb 37 o 38.
1: He sentit que avui podrien arribar als 42 en algun lloc, sí, de les terres, sí, de Lleida. Sí, que déu-n'hi-do.
0: Sí, esclar, vull dir, hi ha microclimes i zones doncs, més enclotades o més elevades, que això fa, doncs, que la temperatura no sigui uniforme, perquè si fos uniforme amb un termòmetre que hi hagués a Catalunya n'hi hauria prou.
1: Efectivament. I aprofito, doncs, i en Josep ja estarà d'acord, per avisar, perquè el perill d'incendi és molt alt en moltes parts de Catalunya, sobretot també perquè coincideix amb la sega. Aquí no en tenim tanta ja, a l'Empordà, però déu-n'hi-do, i sobretot també els petards per aquesta nit, que ja se'n senten durant aquests dies. Vigileu moltíssim, sisplau, molta precaució, Joan. Ara t'anava a dir Joan, Josep, eh?
0: Sí, no, jo no en tiraré cap.
1: Tu no en tiraràs, no t'agraden?
0: No.
1: Bé, a mi tampoc, a mi tampoc.
0: Altres hores de la nit sentir aquests...
1: Jo sento els, no? Sento els petards, i sento els meus gossos que es queixen dels petards, també, o sigui que tampoc...
0: Ja, també, també ho protesto. No, els que són lluminosos i que, bueno, aquests trobo que... No sé, que són bonics, diguem.
1: Sí, però aquells que te tiren com vas caminant pel carrer i te'l tiren així, aquests no gaire. Josep, doncs moltíssimes gràcies per haver estat nosaltres un dia més. Ens retrobem divendres per parlar del cap de setmana.
0: Igualment.
1: Una abraçada.
0: Bona setmana a tothom, bona revetlla.
1: Exacte, bona revetlla a tothom. Fins ara.
0: Adéu-siau.
1: Dies Mundials Internacionals, a parlar de tot d'avui, 22 de juny. Comencem parlant del Dia Internacional dels Boscos Tropicals. Una efemèride proclamada l'any 1999 pel programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, l'Organització Mundial de Conservació i l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura. Aquests boscos tropicals, que són ecosistemes fonamentals per la vida en el nostre planeta, que contribueixen a menjar-se el diòxid de carboni de l'atmosfera, de manera que tenen una gran importància per la conservació del medi ambient. Boscos que estan en greu perill per aquestes amenaces que pateixen i que, sobretot, són degudes, la immensa majoria, jo diria que el 99%, per la mà de l'home o de la humanitat, deixeu-m'ho dir així. Anualment es calcula que es perden 10 milions d'hectàrees de boscos, una xifra que és alarmant i que és necessari aturar. Avui també és el dia del futbolista

0: l'artista argentí, en homenatge al segon gol històric d'en Diego Armando Maradona davant de la selecció d'Anglaterra el 22 de juny de 1986. Un gol que a mi, per exemple, em va fer servir, em va fer sentir fatal. Que recordem que era un gol que hauria d'haver estat anul·lat i que va marcar amb la mà. Em va marcar un de maquíssim amb el mateix partit, però ningú, no sé si se n'en recorden d'ell. Va ser un dels gols del segle el que va aconseguir sobrepassant rivals des del centre del camp. El segon el va aconseguir marcar-lo amb la mà. Que jo anava amb Anglaterra, mira per on. I el tercer dia d'avui és el Dia Internacional de Volkswagen Escarbat, un dels vehicles més clàssics d'arreu del món. Possiblement sigui el més famós. El 22 de juny del 1995 es va proclamar aquesta data. Va ser per iniciativa del brasiler Alexander Gromov, un afeccionat de l'Escarbat, que va fer-ho en diversos clubs mundials del Volkswagen Escarbat. Es va seleccionar aquesta data a causa de que el 22 de juny de 1934 es va firmar el contracte entre el doctor Ferdinand Porsche i l'Associació de la Indústria Alemanya de l'Automòbil. Porsche va desenvolupar el primer prototip de Volkswagen. I s'anomena Escarbat perquè té dues portes, té motor a darrere, tracció trasera amb una carrosseria descapotable o sedan. La seva forma redondejada, llonejada, compacta, doncs és el que li ha portat aquest popular nom al llarg dels anys, el nom d'Escarbat. I fins aquí el que us hem portat en el dia d'avui amb aquests dies mundials internacionals.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Recordem que per aquesta tarda de dilluns tenim el grup de costura Teixint Vincles a partir de les 4 de la tarda. A les 7 ho hem comentat abans, la presentació del llibre Tres senderes pedagògiques amb l'autor Xavier Besalú i la Conxita Aro, mestra, a partir de les 7 de la tarda al Centre Municipal d'Educació. Tenim cinema, la projecció de la pel·lícula Assassinato en la tercera planta, la pel·lícula de Remy Besançon, a un quart de 8 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. Per demà, dimarts, tenim a les 5 el ioga i pilates amb cadira, benestar i moviment als locals socials de Palafrugell. I per dimecres, que recordem que és festiu, és Sant Joan, també tenim pel·lícules al cinema. La isla de Anrum, a 6:15 de la tarda, a 8:15 del vespre i a 10:15 de la nit. Res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí i també de la Maria Vilà, a l'equip d'informatius de Ràdio Palafrugell. Més informació a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. I tornem demà dimarts amb més informacions a partir de les 8 amb els butlletins horaris de la xarxa i posteriorment també amb els informatius de Ràdio Palafrugell. Adéu-siau i moltíssimes gràcies per l'escolta. Us deixem a partir d'ara amb Retrato, el podcast de Ràdio Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una avenida... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

L'any 1435, Alfons el Magnànim era un rei derrotat i presoner del duc de Milà. Tot semblava perdut per a les aspiracions italianes a la corona d'Aragó a Itàlia. Tot i així, en un gir de guió digne de la millor diplomàcia, el monarca va saber transformar el captiveri milanès en una aliança i el fracàs a la batalla naval de Ponça en l'impuls definitiu per conquerir el tron de Nàpols. A partir d'aquí, comença una nova etapa. La conquesta final de la capital amb una estratègia digna de pel·lícula. La creació d'un acord humanista que il·luminaria Europa i la pacificació d'una Itàlia en constant conflicte gràcies a la pau de Lodi. Però com s'ho va fer el monarca aragonès per conquerir Nàpols? Quin paper va jugar en l'esclat del Renaixement? I sobretot, quin preu va haver de pagar els seus regnes peninsulars per tenir un rei que no va tornar mai més a casa? Avui, a les portes de Troia, continuem la història de la conquesta de Nàpols. Benvinguts a la cort de Nàpols. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana reprenem el fil dels nostres viatges napolitans.
1: Ai, sí.
0: De la mà d'un Alfons V, el Pou de merda, ara en parlarem, ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio? Abans, perdona, abans que facis la pregunta inicial, avui que reprenem un fil, és a dir, que estem fent una segona part del programa, i ara que publiquem els vídeos del programa sencer a Patreon, els oients, bueno, els subscriptors, podran comprovar que ens canviem la roba. Per tant, no és el mateix dia. Ho gravem en dies diferents, perquè sempre ho fem així. Oi que sí?
0: Clar, sí, sempre, sempre.
1: No ho estem fent just després.
0: No falla, no.
1: De la primera part del programa.
0: Bueno, si no heu sentit encara el primer programa d'Alfons V...
1: És obligatori.
0: La conquesta del regne de Nàpols,
1: sí.
0: O com li diguem, definitivament, ja el trobareu.
1: Sí,
0: no tindrà pèrdua. Doncs heu d'escoltar aquest programa perquè anem justament de seguit en un moment on Alfons s'estava a poder bastant a la merda, no? Van dir. Aleshores, la vida d'Alfons, podem dir, ja vam comprovar, que amunt i avall, anades i vingudes.
1: Sí, molt, molt inestable, molt preparat pel capitalisme del 2026. Sí, està...
0: Dopamina, no?
1: Sí, molt... Seria un criptobro. No sé si seria un criptobro. No m'atreveixo, però bueno. Total, que està molt preparat, però el que sí que seria, Alfons V, és un molt bon monomita. Molt bon personatge que ressegueix el camí de l'heroi, que ens va explicar l'Alberto el programa 479, un programa fantàstic de Joseph Campbell i el camí de l'heroi, perquè és de manual, no? Primer de tot, la crida a l'aventura, no? del camí de l'heroi. Surt de la seva zona de confort, de la península o de Còrsega, si voleu, per seguir un regne llunyà i exòtic, no? que és Nàpols, el seu somni. Després tenim el descens a l'abisme, o al ventre de la balena, no? Que també se li diu en el camí de l'heroi, la batalla de Ponça, l'empresonament, no? L'heroi ho perd tot, és derrotat, és empresonat, i simbòlicament el rei mor en aquella presó del nord d'Itàlia, sí? Però avui ens tocarà parlar de la resurrecció, i tots sabem que tot bon camí de l'heroi acaba amb el retorn a casa. No? Com igual que Sam i Frodo tornen cap a la comarca, Alfons tornarà cap a la Corona d'Aragó? Tornarà cap a Catalunya? O no?
0: Mira a càmera i digueu.
1: Ho farà? Tornarà? Com Frodo i Sam tornen a la comarca? O no ho farà?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa amb la cançó d'obertura de la sèrie de The Legend of Vox Machina, que us recomano moltíssim perquè, bueno, ja que estem parlant d'herois, no? Doncs és, no sé si coneixeu un canal de YouTube que es diu Critical Role, que és en Matthew Mercer fent de Game Master d'una banda, i ha tingut tant èxit, o sigui, va arribar a tenir tant èxit que s'han fet un parell de sèries a Amazon Prime, s'han fet llibres, s'han fet còmics, i us recomano moltíssim la sèrie de Vox Machina, perquè és fantàstica, i a mi em recorda molt, no, que és que al fons és una miqueta com el típic heroi de partida de rol, no? Una miqueta les pujades, les baixades, etc. I ja anirem veient.
1: Molt bé. Doncs, com dèiem, això és la segona part d'un programa que té una primera i que, per tant, és interessant. O seria molt interessant que l'haguéssiu escoltat abans d'escoltar aquest programa, però si no ho heu fet, pel que sigui, perquè sou així, perquè sou uns valents
0: no
1: de la vida,
0: temps, no?
1: És el vostre propi camí de l'heroi, sí. I decidiu fer-ho d'aquesta manera.
0: Anar directes al ventre de la balena.
1: Anar directes. Ens passem les fases. Tenim l'Albert aquí perquè ens faci un breu resum.
0: No,
1: de
0: no, no, ho farem. No el farem. Farem només on ho havíem deixat.
1: On ho havíem deixat. Vale?
0: O sigui, avui sempre fem resums. S'ha acabat això. Si volen saber de què va, que l'escoltin.
1: Avui tenim al fons el magnànim aquí,
0: jo no
1: un rei autoritari, avui
0: no
1: s'acaben els resums i tal. Molt bé.
0: Simplement,
1: vinga.
0: Al fons el magnànim, als anys 30 del segle XV, parteix per segon cop, cap a Nàpols, i es queda fent el setge de La Gaeta, que és una ciutat molt bonica, que en Sergio va buscar unes imatges precioses d'aquesta ciutat, però molt, molt difícil de conquerir.
1: Molt bonica.
0: Molt bonica. I segur que s'hi menja bé. Mentre està fent aquest setge, per mar i per terra, de cop arriben els genovesos, té lloc la batalla de Ponça, una batalla naval, en què les tropes, bueno, l'estol aragonès té el doble de vaixells i el doble d'efectius, però els genovesos se les enginyen per derrotar totalment la flota aragonesa, i hi ha milers de nobles capturats, naus capturades i el propi Alfons el Magnànim capturat.
1: La situació tal com està no es pot entendre com encara és el que passarà, que la campanya d'Alfons va tenir èxit.
0: És molt fort, o sigui, és molt interessant què li passa a aquest senyor. Clar, els genovesos estan eufòrics, o sigui, aquí podria acabar tot, no? Aquí, Alfons, presoner dels genovesos, apa, demanen un rescat, torna-te'n a casa, abandona les teves pretensions per Itàlia i apa, i ja està. Però, o sigui, clar, havien capturat el rei més poderós del Mediterrani, no? El que tenia unes ambicions brutals sobre Nàpols. Els genovesos, clar, el que volien era portar-lo cap a Gènova i exigir-li uns rescats astronòmics que haguessin arruïnat la corona d'Aragó durant segles, segurament. Però aquí intervé Filippo Maria Visconti, que era el duc de Milà. I com ja vam avançar l'anterior programa, en aquell moment Gènova és súbdita de Milà. Per tant, Filippo Maria Visconti és duc de Milà i també és senyor de la República de Gènova. El duc, aquest senyor, Filippo Maria Visconti, fins ara el duc Visconti, a partir d'ara, perdó, ordena que el presoner no sigui portat a Gènova, sinó que sigui portat a Milà. I això indigna tant els genovesos que senten robats del seu botí, de les seves possibles recompenses, i de fotre el seu principal enemic, però l'endovei, perquè són els vassalls. Llavors, a l'arribada a Milà, Alfons no és tractat com un presoner en una masmorra, sinó com un, gairebé com un convidat d'honor en el castell dels Visconti. El duc, a les fonts ens el pinten com una mena de personatge una miqueta solitari, paranoic, maquiavèlic. Maquiavel encara no havia nascut. Però, bueno, personatge maquiavèlic, no? Però que respectava profundament la reialesa. I aquí es produeix un altre miracle per Alfons V.
1: Ja pot ser un bon
0: ja
1: miracle,
0: pot ser bo, ja pot ser bo.
1: Perquè, com heu vist, com sabeu, Alfons no està al seu millor moment.
0: No, de fet, per molt que sigui tractat com un convidat d'honor, és un presoner. Però durant les setmanes, i fixeu-vos que dic setmanes de captivitat, setembre-octubre del 1435, Alfons i Visconti van mantenir llargues converses. I aquí són les fonts, un altre cop ens diuen que Alfons era un gran orador, un gran... Molta làbia, no? Molta capacitat de convèncer. Alfons planteja a Visconti el següent. Un gran raonament polític, eh? Es reconstrueix una miqueta el possible raonament. Seria alguna cosa així com...
1: Llegeixes amb eco o no?
0: Ah, no sé.
1: Es pot llegir amb eco? Posa-li una miqueta d'eco al...
0: Ah, bé, perfecte, gràcies.
1: Perfecte.
0: Oh, quin eco.
1: Oh,
0: uf. Duc, per què em voleu destruir? Si jo desapareixo, el regne de Nàpols caurà en mans de Renat d'Anjou, un francès. Mireu el mapa. França ja us pressiona des del nord. Si els d'Anjou controlen també el sud, Nàpols, Milà quedarà encerclat per França. Sereu asfixiats. En canvi, jo sóc rei d'Aragó. El meu centre de poder és lluny, a la península Ibèrica i a les illes. Si jo governo Nàpols, necessitaré un aliat fort al nord d'Itàlia per protegir-me. Jo puc ser el vostre escut contra França. No sóc la vostra amenaça. Per tant, Visconti...
1: Aquí hauríem de treure el... Adri, aquí, clic i li treus a l'eco. Vale. Clar, si no, serà tot el programa amb eco. Si no li treus...
0: No, bueno.
1: Endavant.
0: Gràcies. Visconti, aquí, se'ns mostra com un personatge molt temerós de l'expansionisme francès. I en aquestes raons del fons hi veu la llum. Vale? I aquí s'inicia una amistat entre Milà i els regnes peninsulars que durarà fins a les guerres d'Itàlia. Vale? Que perquè tradicionalment Milà sempre serà aliat de la monarquia hispànica i la Toscana i altres de França. Ja ho anirem. Bueno, ja ho veurem, o no. I aquí es produeix el miracle. El 8 d'octubre de 1435 es firma, després d'aquests raonaments, després d'aquestes converses, el que anomenem el Tractat de Milà. Ull, perquè els resultats del tractat deixen a tota l'Europa occidental estupefacta. O sigui, són uns resultats que dius, Alfons V, o sigui, tens la flor al cul més gran que es pot tenir. Primera clàusula. Visconti allibera Alfons i a tota la noblesa catalana o aragonesa sense demanar cap rescat econòmic. Els allibera? Perquè sí, els allibera. Imagineu-vos els genovesos, eh? Milà i Aragó firmen una aliança ofensiva i defensiva i, finalment, Visconti reconeix Alfons com a rei de Nàpols i li ofereix el seu suport militar per conquerir el regne.
1: Brutal.
0: Pum!
1: Però suposo que això tindrà també conseqüències gairebé immediates.
0: Exacte. De fet, la primera és, òbviament, Gènova sent traïda pel seu senyor, per Visconti, el duc de Nàpols. Ai, perdó, el duc de Milà, que havia alliberat el seu més gran rival. Per tant, els genovesos es rebel·len contra Milà i passen cap al bàndol francès. S'alliberen de la senyoria de Milà. Però el fons és lliure i té el suport del ducat més poderós d'Itàlia, que és el ducat de Milà. I en qüestió de dos mesos, el fons passa a ser un rei derrotat i presoner, a punt de perdre-ho tot, a ser l'aliat principal de la potència militar més gran d'Itàlia. Llavors, aquesta inversió d'aliances és brutal. Era una de les maniobres diplomàtiques més brillants de la baixa edat mitjana, si em permeteu dir-ho així, perquè penso que és superguai que de ser presoner de la República de Gènova, de cop, ets aliat de Milà i ets lliure i no has hagut de pagar ni un cèntim. Ara, amb l'espasa de Milà al seu costat i la llibertat recuperada, el fons està llest per la guerra final. Però veurem que Nàpols, per molt que tingui els milanesos al seu costat, Nàpols no rendeix fàcilment.
1: Doncs encetem un moment brutalíssim per la campanya d'Alfons, és així?
0: Sí, Alfons no podia aguantar el somriure, o sigui, ja us ho podeu imaginar, no? Surt de la presó de Milà somrient i aquest somriure no se'l podrà treure mai més. Amb el duc de Milà com a aliat, el magnànim tenia via lliure per enfrontar-se al seu rival, que era, recordem, Renat d'Anjou, que estava presoner a Borgonya, vale? Pel domini del territori de Nàpols. Però no serà fàcil, perquè Renat té el suport del papa de Roma, en aquell moment Eugeni IV, i la República de Gènova. Sí, que reconec que s'acaba de rebel·lar contra Milà, eh? Llavors, Alfons s'instal·la a la Gaeta, sí? Que s'havia rendit després d'aquest gir diplomàtic, i també s'instal·la a Càpua, que entén, Alfons entén, que atacar Nàpols directament és un error, va? I llavors el que fa serà optar per una guerra de conquesta perifèrica sistemàtica, no? Allò de va anar sotmetent castells, els barons, sobretot els castells dels barons que ell considerava que eren rebels, no? Un per un, cremant els camps enemics, protegint els seus amics, i anar-se estenent com una taca d'oli a poc, no? No anem cap a la capital directament, sinó que anem esgotant el territori, anem esgotant els nobles del territori, etc. En aquesta fase, és molt interessant veure que el fill il·legítim d'Alfons V, que és Ferran, en castellà és Ferrante, que serà el futur rei de Nàpols, i això també és molt important, comença a liderar les tropes. És un moment que comença a posar el seu fill il·legítim davant de les tropes. Alfons l'utilitza per guanyar-se la noblesa local, i Ferran, comença a créixer i a educar-se en un ambient més napolità, català, parlava la llengua, coneixia les costums italianes, vale? I era una mica diferent d'aquests catalans que eren tan rígids, entre cometes.
1: I mentre Alfons es va estenent com una taca d'oli pel regne de Nàpols, Renat d'Anjou, el seu rival, què fa?
0: Clar, recordem, no? Ja ho he dit abans, era presoner de Borgonya. Serà presoner de Borgonya fins al 1438. Instantàniament, quan l'alliberen, el primer que fa és muntar una flota i desembarcar a Nàpols. Per tant, al 1438 ja tenim tant a Renat com a Alfons pol·lulant per Nàpols. I realment és molt interessant veure que hi havia un bon contrast entre els dos personatges. Renat, se'ns explica, que era bastant popular, era molt estimat pel poble petit de Nàpols, però no tenia gaires diners, va? Estava molt arruïnat per la guerra dels 100 anys, etc. El seu exèrcit vivia molt al dia, va? Era així com, bueno, l'heroi del poble, però era francès, va? Però bueno, com a contrast tenim al fons, que era bastant impopular al començament, ja que era vist com un invasor estranger, però què li passava? Doncs que tenia el crèdit dels banquers milanesos i, sobretot, i això serà molt important, tenia el crèdit dels banquers milanesos i florentins. Vale? La banca de Florència li donava suport i tot l'or que pogués anar traient dels regnes peninsulars de la corona d'Aragó. Durant dos anys, la guerra es converteix en una sèrie d'escaramusses indecises, a la Campània, als Abruços, vale? I ens hem d'imaginar que els condottieri van canviant de bàndol constantment segons qui paga més. Vale? No ens entretindrem, però imagineu-vos això, no són grans batalles, sinó que són escaramusses, no? Guerres ràpides, guerra de guerrilles, una emboscada aquí, una emboscada allà, etc. Per tant, la guerra de Nàpols es converteix, s'acaba convertint en una gran sagnia econòmica pels territoris de la corona d'Aragó, que des de lluny es miren les aventures del seu rei a la península itàlica.
1: I després d'aquest desgast, per fi Alfons posarà la seva mirada a la ciutat de Nàpols?
0: Al novembre de 1441, Alfons havia aïllat completament la capital. Renat d'Anjou estava tancat dins la ciutat de Nàpols i esperava ajuda de Gènova o del papat, o inclús de França, però França continuava bastant liada. La flota catalana bloqueja el port, per terra el campament aragonès envolta les muralles de la ciutat i el setge dura des del novembre del 1441 fins al juny de 1442. No és un setge super, super, super llarg, però són mesos de setge. Dins de Nàpols la situació era desesperada i les cròniques ens expliquen que es menjaven les rates i les herbes. Renat intentava mantenir la moral, però els seus mercenaris començaven ja a desertar.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: ara el nostre tècnic, que no vol parlar mai ni dir la veu, no vol, l'Adrià no vol que escolteu la seva veu. Ho fa per altres programes de Ràdio Castellà, els quals estimem molt, però per Les Portes de Troia no, no vol parlar.
1: En Sergi està una miqueta gelós? Una miqueta?
0: No, gelós no, li foto canya, li foto canya perquè vull que saludi algun dia. I ara sota micro ens deia que quin temazo, el que estava sonant d'Assassin's Creed, comentàvem que d'aquesta trilogia d'Ezio...
1: És la millor. No, no, és quan Assassin's Creed molava.
0: Quan Assassin's Creed molava, i dels tres jocs, no? El primer Assassin's Creed 2, l'Hermandat, el que està ubicat a Roma, que seria aquest, no? Uh-huh. I el tercer, el de Turquia.
1: El de Revelations.
0: El Revelations.
1: Sí.
0: I descartàvem el de Turquia, no? Suposo, entre els tres, veure, estaria d'acord. No és tan dolent, però sí, descartaríem aquest.
1: No és tan, per mi, o sigui, hi ha molt hate cap a aquest joc.
0: Sí.
1: Hi ha molt hate.
0: Però pujar a la Torre del Galata ja només per això val la pena.
1: Per això val la pena. Jo me'l vaig passar, a mi no se'm va buquejar ni res, jo vaig poder-lo jugar tranquil, i em va molar molt. Però sí que és veritat que és el que dona més fluixet. Però passejar-te per Istanbul, bueno, sí, per Istanbul, per allà, pujar a la torre, brutal, les mesquides i tal, és brutal.
0: Però guanyen a Assassin's Creed l'Hermandat.
1: Per mi sí.
0: Per totes les capes de Roma que pots visitar, jo crec que supera. Sí. Oi que sí, Adrià? No, no hi ha manera.
1: I el 2 també està molt bé.
0: No passarà aquest programa d'avui de Les Portes de Troia, la segona part de la conquesta del Regne de Nàpols, pel dia en què l'Adrià Tirado es mostrarà als seus estimats també companys de Les Portes de Troia i tots els oients. No passarà per això, però seguim que tenim encara molta festa. Molta festa.
1: Molta grossa. Festa.
0: Ho havíem deixat que...
1: Estaven assetjant Nàpols.
0: Estaven assetjant Nàpols, però com prendran la ciutat?
1: El desenllaç del setge no arriba ni per la fam ni pel temps del setge, sinó que arriba per l'astúcia. I això és molt interessant, perquè és... Recordes que et vaig dir que en Ludovico em va explicar una anècdota?
0: Oh!
1: És aquesta anècdota.
0: Ludovico és un personatge del primer programa...
1: Ah, és veritat, la gent no ho sap.
0: d'aquell
1: programa.
0: D'aquell altre dia, no?
1: No?
0: Doncs bé, el Ludovico és un personatge molt interessant que ens va explicar a la pregunta inicial.
1: Exacte.
0: L'Albert Abril...
1: No diguis qui és.
0: Ah?
1: Que escoltin el primer programa.
0: Ostres, no siguis així.
1: Bueno, va, digue-ho.
0: Bueno, que és un senyor molt gran, un entranyable, un historiador napolità, imagineu-vos,
1: sí.
0: Biblioteca plena de llibres, i va traient llibres i te'ls va ensenyant, i tu flipant, perquè ets un historiador flipat, que és el que ha de ser un historiador.
1: Flipats.
0: Una qualitat d'un bon historiador ha de ser un flipat. Si no ets un flipat, no ets un bon historiador, s'ha de dir.
1: Vídeo per xarxa. Gràcies, Sergio. Me'n dones tants. Si mira el perfil d'Instagram, bàsicament estudien que... coses.
0: Sí. Si vas a casa d'un tio amb una biblioteca, comença a treure't llibres,
1: digue-ho.
0: I no et flipes,
1: clar.
0: A tu?
1: Sí, i dir... parlant d'italià i tu entenent dues terceres parts.
0: És igual, però tu ets un flipat de la història. Sí.
1: Però vaig entendre això, vaig entendre això que explicaré ara.
0: Endavant.
1: És un fet, o sigui, són uns esdeveniments que són dignes de novel·la, Però està documentat per les cròniques de l'època. Vale? Llavors, no sabem si va passar exactament així. Sempre cal agafar-ho amb pinces, però ens permetrà gaudir d'un moment superèpic i superdivertit. Hi ha dues versions dels fets, d'acord? La primera és que la idea de l'estratègia, que ara veurem, la porten dos paletes, d'acord? Dos paletes. I la segona és el propi Alfons, que recorda haver llegit alguna cosa en els textos clàssics que, com a bon humanista, estava estudiant.
0: A veure, anem per parts als paletes, versió A de tota aquesta història.
1: Versió de la història.
0: Ludovico a les nostres ments.
1: Ludovico em va explicar la segona.
0: Ah.
1: I llavors jo llegint una miqueta vaig dir, mira...
0: N'hi ha dues.
1: N'hi ha dues. Bueno, i segurament n'hi ha més, però bueno. Dos mestres de cases, amb paletes, entre moltes cometes, dos mestres de casa napolitans que treballaven en el manteniment de les muralles, van desertar de la ciutat de Nàpols, que estava sota setge durant mesos, i van anar cap al campament de l'Alfons. A més, tenim el nom, Aniello i Roberto. Dos paletes, uh-huh, napolitans. I aquests dos paletes van revelar a l'Alfons, o al seu exèrcit, que hi havia un vell canal d'aigua, concretament un aqueducte subterrani, que passava per sota la muralla i desembocava dins d'un pou de la casa d'un sastre. Vale? Concretament a la casa del mestre Citello Cosidor. Vale? O sigui, molt a prop de l'església de Santa Sofia. Vale? Que actualment l'església de Santa Sofia es pot visitar. Amb un interior barroc, etc. Una església que no diu gaire res, però si vas allà dius, allà passen coses.
0: I a través d'això...
1: I a través d'això veurem què passa.
0: Ah.
1: Ara anem a l'opció B.
0: Val.
1: Aquí no és el descobriment del pla.
0: Vinga, va.
1: Descobreix el pla gràcies a dos paletes, a dos mestres de casa.
0: L'opció B és en primícia de Ludovico cap a tu?
1: Exacte. L'opció B és la que em va explicar en Ludovico, que, a veure, és una cosa... Jo quan ho vaig descobrir, vaig pensar, hòstia, això com no ho sabia, però llavors buscant informació dic, hòstia, és una cosa coneguda que jo no sabia, però bueno.
0: Vale. Perfecte.
1: Al fons, com a bon rei humanista, era un amant de la història romana, sí? La història clàssica, del llatí, dels autors clàssics, etc. I al fons recorda haver llegit un llibre d'un tal, Sergio, això és un examen, Procopi de Cesarea, de qui hem parlat en un altre programa. Tens una pista al guió.
0: Sí, de Justinià.
1: Molt bé. Cronista de Justinià que ens explica la revolta de Nica, de la revolta de l'hipòdrom de Constantinople, programa 503, vale? I aquest senyor, Procopi de Cesarea, diu que el general Belisari, el general de Justinià, havia conquerit Nàpols al segle VI a través d'un aqueducte. La revolta de l'hipòdrom de Constantinople, programa 503, vale? I aquest senyor, Procopi de Cesarea, diu que el general Belisari,

0: I com sigui, una opció o l'altra serà una opció d'infiltració.
1: Absolutament. O sigui, serà una infiltració...
0: Una operació d'infiltració.
1: Això, una operació. Serà una infiltració total. El fons de seguida ordena buscar l'aqueducte, partint de la idea que les infraestructures romanes en principi duren. Vale? I té raó, perquè descobreix que el canal de la Bolla encara existeix i encara s'utilitza. Vale? Recordem, és un aqueducte subterrani. I, de fet, us convido, si aneu a Nàpols, a visitar una atracció turística que és la Napoli Subterrània, que el que fas és passejar-te per els... Una miqueta com el Museu Arqueològic de Barcelona, que baixes, no?, i veus tots els, tots els jaciments arqueològics que queden sota del centre de Barcelona. Doncs a Nàpols passa una miqueta el mateix, però veus els canals d'aigua i et passeges pel que havien estat els canals, les canalitzacions subterrànies.
0: Doncs és bona aquesta, perquè trobo que, de fet, últimament Nàpols està molt de moda.
1: Sí, està molt de moda. Jo també t'he de dir que jo és el segon cop que estic a Nàpols i la Nàpoli subterrània em va agradar més el primer cop. Allò que recordes...
0: L'has fet dos vegades?
1: Sí.
0: Ets un flipat.
1: Sóc un friqui.
0: Molt bé.
1: Sóc un friqui.
0: No, perfecte.
1: Sí,
0: es compleies
1: sí.
0: Tots els requisits.
1: Cultura...
0: Molt bé, doncs, no, sí. Gaeta, Nàpoli subterrània, i aneu fent.
1: Ja tens un viatge muntat.
0: Ja el tens. Molt bé, doncs aquesta operació tindrà èxit.
1: La nit de l'1 al 2 de juny de 1442, un escamot... format per soldats catalans i aragonesos, guiats pels paletes, segons la primera versió, s'arrosseguen pel conducte estret i humit. Vale? Les fonts ens diuen que eren 200, així la unitat, així d'elit, no? Aquesta unitat secreta, entre cometes, i que es van vestir amb poques armadures, poques armes per fer poc soroll, poder-se desplaçar amb llibertat, vale? I se'ns diu que van estar circulant per l'aqueducte subterrani durant més o menys un parell d'hores. Dues hores, sense veure la llum, amb aigua fins als turmells, amb un ambient humit, vale? Amb els guàrdies napolitans a 3 metres a sobre del teu cap, vale? Però aquestes 200 persones, que vés a saber si eren 200, no en tenim ni idea, vale. Però és igual.
0: Juguem.
1: Vale? 200 persones s'infiltren, d'acord? Surten pel pou d'una casa privada d'aquells sastres que dèiem, i... En aquell moment, just quan surten, es troben a la família. Bueno, mola que es trobin a la família. Però no hi ha temps per explicacions, Sergio. No hi ha temps per dir, som uns soldats i hem vingut aquí a matar-vos a tots. Bueno, que no és el fet, eh? Surten del pou, se'n van directament cap a la porta de Santa Sofia, que quedava allà a prop, liquiden els sentinelles que estaven vigilant la porta durant aquella nit, obren els batents de la porta de bat a bat, i allà comença l'acció.
0: Carai, això és digne de pel·lícula.
1: És brutal. No com... És una escena brutal.
0: No entenc
1: brutal.
0: Com per això no s'han fet... no sé, ara no sé si s'han fet pel·lis d'aquest tema o el que sigui.
1: No en tinc ni idea, jo crec que no.
0: Tant de bo es faci perquè és digne de pel·lícula. Com serà el combat final?
1: A veure, a la senyal convinguda, sí, normalment les cròniques també diuen cridant Aragó, no? El gruix de l'exèrcit d'Alfons, que estava esperant en silenci fora de les muralles, i romp cap a dins de la ciutat amb les portes obertes de bat a bat. Carrer per carrer, plaça per plaça, resistència angevina s'enfronta contra les tropes de la corona d'Aragó i s'enfonsa ràpidament, perquè no s'ho esperaven. Renat d'Anjou aconsegueix fugir in extremis a refugiar-se al Castell Nuovo, que és el mateix castell on s'havia refugiat Joana II al començament, és el mateix castell on Alfons V es refugia a la seva primera expedició, i ara Renat d'Anjou és on es refugia. Va, i allà resisteix encara unes setmanes més. Llavors, després de liquidar la resistència francesa, Alfons permet un saqueig de 4 hores a les seves tropes. Ni un minut més, ni un minut menys. Va, era la seva recompensa que els havia promès. Podreu saquejar Nàpols durant 4 hores, però no podeu violar ningú, no podeu tocar les esglésies i no podeu fer mal a cap ciutadà de Nàpols. Aquesta moderació... moderació relativa, perquè estàs permetent als seus soldats que saquegin la ciutat. Uh-huh. Va ser un moviment polític, perquè normalment quan hi havia un saqueig d'aquest estil o quan hi havia una entrada d'aquest estil d'un exèrcit o d'una ciutat, el saqueig era descontrolat. Vale? Llavors, aquesta moderació relativa del fons va ser un moviment polític perquè volia mantenir contenta la població de Nàpols, ja que ell s'havia de proclamar rei de Nàpols. I també volia mantenir satisfetes les seves tropes.
0: I tenim, com deies, el Renat d'Anjou, refugiat al Castell Nuovo. Què farà?
1: Doncs, poc després, Renat d'Anjou, veient tot perdut, acaba negociant la seva sortida del Castell Nuovo i embarca cap a Provença, sí? Abandonant per sempre el seu som.

0: italià. Oh. Finalment, Alfons V havia aconseguit l'impossible. Havia aconseguit el seu somni italià. Havia conquerit la cirereta del sud d'Itàlia, que era Nàpols. I si us fixeu, la conquesta ha estat una barreja de tenacitat financera, desgast lent, un bon joc diplomàtic i, al final, un cop d'astúcia. Sí, aquesta idea de l'aqueducte, etc. Que no sabem exactament si va existir, sí, però les fonts ens diuen això. Llavors, és tan maco, no?, pensar que va ser perquè es van poder colar per un aqueducte subterrani, etc. I ara Alfons té el regne. Sí, Alfons ara ja és rei de Nàpols, però el difícil serà governar.
1: Ara què? Perquè ja tots sabem que la dificultat rau precisament després mantenir la calma.
0: Exacte. Bueno, i mantenir la conquesta, que tothom estigui tranquil·let, no? Un cop conquerida la ciutat, Alfons deixa de ser simplement un general medieval, vale? I es converteix en el príncep del Renaixement que ell volia ser. Vale? L'etapa de 1442 a 1458, aquests 16 anys, són els anys que defineixen més Alfons el Magnànim. El 26 de febrer de 1443, Alfons, fixeu-vos, que s'espera. O sigui, Alfons ja està per dins la ciutat, però el 1443 ell fa una entrada triomfal oficial a Nàpols. Vale? Una entrada triomfal com ho feien els emperadors romans quan tornaven d'una campanya, o generals romans quan tornaven d'una campanya militar. No ho fa a cavall com un cavaller medieval o com un senyor feudal, sinó que ho fa sobre un carro daurat, vestit amb toga romana, imitant els Cèsars de l'antiguitat. Aquest gest és una declaració d'intencions brutal. Ell, com ja us estic dient, no és un príncep feudal, no és un cavaller de la cristiandat. Vale, estem fent un canvi d'època. Uh-huh. És un príncep modern. És un príncep que està conquerint Itàlia, que coneix els clàssics, que ha llegit els humanistes, que ja no pactarà més amb les corts medievals, perquè les corts li suden. Vale, li és igual tot això. Ell, a poc, anirà plantant la llavor de l'autoritarisme i més tard de l'absolutisme legitimat amb les ideologies de l'antiga Roma, dels escrits clàssics i, sobretot, de la naixent ideologia de l'humanisme.
1: Molt bé, tota aquesta voluntat, com s'articula, com ho farà?
0: Clar, no ens estendrem en excés, vale? Perquè podríem estar parlant aquí durant moltes coses, o sigui, durant molta estona, però quan Alfons arriba per primer cop a Nàpols, el regne és un caos administratiu. Sí, ho hem deixat caure, eh? Va, tu ves ara a Nàpols, Sergio, i veuràs que també Nàpols és una miqueta caos.
1: Pitjor que Sicília?
0: És diferent. És
1: un altre caos.
0: Sí, jo crec que... O sigui, a veure, molt similar, però jo crec que Palerm, Nàpols, està por ahí.
1: Val, bé. M'agrada, doncs.
0: Sí, és molt bona ciutat. Alfons comença a aplicar la racionalitat burocràtica de la Cancelleria Reial de la Corona d'Aragó, però intenta adaptar-se a la realitat italiana. D'aquesta manera, estableix una burocràcia bastant centralista sense el contrapès d'unes corts, vale? Que és el que a ell li interessava. Comença a construir el que coneixem com una monarquia autoritària al sud d'Itàlia. Per exemple, il Sacro Consiglio, sí? el Sacre Consell, el transforma, és una cosa que ja existia a la ciutat de Nàpols, i agafa aquest consell, que era un consell totalment feudal, vale? Que s'encarregava de la justícia napolitana, en un tribunal suprem de justícia i de govern, professionalitzant-lo amb juristes. Sí, per tant, aquest Sacre Consell ja no el formen nobles, sinó que el formen persones formades, en juristes formats, etc. La Càmera de la Sommaria, suposo que és, que és el cor i la butxaca de l'estat de Nàpols, o del regne de Nàpols. Era l'organisme encarregat de les finances. El fons necessita recuperar tot el patrimoni que els barons estan usurpant constantment del regne de Nàpols. Llavors, el que fa és administra i centralitza molt més aquesta entitat, vale, per donar-li molt més poder, vale? I el que fa és crear un cadastre molt concret, vale, per controlar totes les propietats i el que li havien de pagar tots els nobles napolitans. També crea la dogana delle pecore, la duana de les ovelles, que és una mina d'or, vale? Perquè és un detall clau per entendre la recuperació econòmica del fons. El fons el que fa és reorganitzar tota la transhumància de Nàpols, sobretot a la regió de la Pula, obligant a tots els ramaders a passar per una duana reial i pagar impostos per les ovelles. Que això ens recorda molt a la Mesta, a Castella. Sí? Recordem, Alfons V és rei d'Aragó, però és de dinastia castellana i està governant Itàlia. Per tant, és una mena de fusió, no?, dels tres ambients diferents.
1: Molt bé, i com ho farà per governar tots els seus territoris, que no són pocs?
0: Deixem-ho clar, Sergio, deixem-ho ja clar, perquè recordeu que Alfons salpa des de Barcelona l'any 1432 i conquereix el regne de Nàpols el 1442, sí, 10 anys, més o menys, salpa de 32, conquereix el 42, doncs des d'aquell dia, des del 1432, Alfons no torna mai més als seus territoris de la corona d'Aragó. Alfons V mor a Nàpols el 1458, per tant s'està 26 anys ja a Itàlia. Per tant, el camí de l'heroi que hem dit al començament, molt maco, sí, la panxa de la balena, la resurrecció, tot el que vulguis, però no torna.
1: Però no torna.
0: Sí, és com si Frodo i Sam es quedessin a Mordor. Bueno, no.
1: Itàlia no.
0: No, Itàlia no és Mordor. Perdoneu-me. Durant aquells 26 anys que s'està a Itàlia, Nàpols es converteix en el centre administratiu dels territoris que conformen el patrimoni d'Alfons el Magnànim. El rei viu permanentment a Nàpols i ho fa de manera molt més autoritària que si governés des de Barcelona. I això és molt important. I us preguntareu, molt bé, està molt bé que Alfons visqui allà, però qui està governant la resta de territoris de la Corona d'Aragó? I és que Catalunya, Aragó, València, Mallorca queden governats de facto per la seva dona, la gran oblidada Maria de Castella, sí, que era la dona d'Alfons i la lloctinent general. Una dona que demostra tenir una grandíssima capacitat política al gestionar el que havia de gestionar sense la presència del rei. Vale? O sigui, un rei que està a centenars de quilòmetres por ahí vivint les seves aventures italianes, d'acord? Durant 26 anys, perquè ella es mor el mateix any que es mor Alfons el Magnànim. Les illes de Sicília i Sardenya sí que queden governades per uns virreis, però el gruix de la corona d'Aragó el porta Maria de Castella i sobreviu als merders que li havia deixat Alfons.
1: Patata calenta.
0: Patatíssima, calentíssima.
1: Que et llenço.
0: A veure.
1: Maria de Castella mereix un programa un dia?
0: Hòstia, Sergio. Podria mereixer un programa un dia, Maria de Castella. Sí. A veure, mereix-se'l, se'l mereix.
1: Mereix-se'l, se'l mereix.
0: Se'l mereix.
1: És evident.
0: El farem.
1: No sé. Patata calenta,
0: aquest
1: per això.
0: Aquest és personatges que li agraden molt a l'Alberto.
1: Ah, veus? Doncs mira,
0: jo crec que li
1: enviem la patata.
0: Li enviem la patata.
1: Ara li diem, quan acabem, aviam si l'acabem.
0: Patata calenta per ell.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Troia d'avui, però encara ens queda temps, eh? No marxeu, perquè encara hem de parlar molt del fons del magnànim.
1: Una cosa, l'Adrià ha trallat la cançó just en el moment perfecte, eh?
0: Bueno,
1: l'ha clavat, bueno, l'Adrià i tu.
0: Quan l'hem dit, no ho sabíem.
1: Quan l'has dit.
0: Ha arribat en el moment just perquè és ara justament quan hem de seguir. Troia d'avui dedicat a aquesta segona part de la conquesta del regne de Nàpols i aquest personatge que estem coneixent avui, Alfons el Magnànim, mm-hmm. i la seva dona Maria de Castella, que ha quedat aquí ja dit.
1: Que l'Alberto farà un programa de Maria de Castella, ha quedat això dit.
0: Tira, en farà cas.
1: No en farà cas. Estàvem escoltant Viva Viva Rei Fernando, d'acord? Que és una cançó extreta del cançoner de Montecassino, que és un manuscrit napolità escrit a meitat del segle XV, vale? Aquest manuscrit és la font principal de la música de cort aragonesa de Nàpols i segurament és una música que escoltava i finançava Alfons el Magnànim, un cop rei de Nàpols. Eh? En aquest cas l'interpreten Jordi Savall i la Capella Reial de Catalunya i segurament quan diu Viva Viva Rei Fernando segurament no és per ell Ferran, bueno, clar, diu Fernando, no és per ell, sinó que és per al seu fill il·legítim Ferran de Nàpols, que serà rei de Nàpols després d'ell. Vale? Per això diu Viva Viva Rei Fernando.
0: Aterrem a Nàpols, la ciutat favorita d'Alfons, que és respira a la cort.
1: Pesto, pasta.
0: No podem passar, no podem deixar de pensar en menjar, tio.
1: És que és només de pensar en Itàlia ja...
0: Sí, quina meravella.
1: O sigui, hi ha unes coses allà que es diuen fritatines, és que ofereixen tot, però són molt bones. Pasta carbonara, farcida amb una mica de ragú, fan una pasta freda perquè es conservi això una mica més densa, ho arrebossen amb ou i pa ratllat i ho fregeixen. Així que unes boles així.
0: I pacadins.
1: I cap a dins. És repulsiu, però jo... Prova-ho.
0: Molt bé, jo del fregit no sóc gaire amic.
1: Jo tampoc, però s'ha de provar.
0: Però, bueno, tot s'ha de provar, això és cert.
1: Tot s'ha de provar. Tu ets més d'aurada al forn, ja ho sabem.
0: Sí, ho sabem. Sí.
1: En fi, què respira l'acord?
0: Què respira?
1: Alfons, ara anomenat Alfons el Magnànim, pels seus contemporanis, crea el que se'ns diu que era la cort més culta d'Europa. Agafem-ho entre cometes, però bueno, sabem que va gastar fortunes en llibres i en mecenatge, eh? Recordem, programa dedicat, bueno, programa dels grans mecenes. A la Nàpols d'Alfons, 1442-1458, el rei el que vol és emular els emperadors romans, aquesta idea dels Cèsars antics. Es va voler convertir en un rei renaixentista, molt més autoritari que els reis medievals, com ja m'ha anat dient, però també un rei que destacava per la seva imatge de ser un tes en els clàssics, en l'art, de patrocinar obres d'art, d'acord, de tenir escriptors, poetes i sota la seva tutela, etc. Va acumular una de les millors biblioteques del món, dispersa després de la seva mort, per desgràcia, i es diu que ojo, aquí hi ha moltes curiositats sobre el tema, i es diu que quan entrava a una ciutat conquerida, demanava llibres de Titus Livi abans que menjar. Alfons, segons han considerat molts historiadors, va crear el que dèiem, una biblioteca que rivalitzava amb el propi papa de Roma o amb els Medici de Florència. Milers de volums, i molts d'ells eren còpies encarregades, unes còpies molt luxoses encarregades a Florència. A la seva mort, per desgràcia, molts d'aquests llibres van anar a parar a França, a la Biblioteca Nacional de París, n'hi ha alguns també a la Universitat de València, però la biblioteca aquesta va acabar desperdigada.
0: Ens pots explicar alguna anècdota més?
1: Moltíssimes. Per exemple, un dels grans humanistes del moment, Lorenzo Valla, va ser el protegit del fons. Valla és un tio que també es mereix un programa, va demostrar filològicament que la donació de Constantí, que és un document que s'estudia molt quan estudies la carrera d'història, la donació de Constantí, que és un document que justifica que el papa de Roma ha de tenir poder temporal, és falsa. És un document que se suposa que Constantí, l'emperador de Roma, donava el Roma, no?, als papes. Bueno, per resumir-ho molt, eh? I Lorenzo Valla filològicament demostra que és un document fals, vale? A veure, no és que Alfons V ho faci perquè és un admirador de la veritat, un amant de la veritat, sinó perquè el maleït papa de Roma estava donant tota l'estona suport als angevins francesos. Per tant, utilitzo aquest document per deslegitimar el poder del papa, no? També una arma molt humanista, no? Agafar un document i demostrar que és fals a nivell filològic. El cas de Bala, de Lorenzo Bala, ens serveix per exemplificar un fet, no?, que al fons es gastava unes sumes ingents de diners per atreure els millors cervells d'Itàlia. Llavors Nàpols es va omplir d'intel·lectuals que, a canvi de protecció i mecenatge, construïen una imatge del rei com un monarca del Renaixement. També va reformar el Castel Nuovo, que recordem que era un antic castell enjamí. Vale? El va conservar tal qual, eh? Però va construir un arc triomfal, un arc de triomf, com feien els antics romans, un arc de triomf, de marbre blanc que adorna l'entrada, que és una obra de Guillem Sagrera i escultors italians, que és una fusió perfecta entre el gòtic català i el renaixement italià. Va inserir aquest arc de triomf romà, de marbre blanc, un altre cop, entre dues torres gòtiques fosques de pedra volcànica. Llavors, tenim un castell medieval amb una porta, amb un arc de triomf al mig incrustat, que és una fusió perfecta entre l'edat mitjana i el renaixement. I a més és preciós, perquè veus un castell que és tot fosc, perquè és roca volcànica, i al mig una porta blanca que va fins a dalt de tot de la muralla. És preciós. Els relleus d'aquest arc triomfal, com tots arc de triomf, d'acord, mostren l'entrada d'Alfons a Nàpols el 1442. És en el moment en què el rei apareix assegut sobre un carro, com un emperador envoltat de les virtuts. No hi ha sants, vale? No hi ha símbols religiosos, sinó que només hi ha alegories clàssiques, eh? Fixeu-vos, arc de triomf, romà, renaixement, humanisme, etc.
0: Molt bé, podem dir que el nostre protagonista d'avui està una mica obsessionat amb Roma. És molt contemporani, això.
1: És molt contemporani, com tanta altra gent, no? Al fons, com a bon humanista, tenia una obsessió genuïna pels clàssics llatins i grecs, sobretot pels llatins. El biògraf florentí Vespasiano de Bisticci, contemporani d'Alfons, explica que Alfons tenia un ritual sagrat. Després de dinar, dedicava sempre una estona a que els seus secretaris, no fos cas que ho fes ell sol, eh?, que els seus secretaris li llegissin en veu alta les obres de Titus Livi, Sèneca, César o la Bíblia. Perquè ens fem una idea d'aquesta fama d'obsessionat amb els clàssics, es diu que durant una campanya militar a Pàdua va demanar que li portessin un os del braç de l'historiador romà Titus Livi, que suposadament estava enterrat allà. Va, com si fos la relíquia d'un sant. Rotllo, anem a Pàdua, conquerim Pàdua i robo les relíquies de la catedral. No, no, no.
0: Bon fricot, eh?
1: Molt friqui. Una altra anècdota que ens explica el Panormita, que és el sobrenom que té també un escriptor contemporani, relata que, estant el rei malalt i amb febre a Càpua, va rebutjar els metges i es va curar escoltant la lectura del llibre que es diu La vida d'Alexandre el Gran, de Quint Cursi Ruf.
0: Es va curar allà, mentre li llegien això.
1: Sí, o sigui, la lectura el va curar, d'acord? De fet, en el mateix llibre que el Panormita ens explica aquesta anècdota, que és el llibre de Dits i Fets del rei Alfons, ens presenta Alfons com si fos un príncep filòsof estoic, un bon emperador romà, però que no arriba a Roma.
0: I pel que fa a l'art i la literatura, què ens pots dir?
1: Más de lo mismo, Sergio. O sigui, és la idea del príncep del Renaixement, és la idea del mecenes. Alfons volia ser vist com un César, un príncep modern, no? Un mecenes, un patró d'arts. L'art visual havia de reflectir aquesta idea imperial romana, trencar l'estètica gòtica catalana anterior, finançar autors renaixentistes d'Itàlia. Alfons va ser el gran patró de Pisanello, que era un gran medallista. Va recuperar també el costum romà d'encunyar monedes amb el seu perfil. Vale? M'agradaria destacar un parell de coses, perquè com hem anat dient, Alfons també és un personatge que uneix moltes cultures, i a la seva cort napolitana es parlava català, napolità, castellà, italià i també llatí. I poetes catalans, com Jordi de Sant Jordi, que de fet Jordi de Sant Jordi va estar presoner en Villamilà, això també és una curiositat, o el mateix Ausiàs Marc, que Ausiàs Marc sí que és veritat que no va viure en cap moment a Nàpols, però va tenir molt contacte amb la cort napolitana, veuen de tot aquest ambient. Inclús Joanot Martorell viatja a Nàpols i s'inspira en l'ambient cavalleresc, però també sofisticat i humanista, que es vivia a la cort de Nàpols per escriure la seva grandíssima obra de Tirant lo Blanc. I després de tot això, ja per resumir una miqueta això, perquè això també es marxaria a un altre programa, el que hem d'entendre és que Alfons el Magnànim, sent el rei de Nàpols, el que fa és una miqueta d'àrbitre d'Itàlia. Itàlia, ja ho hem anat dient, era un estat fragmentat i hi havia molts conflictes entre els regnes, els ducats i les repúbliques. Alfons aconsegueix firmar un tractat el 1453, i aquest tractat, ell és el garant militar de la pau a Itàlia. Però fixeu-vos que això també es firma el 1453, que és quan els otomans acaben de conquerir la ciutat de Constantinople. I, per tant, tothom està cagadíssim. I diuen, vale, parem les guerres entre estats italians, ens unim tots... Bueno, ens unim. Ens respectem les paus perquè l'enemic turc és molt més perillós que l'enemic cristià, vale? I Alfons V el que fa és una miqueta garantir aquest pacte, vale? Com a rei fort al sud d'Itàlia.
0: Com has dit abans, Alfons el Magnànim estarà 26 anys a Itàlia, ja morirà allà. I aquí, pel mig, passen moltes coses a la península que queden desateses, o per ell, en aquest cas.
1: Per ell, perquè Maria feia molt bona feina. Bueno, feia el que podia amb el que tenia.
0: Clar, Maria de Castella, que ja hem descobert que mereix un programa, però quines conseqüències tindrà l'absència d'Alfons al Magnànim a la península?
1: Clar, la decisió d'Alfons de no tornar mai més a la península ibèrica passa factura. És una cosa que passa factura. A Catalunya s'hi coien molts conflictes socials, eh? Per una banda, Barcelona, la lluita entre la Viga i la Busca, que això també és molt interessant, i per altra, també la revolta dels pagesos remenses que es començaven a coure, necessitava un arbitratge, vale? I de fet, el 1448, Alfons des de Nàpols fa un reial decret que permet la creació del sindicat remensa. A més, els regnes peninsulars havien estat espremuts econòmicament per pagar les aventures italianes del rei, vale? I la reina Maria feia el que podia, vale? I tota l'absència d'Alfons va deixar podrir una mica de la situació, que tot esclataria en la Guerra Civil Catalana el 1462, uns anys després de la seva mort.
0: Em fa una mica de pena arribar a aquest moment, eh? Perquè aquest personatge, clar, jo que em moc més pels segles XIX i XX, soc desconeixedor molt d'aquesta època.
1: Però t'ha caigut bé, no?
0: M'ha caigut, clar, molt bé, i tot aquest context ha sigut genial, i clar, se'ns mor.
1: Se'ns mor. El 27 de juny del 1458, Alfons mor al castell de Lobbo, o castell d'Obo, de Nàpols, que també és molt xulo, que és el castell més antic de Nàpols, també.
2: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.